el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

finché sul l'album. Nella 125 siamo al Phantom. Mi sa mio, mi da mio, non stas tu. E fa molt de temps que ja no parlo. Porto tot per dins, fa fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar.

tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual... Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... No te la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Yes, I'm gone.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del matí.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Barcelona, tardor del 2025. El vell Camp Nou es transforma. L'estadi del futur pren forma entre bastides, formigó i tones d'il·lusió culer. Però quantes tones de formigó es fan servir per aixecar un temple? Quant costaria fer-lo tot de xocolata? Quina és la millor forma geomètrica per garantir la visió de tots els espectadors?
2: Benvingudes i benvinguts a Estimem les Mates, el podcast on les matemàtiques també juguen de davanter centre. Bon dia, Laura.
3: Hola.
2: Bon dia, Albert. Com
4: bon
2: anem?
4: Bon dia. Avui estem molt futboleros, però tranquils. Això no és una tertúlia esportiva. Avui parlarem de volums, superfícies, formes, però no de gols.
2: Però anem al que ens importa. Tenim notícia? Descobrirem algun secret del temple del futbol?
3: Ara ho veureu. Una pregunta que ens podríem fer és, si volguéssim recobrir tota la superfície amb gespa artificial, quants metres quadrats necessitaríem?
4: Jo estic tenint flashbacks de Vietnam, de l'àrea petita.
2: Aviam, però tota la superfície de tot l'estadi,
3: no només del... Podem fer primer el terreny de joc. El terreny de joc, que fa uns 105 per 68 metres, això són 7.100 metres quadrats. Això és la superfície de joc.
4: Però clar, aquí hem d'agafar les zones de banda, les banquetes i tota la grada.
2: Però diguéssim que és com a vista d'ocell, no?
3: Sí, sí.
2: O sigui, no hem d'estirar l'alçada.
3: No.
2: Vale. A vista d'ocell,
3: la projecció, doncs si el terreny de joc és 7.000 metres quadrats...
4: Jo et diria un 20%, no, més, poder... un 20% més d'aquesta àrea.
3: I per tant...
4: 30. I per tant, uns... suma-li 2.000, si hem dit que eren 7.000 metres quadrats, 2.000 més.
3: Vale.
4: O 3.000 més. 10.000 metres quadrats.
3: No vale. Ho sé. Sí, no vas malament, no vas malament.
4: Vaig bé?
3: Sí. Fins i tot una mica més.
2: Jo m'ho crec, perquè no sóc massa futbolera, així que m'ho crec.
3: De fet, podríem preguntar a la gent del carrer, a veure què diu, eh? Però, vale, suposem que són 12.000 metres quadrats. És una estimació, però més o menys és això, val? Ara, com sempre... Què són 12.000 metres quadrats? Clar, és tot el Camp Nou. Vale, però, ostres, necessitem referències per poder comparar. De fet, si jo ara us dic, penseu en la Sagrada Família. Què creieu, així a vista d'ocell també, eh? Que és més gran o més petita que el Camp Nou?
2: Més petita.
4: Més petit.
3: Vale. I la Sagrada Família sí que està ficada en una mansana de l'Eixample. Uh-huh. Per tant, aquí sí que tenim referències.
2: Clar.
3: Però, vale, més petita. Quantes Sagrades Famílies creieu que hi cabrien al Camp Nou, com si diguéssim?
4: Més de 3, segur.
3: Sí.
2: Aviam, sí. Hem dit 12.000 metres quadrats.
3: Sí.
2: Una mansana de l'Eixample, quan pot fer? Quants edificis hi ha amb una mansana de l'Eixample?
3: Mira, una dada de Cerdà, que és el que va fer tota l'edificació, això busqueu, no sé si ho sabreu, jo no us ho vull dir, però busca-ho. Crec que del punt mig d'un xamfrà fins al punt mig d'un altre, crec que a mi em sona que eren 100 metres.
4: 100%.
3: Per tant, 100%, que són 10.000.
4: 113 metres quadrats. Ai, perdó, 113 metres de costat.
3: Doncs pues mira, fem 100 per fer números rodons, i seria que una mansana de l'Eixample són 10.000 metres quadrats i la Sagrada Família està dins, vale? I crec, perquè té molta zona com a jardina del voltant...
2: Jo vaig a buscar una foto, oi que no és trampa buscar una foto de la Sagrada Família?
3: No, pots fer Google Maps fer-te una idea. Això tots els oients també ho podeu buscar.
2: Clar.
3: Sí, penseu quants metres quadrats faria la Sagrada Família sabent que està ficada dintre d'una mansana de 10.000 metres quadrats. A veure la
2: foto. Mica... Vale, ara sí, ara ho veig millor.
3: Sí,
4: sobre força espai.
3: Vale, doncs mira, jo us ho dic, és 4.500 metres quadrats, més o menys, per tant, sí, la meitat.
2: Gairebé la meitat. Per tant,
3: quantes Sagrades Famílies hi cabrien?
2: Senceres, dues, no?
3: Dues senceres i podríem bastar dues i mitja ficar-les de dintre del Camp Nou. Però ara, per exemple, anem a pensar en una altra cosa. Si ara us dic el Pentàgon dels Estats Units...
2: Ostres, no tinc cap referència.
3: Clar, és que això és el important, no? Sempre
2: aviam,
3: tornem
2: allà,
3: a lo mateix.
2: Molt gran.
3: Tot és molt gran, això és veritat. El Pentàgon, va, penseu.
4: Jo...
3: Mira, us dono una pista. El Pentàgon és un Pentàgon regular, eh? Té 281 metres de costat.
4: Per tant, el doble del costat llarg del Camp Nou.
3: Exacte.
4: Mm. Per tant, el Pentàgon ja és més gran que el Camp Nou, que ja és més gran que la Sagrada Família.
3: Exacte.
4: La primera pista.
3: Sí, sí, perquè al costat llarg del Camp Nou el terreny de joc eren 105. Per tant, 281 és quasi 3 cops, eh? Això ho podeu calcular, per exemple. I això sabeu que seria menys que el Pentàgon, perquè un quadrat del mateix costat és més petit que el Pentàgon que té el mateix costat. Sí, o sigui, això hi ha una cosa amb geometria, una imatge molt bonica, que és tu tens un triangle de costat 10 centímetres, per exemple. Doncs si fas el quadrat de costat 10 centímetres, el quadrat sobresurt del triangle.
2: Clar.
3: Si fas el Pentàgon, encara sobresurt més. Contra més costats li posis, fixant la mida del costat, més gran
2: més àrea tens d'àrea.
3: Llavors, per exemple...
2: Llavors, hem dit, o sigui, gairebé 300. Sabem que un cantó de la Sagrada Família eren 103, no?
4: 113.
3: Mira, si féssim un quadrat que fes 281 per 281, serien 78.000 metres quadrats. 78.000, eh? Però el Pentàgon sabem que serà més gran que això.
4: Té un costat més.
3: Té un costat més, per tant, s'ha d'obrir i, per tant, té més àrea. De fet, si ara ho calculéssim, si no us en recordeu de la fórmula de l'àrea del
4: Pentàgon...
3: Com es
4: calcula l'àrea d'un Pentàgon?
3: Exacte. No us en recordareu, la majoria de vosaltres, de l'àrea d'un Pentàgon. Però no cal saber-la, la podem deduir, perquè el Pentàgon, al final, té 5 trianglets. O sigui, tot polígon, al final, el pots triangular. I llavors, la mida dels triangles ja sí que la pots fer i llavors dir, vale, doncs el que mesuri un triangle ja el multiplicaré per 5, val? Llavors, no són triangles equilàters, són triangles isòsceles, però bueno, podríem fer una bona aproximació i llavors després multiplicar-la per 5. Però jo ja us ho dic, és bèstia, eh? El número, 135.000 metres quadrats.
2: Uau!
3: És bèstia. Per tant...
2: Quan havíem dit el Camp Nou?
3: El Camp Nou eren 12.000.
2: Uau!
3: Per tant, quants Camp Nous hi caben dintre del Pentàgon? Si fem la divisió...
2: 135 entre 12, així...
3: 11 i pico.
2: Sí.
3: Sí, imagina't, 11 Camp Nous i cabrien dintre del Pentàgon dels Estats Units. I això és un joc molt xulo, això també a classe es pot fer i això és el típic de dinar de Nadal. Tu de sobre taula treus aquesta...
2: Nosaltres juguem al bingo, no sé què feu vosaltres a casa vostra.
3: Dates curioses. Però de dir edificis emblemàtics que tothom els té en ment perquè tothom els ha vist, però clar, lo de la superfície que ocupen com de la projecció contra el terra, la gent no s'ho planteja tant.
4: Mai els has vist junts.
3: Clar, clar, i a més, com que estan a una punta de la ciutat i l'altra a l'altra, a vegades no aguantes la referència.
2: I fins i tot les dimensions de cada ciutat són molt diferents. Als Estats Units tot és
3: enorme,
2: extraordinàriament gran,
3: clar.
2: I Europa és una altra mida.
3: Sí, sí, sí. I llavors, bueno, també és xulo jugar, ostres, i la Torre Eiffel, i el no sé què. I avui hem jugat més per comparació d'àrees, del terra, però també pots jugar amb altures. La Torre de Collserola i la Torre Agbar i, jo què sé, la Sagrada Família i la Torre Eiffel. Ostres, com les ordenaries, no? I això fa les estimacions d'altura d'un edifici. I tampoc és fàcil, perquè no els veus alhora.
2: Clar. Home, entre la Torre Agbar i la Torre Eiffel, què diries, Albert?
4: Jo potser diria que és més gran la Torre Agbar, sí.
3: Més
4: sí,
3: alta.
4: No? Més alta,
2: jo jo també diria que és més alta la Torre Agbar.
3: Ostres, doncs jo hagués dit al revés.
2: Sí? Busquem-ho.
3: Jo he buscat Torre Agbar.
4: El raonament ha sigut històric, eh?
3: A veure, va, digues.
4: No, que una és més antiga que l'altra.
3: Ai, que la nova sempre tant... poden tirar més
2: alt. Clar, és veritat. Altura, Torre
3: Eiffel.
2: Bueno,
3: és un bon... Jo m'he imaginat... Clar, jo no he pujat mai a la Torre Agbar, però sí que he pujat a la Torre Eiffel. I així com mirant-la de baix a dalt...
2: Mira, són 330 metres amb les antenes incloses.
3: Això, la Torre Eiffel.
2: La Torre Eiffel. I la Torre Agbar, altura 125. 144 metres.
3: Epa. Per tant, Torre Eiffel més alta, no?
2: Sí, sí.
3: Bastant
2: sí.
3: Més alta,
2: bastant
3: el doble
2: d'alta. Sí, sí, no ho hagués dit mai. Ha guanyat la Laura, no se podia saber. Però em sembla que has parlat amb algú més, no?
3: Exacte. Ara us passo la trucada. Aquí sí que descobrirem coses. Són coses...
2: Però secretes, d'aquestes que podríem tenir la primícia, potser, de coses del Camp Nou, o què?
3: Bueno, hi ha gent que té privilegi de veure-les de prop, però no tothom.
5: Què passa, Camp Nouers? Col·locat un d'aquests suports de la tercera graderia. Mireu que pigot d'aquí, en diagonal. Ja és on romandran tots els seients de la tercera graderia. Així que res, Camp Nouers, aquestes són les novetats. Vinga, fins demà.
3: Doncs estem aquí amb l'Eric Cerveto, que ell té un canal de streaming de 24 hores al dia on es poden veure l'evolució de les obres del nou Camp Nou. Hola, bon dia, Eric.
6: Què passa, Camp Nouers? Com esteu? Bones, bon dia.
3: Molt bé, molt bé. Escolta'm, el primer que volem és que ens expliquis d'on et va sorgir aquesta idea. O sigui, tu ets un veí, a veure, explica'ns una mica. Tu ets un veí d'allà del Camp Nou?
6: Sí, allà estava veí. Era un dels veïns, no? El meu balcó justament dona cap a la zona del Camp Nou. I clar, quan va començar tot l'enrenou, les obres, quan van començar a desmuntar les grades peça per peça, doncs anava fent alguns vídeos a la meva compte personal d'Instagram i anava veient com, bueno, a poc a poc anava tenint més repercussió que les meves històries pròpies i llavors vaig decidir obrir-me un canal separat del meu canal personal i a poc a poc ha anat creixent, hem anat afegint mitjans com més càmeres, altres xarxes socials i s'ha anat fent gran i ara és el que és, que al final és un canal de 24 hores quasi, és quan m'aixeco i quan me'n vaig a dormir o a pau.
3: I quants seguidors tens?
6: Ara mateix crec que a Instagram de que està als 116.000 i TikTok uns 122.000 i YouTube diria que uns 22.000 o 21.000, alguna cosa així.
3: Molt bé, i escolta'm, llavors bueno, tothom et va seguint i tu l'únic que fas és posar les càmeres i que la gent pugui veure o també vas explicant coses?
6: Vale, en principi les càmeres de directe, que són les que sempre estan enfocant al camp, sí que estan a YouTube i a Twitch, i llavors et pots connectar i veure sempre el directe sense cap comentari. També un cop a la setmana pujo un vídeo a YouTube explicant, donant la volta al camp i explicant més en detall les operacions que van realitzant a les obres. I a Insta, ràpidament des del balcó, quasi diàriament o cada dos dies, sí que pujo també actualitzacions de 3 minutets, algo lleuger, de com estan evolucionant les obres, que al final són les obres, molts canvis significatius dia a dia.
3: Clar.
6: No n'hi ha, però algunes cosetes sí, llavors està bé sempre explicar-les.
3: I escolta'm, és que nosaltres saps què ens va passar? Que vam voler intentar parlar amb els arquitectes i estava tot super secret. Era com tenim confidencialitat i no podíem. Llavors tu, ja que ho veus cada dia, tindries algun secret que ens poguessis explicar? Algo que tu pots veure i que no se sap encara o alguna cosa així?
6: Bueno, la veritat és que més o menys es va sabent tot. Sí que és veritat que s'intenta portar amb una hermeticitat desmesurada, però clar, al final n'hi ha molts treballadors, cada treballador doncs fa també els seus vídeos, penja les seves xarxes i fins i tot hi ha alguns que també compren contingut, o sigui, alguns tant mitjans de comunicació com altres divulgadors també han arribat a pagar a treballadors perquè treguin vídeos. Llavors, clar, al final les coses es van sabent, a poc a poc, encara que des de dalt s'intenti totalment negar la major i intentar que no surti res. Però res que no veiem, eh? Va com va, al final són les obres, són lentes i ja veurem a veure si estem per setembre.
3: Està bé. I escolta'm, el nostre podcast és molt d'estimar les matemàtiques. Tu estimes les matemàtiques o no?
6: Doncs mira, estimo més la física.
3: Ah, bueno. Bueno, física, matemàtiques, aquí tot queda a casa, eh? Doncs, de fet, els reptes que estem fent en el nostre podcast són reptes d'estimació. Llavors, per exemple, si jo et pregunto quants seients hi havia en l'antic camp del Barça, em sabries dir més o menys?
6: Diríem 98.500.
3: Jolín, quina precisió d'estimació. Molt bé, molt bé. I ara el que diuen és que serà més gran, no? Que hi cabran més cadires.
6: Seran al voltant d'unes 105.000 quan estigui totalment complert.
3: Vale, i tu que estàs allà? Perquè jo era un dubte geomètric que tenia. Tu què creus que hauran fet per ficar més cadires? Faran més altura? O sigui, faran més circunferències concèntriques que vagin cap amunt i, per tant, fiquen més files? O és que cada fila la fan més ampla i llavors a cada fila hi cabran més cadires que abans?
6: Bueno, el que hem fet sobretot és, clar, desmuntar tota l'estructura que havíem fet anexa a la primera i la segona graderia, la que hi havia, que només estava per la banda de lateral, mm-hmm. L'han desmuntada i també ara col·locaran tercera graderia per la zona de tribuna, que és on abans no hi havia la visera on tapava el sol i la pluja, tota la vale. Gent que feia per la zona de tribuna. I ara, en lloc d'això, doncs, en desmunt d'aquella zona, també muntaran la tercera galeria per sobre de la part de tribuna i, òbviament, també han amplificat molt més, o sigui, han fet molt més ample l'estadi, realment ha crescut, serà una barbaritat. I, òbviament, amb la tecnologia que tenim, han col·locat més localitats i han fet créixer molt més per tots els llocs. Sí que han reduït una mica per la part del lateral, però el col·locar tercera galeria per la zona de tribuna quedarà molt més gran.
3: Molt bé. Per tant, han fet com una combinació de les dues. Està bé, està bé. I una altra pregunta així d'estimació, però ara més d'àrees. Tu que vius a prop i ho tens com molt a l'abast, si jo et pregunto què creus que és més gran, la Sagrada Família, així vist des de dalt, com una vista zenital, la Sagrada Família o el Camp Nou? Tu què diries?
6: No t'ho podria dir al Camp Nou sens dubte.
3: Sí, eh? I quantes Sagrades Famílies creus que hi cabrien en el Camp Nou?
6: A veure, aproximadament unes 6.
3: 6, vale, vale. I, escolta'm, aquesta experiència d'haver fet això de l'streaming i tot, t'ha canviat la vida d'alguna manera?
6: Sí, ostres, a veure, aprens que hi ha moltes coses, o sigui, no cal tenir un dom molt marcat per triomfar a les xarxes socials, no? T'has de tenir el bon material i molta disciplina per anar sent molt constant. O sigui, al final, la constància i la disciplina a l'hora de crear contingut crec que són els dos valors que més m'he anat remarcant, perquè clar, hi ha dies que no vols fer-ho, hi ha a vegades que et canses, però bueno, has de continuar allà, i també, òbviament, de com funcionen totes les xarxes socials. Abans no en tenia ni idea, no tenia ni TikTok, no tenia Twitch, uh-huh. I clar, m'ho he hagut de descarregar tot, aprendre com s'utilitza, també com crear directes. Realment has d'aprendre molt com funciona tot, però després, un cop ja ho has après, és una bola de neu, no? És coneixement que ja tens i que utilitzes.
2: I després, sí. Per què creus que ha agradat tant això de... Per què ens agrada tant mirar obres?
6: Agrada el futbol. O sigui, la gent és molt fanàtica, som molt fanàtics del futbol i ens agrada tot el que tingui a veure amb el futbol i, bueno, al final és el que mou, perquè també hi ha Sagrades Famílies, també hi ha càmeres col·locades al Pirineu 24/7 per veure, o sigui, realment hi ha contingut d'aquest, de molt tipus i de molt variat, i no triomfa.
2: Clar.
6: Però, clar, et poses a mirar un estadi i llavors, doncs, ostres, a la gent doncs, li agrada veure'l, li agrada veure'l allà, li agrada posar-se a la casa, també tenen un directe, saben com si fa llum, si plou a Barcelona, no sé, al final els motius són diversos.
3: Doncs moltes gràcies. Ha sigut molt interessant. I merci per atendre'ns.
6: Perfecte. Moltes gràcies a vosaltres.
3: Que vagi molt bé. Doncs avui hem après que contra més referències tenim, més sentit numèric anem construint. De fet, ja s'ha notat que ja anem agafant experiència. També veiem que les matemàtiques estan molt presents a les ciutats, així que també és un bon context per treballar conceptes matemàtics. I després, ara que ja portem uns quants capítols, veiem que l'error no és un problema. De fet, us veig ja amb zero ansietat matemàtica. O sigui, ja us llanceu aquí a dir coses, a fer estimacions. És que al final no deixa de ser un joc. I quan ens hem equivocat, perquè també ens hem equivocat, doncs què passa? Doncs es recalcula i trobes una nova referència i l'aprens. Vull dir, al final, tot són oportunitats per aprendre més.
2: Clar, qui no prova no s'equivoca, però no aprèn.
3: Exacte.
2: Avui hem descobert que un estadi de futbol pot ser una aula de mates gegant.
4: I que construir-lo és un exercici d'enginyeria, arquitectura i moltes, moltes matemàtiques.
3: Perquè al final, darrere de cada corba de graderia, cada escala, cada càlcul de visibilitat, hi ha geometria. I darrere cada euro del pressupost hi ha una estimació.
2: Ens retrobem aviat amb més històries, nous reptes i nombres per estimar. Moltes gràcies, Laura i Albert.
3: Moltes gràcies.
2: Fins al proper capítol. Adéu.
4: Adéu, adéu.
7: Estimem les mates. Un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
9: L'hora del podcast.
10: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
11: Doncs mira, ara recollim el que es diu civada en verd, que és segada en verd amb el gra, i llavors la deixem assecar i l'empaquen, i jo sóc, bueno, sóc el que vaig al darrere recollint les bales i les vaig portant cap al magatzem.
12: Clar, Ricard, tu fa un parell d'anys et trobes que no hi ha collita i que per tant et quedés sense feina. Aquest fet, que en una trajectòria com la teva d'una persona jove que treballa al camp, que és prou nova, suposo que et canvia una miqueta la forma de pensar com és el teu ofici o si sempre tindràs feina.
11: Sí, doncs me vaig veure que clar, no anava a treballar i era com a raro, saps? Perquè no, jo que estic acostumat doncs, a treballar i a treballar molt, doncs no hi anava. I, bueno, perquè justament quan l'estiu sempre estem treballant el doble del que treballaríem un dia normal, perquè hi ha molta feina, doncs va ser així. Sí que es podia intentar canviar doncs, cultius, que tampoc no sé quins, no? Perquè clar, si no hi ha aigua no sé, no sé quins cultius s'haurien de fer. Sí que es milloren les varietats de llavors, això sí, que són més resistents al cultiu, ai, a la sequera, perdó, però clar, amb aquest punt que no hi ha aigua, no sé, ja et dic, una proposta, no?, podria ser pues, intentar, jo què sé, fusionar dos empreses, no?, una empresa forestal que pot tenir feina tot l'any i la nostra, per exemple, que amb X anys no ha passat mai, no?, que no anéssim a treballar, però en aquell any ha passat, pues, es podria tenir com un comodín de dir, mira, pues, jo tinc de ficar dos treballadors a l'ERTE, o tres, o cinc, o deu, els que tinguis, no?, i poder-los pues, treballar pues, amb gestió forestal, que, per exemple, hi ha molta feina.
7: Quatre gotes.
13: El testimoni del Ricard ens convida a reflexionar sobre el futur dels cultius de secà. Se'n podrà viure sempre? El sector ha tendit cap al regadiu, perquè és la fórmula, en molts casos, de garantir la producció. Però tot es tensa en temps de sequera. No plou i hi ha menys aigua per regar. El darrer episodi, recordem-ho, va desencadenar a les protestes més grans dels darrers anys per part de la pagesia i també de la ramaderia. Farta també de burocràcia, de vendre preus baixos i de veure's amenaçats per la competència de tercers països. Aquell malestar va bloquejar carreteres i carrers i també va arribar al Parlament.
14: Plataforma Pagesa ha arribat al Parlament. Continuem amb l'aigua. Segurament som el sector productiu més conscienciat amb la problemàtica de la sequera i som els que patim més els seus efectes. Cal que tots ens estrenyem el cinturó. Però creuen que tots els sectors productius se'ls demana que els estrenyin el cinturó de la mateixa forma quan la pagesia se'ls demana que estalvin un 80% d'aigua del rec i un 50% de consum d'aigua a les seves granges? No són conscients que som un sector estratègic? Hem d'alimentar la població.
13: La gestió de l'última sequera no va agradar al sector primari, però nosaltres volem mirar especialment endavant. Què passarà quan es repeteixi un escenari similar? Activarem la mirada al futur en aquest quatre gotes que vol observar per on passa l'eficiència al camp. Podem produir el mateix amb menys aigua? Hem de pensar en altres mètodes de conrear la terra? I, en definitiva, com gestionarem el territori si la pagesia cada vegada ho té més difícil?
15: Estàs escoltant el Quatre Gotes.
13: Sentirem veus diferents, des d'àmbits complementaris, però també des d'altres maneres d'entendre el treball al camp, de tecnologies punteres a sistemes ancestrals. De seguida parlarem del futur del regadiu, però abans, els cultius que depenen sobretot del cel. Hem conversat amb dos cerealistes, l'Ariadna Codinés i el Joan Saumell.
16: A veure, si és com fins ara, crec que podrem anar subsistint. El que passa que és una cosa de mentalitzar la gent de que hem de fer territori i hem de consumir d'aquí per poder ajudar a que tot això segueixi tirant i seguim podent, perquè si tenim aquests extrems amb el clima i nosaltres ens hem d'anar adaptant, que jo crec que ens anirem adaptant amb això que et dic, amb altres tipus de cultius, es miraran, ja hi ha laboratoris i llocs on es miren llavors que siguin més resistents a la sequera, i tot això jo crec que ens anirem adaptant. Al final el pagès tota la vida s'ha adaptat molt al clima i s'ha anat fent com ha pogut. Però hem de conscienciar a la població de què s'ha de consumir d'aquí, perquè això és una manera d'ajudar a que els pagesos seguim puguent fer de pagesos i pageses i puguem seguir fent-ho d'aquí al territori, perquè si no sí que és veritat que entre la fauna cinegètica, la sequera i el canvi climàtic podria ser que hi hagués molts llocs. Jo ja conec gent, pagesos de fa anys, que han hagut de plegar.
17: Bueno, el que passa que potser mentalment i econòmicament hem de preparar les explotacions per resistir períodes de sequera més intensos que els que havíem conegut fins ara. Jo crec que potser l'estratègia passa més, no tant per implementar unes varietats miraculoses que no existeixen, perquè és que si no el desert estaria ple de plantes i no ho està, però més que res, si no, potser tenir nosaltres mentalment i les nostres explotacions preparades perquè això ens pugui passar. I això a vegades potser són més estratègies de menors endeutaments, intentar sanejar o treballar d'una altra forma per saber que podem tenir anys, ja no dic any, sinó anys, doncs que puguin ser més greus, no? Que el que sembla que ens porta el canvi climàtic és extrems, no? És a dir, potser tindrem la mateixa aigua, però potser la tindrem encara més mal repartida que la que teníem fins ara. Nosaltres som agricultors que treballem al medi natural, és a dir, la nostra feina és treballar amb el medi natural. I, per tant, doncs ens adaptarem a el que ens mani el medi natural. El que passa és que, bueno, veurem com ho fem i en quin grau és possible adaptar-se. Potser no totes les zones s'hi podran adaptar, ni tots els agricultors, ni tots els cultius podran sobreviure com han sobreviscut fins ara. Això està clar que hi haurà canvis.
7: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
13: D'una manera o una altra es necessiten canvis. Els cultius de secà encara són majoritaris a Catalunya, però el regadiu ha anat augmentant progressivament. A l'última dècada, segons el Departament d'Agricultura, ha guanyat un 2% del terreny del secà i el 2024 la distribució de la superfície agrícola ja era d'un 65% de secà per un 35% de regadiu. I l'altra tendència al camp és que el reg per inundació està sent substituït lentament, però perquè encara representa el 43% del total. Segueix sent el sistema més utilitzat, per bé que destaque per la seva baixa eficiència. A poc a poc, això sí, va creixent el reg localitzat, que aprofita molt millor l'aigua. Fixem la mirada aquí, en com millorar aquesta gestió de l'aigua, i per això enfilem el camí cap a Lleida. Buscant aquesta visió de futur, de cap a on ha de caminar la pagesia, de com aprofita millor l'aigua, hem vingut fins als afores de Lleida. Ens trobem en un camp i ens hem citat aquí amb l'Helena Camats, que és enginyera agrònoma i, a més, és vocal de joventut del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya. Helena, benvinguda.
18: Bon dia.
13: Queda molta feina per fer en aquesta visió de futur, de com ens hem d'imaginar la gestió de l'aigua. Creus que tenim molt camí per recórrer?
18: Doncs sí, encara ens queda molta feina perquè ens estem trobant que hi ha moltes xarxes de reg, sobretot a nivell de canals, que molts d'ells tenim un envelliment de les infraestructures, sobretot, molts d'ells tenen dècades d'antiguitat i això ens està fent veure que tenim pèrdues d'aigua per aquests canals, fet que és una cosa que no ens podem permetre. Després de veure tota l'època que hem passat de sequera i que tots hem patit molt, és una cosa que hauríem de millorar. Després també estem veient que falta molt per modernitzar. A nivell de reg estem veient que moltes comunitats estan fent obertura de vàlvules, estan regant a nivell manual, i el que necessitaríem també és modernitzar tot això per poder donar un pas endavant.
13: En aquests canals de distribució, on tindríem les debilitats? Per on perdem l'aigua, diguéssim?
18: Estem veient que estan sortint fissures i per aquestes fissures hi perdem aigua. També, com que són canals oberts moltes vegades i tenim problemes per evaporació, sobretot en èpoques d'estiu, quan fa més calor, i el que hauríem de fer seria, no, potser aquests canals hauria de ser, diguem, substituir-los per canonades tancades, perquè el que faríem seria evitar aquestes pèrdues que estem tenint actualment, evitaríem pèrdues d'aigua per evaporació i també aconseguiríem tenir una millor qualitat de l'aigua.
13: Estem parlant d'inversions, si més no, importants, costoses.
18: Sí, són inversions importants, per això el que necessitem és tenir una bona gestió financera i també institucional. És a dir, necessitem que es posin d'acord tècnics, enginyers, administracions, comunitats de regants, perquè estem veient que moltes vegades comunitats de regants igual sí que voldrien fer una inversió gran, però no, ells no tenen aquest capital. Per tant, necessiten ajudes de l'administració, d'ajudes d'Europa o d'on hagin de venir per poder fer aquestes grans inversions.
12: Clar, aquestes grans inversions per als canals es van fer fa molts anys, parlem, no, d'infraestructures històriques. En tots aquests anys, des de llavors, sí que hi ha hagut una modernització, han aparegut noves tecnologies. De quina manera creus que ens pot canviar la gestió d'aquests canals, la gestió de l'aigua, fins i tot la incorporació de noves tecnologies, que ara sí que tenim a l'abast?
18: A nivell de modernització ens pot ajudar per tot aquest tema que he dit, evitar pèrdues d'aigua, però després que hi ha moltes comunitats que estan funcionant de manera manual. Necessitem modernitzar tot això mitjançant telegestió, gestió intel·ligent del rec. Què vol dir això? Doncs, per exemple, posar sensors a nivell de sòl per conèixer la humitat que tenim. Llavors, a partir d'això, potser no ens fa falta regar tant aquells camps si ja tenim una humitat del sòl. Per altra banda, podríem fer una gestió intel·ligent del rec que ens detecti que potser a través d'una canonada s'està perdent aigua per algun motiu i què ens pot fer això? Pues enviem una senyal i que ens tanquin les vàlvules i, per tant, això evitaria també pèrdues d'aigua.
12: Ets optimista, diguéssim, doncs, per tot el que ens ve?
18: Hem de ser optimistes, sí, sí. Si no, malament anem. Perquè ja, com hem dit, hem patit molt amb aquesta època de sequera. Per tant, hem de treballar i hem de ser optimistes perquè si ens torna a passar, que no ens trobem en la mateixa situació que ens vam trobar.
12: Helena Camats, moltes gràcies.
18: A vosaltres.
12: Seguirem fent camí amb l'optimisme de l'Helena, però ara volem tornar a un dels nostres refugis i font de coneixement, al Museu Terra de la Fundació Carulla. Allà, la Maria Grego, juntament amb la cooperativa Aresta, van posar a prova un mètode de rec ancestral. Van enterrar 6 tanalles de fang a l'hort.
19: Aquest recipient s'omplena d'aigua i es soterra, deixant el coll vist en la superfície, que queda tot just a la superfície del sòl, i aleshores, per capil·laritat, l'aigua va exsudant. El bo que té aquest sistema de rec és que fa la infiltració directament sota terra. Per tant, s'evita tota l'evaporació que altres sistemes de rec no subterranis doncs, tenen, no?
12: I van calcular que amb 9 litres d'aigua per cada tanalla podien tenir una autonomia de 15 dies.
19: Sí que a l'hivern, per exemple, duraven molt més. I a l'estiu doncs, sí que complien aquesta autonomia de 2 setmanes. A l'agost crec que va ser una miqueta menys, va ser de 12 dies.
12: Amb l'experiència i també veient altres estudis, s'estima que aquest sistema pot permetre un estalvi aproximadament de la meitat de l'aigua que es gastaria regant per inundació. Vistos els resultats, és un sistema replicable?
19: Diria que és un sistema de rec que es pot adaptar molt bé a horts familiars, a horts de producció d'autoconsum. En canvi, sí que penso que per hortes productives molt extenses, no? d'hectàrees, és una cosa que es complica més, perquè, per exemple, una de les coses és que dificulta l'ús de maquinària pesada, no? Perquè són objectes que estan soterrats i que es poden trencar. Jo crec que és una inversió similar a la que s'hauria de fer, per exemple, si s'hagués de posar un sistema de rec per aspersió o de goteig. Clar, jo també he decidit fer aquesta investigació perquè penso que és un recurs que tenim a l'abast. Penso que no genera no és un material tòxic per l'entorn, no? Perquè és ceràmica, i crec que adoptar sistemes que canviïn, diguéssim, la manera com utilitzem els recursos, els tipus de materials que nosaltres posem sota terra, canviar aquesta visió i aquesta acció és un petit gra de sorra que tots podem aportar.
12: Doncs ja ho sabeu, podeu provar-ho a casa. Només ens cal un petit racó, muntar un hort i fer-nos amb aquestes gerres de ceràmica. I ja heu sentit, regareu cada 2 setmanes. És un sistema eficient, però no escalable a les grans produccions agrícoles. Entrem ara a la Universitat de Lleida. En l'àmbit de la recerca també s'exploren les millors solucions per optimitzar el regadiu. El professor d'Enginyeria Hidràulica, Joaquim Montserrat, ens recomana una tecnologia que, ara escoltareu, no disté gaire de les tanalles de fang.
20: La joia de la corona, diríem, és el rec soterrat. ¿Vale? Amb aquesta tecnologia, que consisteix en ficar un tubo soterrat per sota del conreu, pues és la millor la manera, o sigui, aquí evitem que s'evapori l'aigua que nosaltres apliquem, perquè doncs, si reguem per aspersió, part de l'aigua que nosaltres estem aportant al conreu se perd per evaporació, i aquesta no és útil, no? Si reguem a manta, doncs passa el mateix. En canvi, en el rec soterrat, doncs li donem directament a l'arrel l'aigua que necessita, no? I d'aquesta manera, doncs, podem aconseguir la màxima producció amb la mínima quantitat d'aigua. És una tècnica que requereix una cura important del pagès, perquè, clar, si és un rec per goteig, però i és en superfície, doncs tu veus si surt aigua o no surt aigua dels goters, però en canvi si està soterrat no, doncs no ho veus, no? Llavors necessites tenir uns bons aparells de mesura i anar controlant sovint doncs, com va evolucionant la instal·lació en el cas de que doncs, les arrels a vegades doncs, volen entrar dintre dels goters i clar, això hi ha mitjans per evitar-ho, però bueno, s'ha d'estar a la guai. I un altre avantatge que també volia comentar és que aquest rec soterrani per goteig, diguéssim, no només es pot aplicar en conreus de xiabres que estan en fileres, sinó també en conreus, diguéssim, extensius, doncs, tipus panís, alfals, vale? Hi ha actualment finques d'alfals que estan regant per goteig soterrani i de panís.
13: Incorporar altres sistemes de regadiu, sensors, gestió automatitzada i fins i tot repensar les organitzacions empresarials. Són algunes de les reflexions que hem recollit en aquest debat que, com tants altres, podria ser encara molt més ampli. En qualsevol cas, volem sumar algunes visions més en aquest programa, però deixarem de banda el regadiu i ens fixarem en com tractar el sòl i la terra. Volem parlar ara de l'agricultura regenerativa, que està de moda. O si més no, molts pagesos i pageses estan optant per una altra manera de treballar la terra. En Francesc Font, a més de divulgar la tècnica, fa temps que va optar per al canvi de mètode. Francesc, benvingut.
21: Hola, què tal?
13: Què és el que et va convidar a pensar que havíeu de començar a cultivar amb aquesta filosofia o amb una altra manera de fer?
21: Doncs perquè vaig veure un esgotament en el model actual. Nosaltres practicàvem l'agricultura convencional i em plantejava seriosament si tenia futur, perquè cada vegada anàvem pitjor. A nivell econòmic, a nivell de fertilitat de sòl, a nivell de produccions, a nivell de costos, a nivell de gestió de l'aigua. Llavors, veiem clar que necessitàvem fer un canvi cap a una agricultura més sostenible i per a nosaltres l'agricultura regenerativa va ser la resposta que estàvem buscant per fer aquest canvi.
13: Aquí al Quatre Gotes parlem bàsicament de la gestió de l'aigua i l'interrogant per nosaltres és com ens pot arribar a beneficiar aquesta agricultura regenerativa per utilitzar millor l'aigua.
21: Doncs aquests anys ho hem vist molt clar, perquè nosaltres fa uns 15 anys que vam començar a practicar aquesta agricultura i començar a millorar els nostres sòls,

0: dona nutrients, li dona vida, alimenta la microbiologia. I en el cas de l'aigua, doncs perquè s'entengui, actua com una esponja que té capacitat per absorbir aigua. Com més matèria orgànica tens en el teu sòl, més gran és l'esponja, més capacitat té el sòl d'aprofitar, no? D'absorbir, retenir i, per tant, aprofitar l'aigua, sigui de la pluja o sigui del rec. Per tant, per dir-ho ràpid, amb menys aigua aconseguim els mateixos resultats.
1: Un dels conceptes claus en l'agricultura regenerativa són també les cobertes vegetals. També ens ajuden?
0: Sí, sí, totalment, perquè amb la matèria orgànica aconseguim una major retenció d'aigua. Amb les cobertes vegetals aconseguim una major infiltració. Això és fàcil d'entendre. Si plou dintre un bosc, és difícil veure bassals, perquè a l'haver-hi plantes sobre el terra, l'aigua s'infiltra millor. En canvi, si tenim el sòl despullat perquè hi hem aplicat herbicida o l'hem llaurat, quan plou, l'aigua s'infiltra pitjor. Llavors, les cobertes vegetals ens ajuden a que l'aigua s'infiltri més i ens ajuden a que s'hi mantingui més, perquè les mateixes cobertes, fins i tot a l'estiu, quan estan seques, donen, fan una protecció en el sòl que fa que l'aigua en surti menys, que l'aigua no s'evapori, de la mateixa manera que s'evaporaria si el sòl estigués desprotegit. Per tant, i a més, les cobertes ens ajuden a incrementar el contingut de matèria orgànica del sòl i, per tant, a ser més eficients també a l'hora de retenir l'aigua.
1: En canvi, el que tradicionalment hem concebut és que un tros amb herbes, amb males herbes, és un tros deixat.
0: Sí, i sí, exactament. Estem canviant una mica el paradigma i ho fem en base a la ciència, a la demostració i a l'experiència. És veritat que en certs moments de l'any, si hi ha moltes males herbes, poden representar una competència important pel cultiu. I llavors, quan parlem de cobertes vegetals o de rotacions de cultius o de sembres directes en extensius, per exemple, no parlem de deixar herba, sinó de posar les plantes en el moment que nosaltres volem perquè pensem que és interessant. Llavors, en moments on hi pot haver competència pel meu cultiu principal, que sol ser el cultiu comercial i per tant és important per nosaltres, en fem una gestió i la podem desbrossar, la podem eliminar, podem entrar amb animals per controlar-la. Llavors, però hi ha molts moments durant l'any on aquestes plantes no representen una amenaça pel cultiu comercial i llavors ens estan afavorint la retenció de l'aigua i la millora del sòl.
1: I per tots els cultius és una tècnica òptima?
0: No hem trobat encara cap cultiu en el qual no podem aplicar agricultura regenerativa i, de fet, nosaltres no només treballem a Catalunya, sinó que treballem a diferents regions d'Europa, Àfrica i Latinoamèrica, amb climes molt diferents, alguns d'ells molt més àrids que fins i tot aquests darrers anys que hem passat aquí, i sempre funciona millorar el sòl, sempre funciona fer que el teu sòl sigui més fèrtil i que tingui més capacitat per retenir aigua. Cada tipus de cultiu pot tenir una estratègia diferent, però des de la vinya, l'olivera, l'horta, el cereal, el blat de moro, no hi ha excepcions. Sempre trobem les estratègies per millorar el sòl i ser més eficients.
1: Per acabar, Francesc, hi ha suficient evidència que en el futur, en un context de clima més sec, aquestes solucions passen per l'agricultura regenerativa que ens expliques?
0: Sí, jo no estic plenament convençut perquè és una forma de produir que ens aporta resiliència. És evident que tornarem a passar per episodis sense pluja i és evident que les temperatures aniran pujant. Llavors, amb les tècniques regeneratives que passen bàsicament per millorar el sòl, o sigui, amb millors sòls i amb sòls més fèrtils, aguantem millor el tipus davant aquests fenòmens climàtics que segur que vindran. A banda, té altres avantatges, hem parlat de l'aigua, però la capacitat de poder produir sense utilitzar productes de síntesi química i, per tant, produir aliments més sostenibles i més saludables per a les persones i la capacitat de capturar carboni. En l'agricultura regenerativa capturem més carboni del que emetem, per tant, contribueix directament i clarament a mitigar la crisi climàtica, fan que l'agricultura regenerativa s'hagi de convertir en un model majoritari si volem sobreviure com a espècie humana.
1: Doncs, Francesc Font, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Moltes gràcies.
2: Quatre gotes. El camí cap a una gestió sostenible.
1: Seguim, no ens aturem. Si abans entravem a la Universitat de Lleida, ara volem explorar altres investigacions. De fet,

0: N'hi ha moltes, però ens volem fixar en el treball del grup de vitivinicultura de la Universitat Rovira i Virgili. Una de les línies que tenen en marxa explora com aconseguir que la vinya sigui més resistent a la sequera. Saludem a la Míriam Lampreave, que és una de les investigadores. Míriam, aquesta recerca com comença i també amb quins objectius ho fa?
1: Bé, això el 2023, val? Que el 2024 ja va ser el remat, el 2023, que ja venien de 2 o 3 anys molt durs, el sector vitícola, tot, bàsicament la zona del Penedès, que potser és la que va... a la que va castigar més la sequera, bàsicament per un fet que és molt important, que és la no disponibilitat d'aigua, val? Vull dir, clar, pensa que hi ha zones de... sobretot la zona de la Terra Alta, era una zona que ha patit molt la sequera i en el seu moment ja van començar a posar rec. La zona del Penedès, fins ara, no havien patit una situació com la que han patit aquests últims anys. Per tant, s'han trobat de sobte una situació que no estan habituats, no tenen una estructura de rec establerta, val? I això, clar, sobretot els productors de cava, i t'estic dient de productors coneguts, bueno, pues, Llopas, Sumarroca, Taurelló, Jovell Camps, van veure com l'afectació de la sequera en la producció i la qualitat doncs començava a ser bastant crítica, es van ajuntar i bueno, van trucar a la porta, no?, d'alguna manera a la part científica sol·licitant, no?, a veure si bueno, ajuda per intentar buscar alguna solució a curt termini i ràpida.
0: Clar, quan parleu de solucions ràpides, ens referim a introduir el regadiu?
1: Ja fa molt de temps que la situació es preveu complicada en el marc del canvi climàtic, no és una cosa d'aquests 2 anys. De fet, bueno, jo, en el meu cas, la meva tesi, ja fa molts anys, ja era de rec, del rec de la vinya. El que passa que en aquell moment les condicions climàtiques no eren tan complicades i no es veia amb tanta urgència. El que passa que lo del rec... que és una solució a problemes que no hi ha aigua o no n'hi ha per tots. Altres solucions que també que estan sobre la taula i amb les que s'estan treballant, afavorir varietats més resistents a la sequera, més adaptades, i aquí vindria la recuperació de varietats com ha estat ja fa uns anys que estan fent Torres, Incavi, que són varietats d'abans de la filoxera, que són varietats que són més resistents a la zona, perquè són autòctones. Això ja és una línia que s'està treballant de fa temps i és una possible solució. Després, afavorir la biodiversitat, l'activitat biològica del sòl, tot això per millorar la resistència de les plantes a condicions d'estrès. Hi ha diferents opcions, però el que ara es planteja, a part de totes aquestes, perquè al final això també és una mica a llarg termini, no? Vull dir, canviar varietats, tot això, està clar que hem d'anar a la llarga, s'anirà cap aquí, però això no es fa d'un any per l'altre. En canvi, clar, el sector necessita, d'un any per l'altre, necessita solucions. Val? Ara mateix, quina és la solució i en la que nosaltres treballarem en aquest projecte? És millorar la gestió d'aigua. És a dir... intentar buscar tots aquells mecanismes de treball del sòl, val? Per tal de que l'aigua que tenim la puguem aprofitar al màxim i que la planta en pugui disposar en la seva totalitat i que aconseguim protegir l'aigua en el sòl evitant l'erosió, evitant evaporació i que la planta la pugui anar utilitzant durant aquesta època d'estiu que no hi ha pluja.
0: I aquí és on entren en joc, per exemple, les cobertes vegetals?
1: Exacte, per tota una sèrie de diferents sistemes de maneig del sòl, pràctiques de maneig del sòl, que és cobertes vegetals o no cobertes, mulchings, llaurar o no llaurar, i el llaurar quan, com... diferents sistemes de llaurat, provar sistemes que ja s'estan utilitzant en zones, bueno, que és, per exemple, la zona de Jerez, no?, que és a la Serpiado, amb Apat, que n'hi diuen, que aquí no s'utilitza, però que ja s'utilitzen zones que tenen potser la zona del sur de la península, que tenen unes condicions molt més extremes. Doncs aquests sistemes que fins ara aquí no ha calgut perquè les condicions no eren tan extremes, doncs ara volem provar a veure si aconseguim reduir l'evaporació i mantenir l'aigua. Llavors, bàsicament, no?, és provar diferents sistemes amb una mateixa varietat per veure si hi ha, no?, aquests diferents sistemes, quines són la resposta de la planta, i llavors això, sobretot lligat amb un control de l'aigua del sòl, ¿vale? És a dir, posant sensors i, a part de veure com la planta respon, avaluar, no?, pues si faig aquesta coberta, quina quantitat d'aigua hi ha en el sòl i com es va assecant el sòl.
0: Clar, estem parlant d'un estudi nou que està just començant i que, per tant, encara no té conclusions, però sí que, per exemple, avaluareu l'impacte del llaurar com una tècnica possible emprar quan, si em permets exagerar una miqueta, hi ha certes visions que ho veuen més com una tècnica que ja és cosa del passat, que està antiquada.
1: Llaurar en certs moments, i a més ja et dic, de fet, un dels sistemes que nosaltres provem, ¿vale?, que és la Serpiado, aquest sistema precisament és llaurar, però és llaurar una vegada i d'una manera que el que fas és crees un espai en el sòl per acumular aigua. ¿Vale? Llavors, clar, el concepte de llaurar com abans, no?, que passaven cada dos per tres per mantenir el sòl net i tal, això evidentment és rebutjar, s'ha de rebutjar, això no és, perquè cada vegada que llaures sí que és veritat que afavoreixes que el sòl s'assequi, val? A part d'altres coses, hi ha molts més efectes negatius, però llaurar un moment determinat després d'una pluja per sellar el sòl i que l'aigua que ha caigut quedi no sellada i que quedi en el sòl i després no llaurar, això no és dolent. O sigui, qui diu no llaurar perquè llaurar és dolent és simplificar-ho al màxim i no és correcte. I lo de cobertes també s'ha vist en èpoques de sequera. Vull dir, les cobertes no han funcionat perquè la planta, la nostra zona amb tan poca aigua, pateix molt perquè hi ha molta competència. Vull dir, això també és molt complex, el tema de les cobertes. Tipus de coberta, tipus de quins cultius, no?, que si gramínies, que si lleguminoses. Vull dir que tampoc es pot generalitzar. És a dir, és tan erroni dir que llaurar és dolent, així, amb una afirmació contundent, com dir que les cobertes són bones.
0: Per tant, la solució és més o menys complexa, no estem parlant d'una qüestió de blanc o negre, i el que ens convida a pensar és que aquesta recepta perfecta per tothom no existeix?
1: La recepta típica aquella, no?, de dir, venga, digue'm, no?, què és el que he de fer, quan i com, això no existeix. I que sí que voldria destacar que, per sort, el sector vitícola avui en dia és, bueno, jo crec que és molt col·laboracionista, té moltes ganes de compartir, de fet, comparteix, col·laborar, per sort, som un país que estem molt donats a col·laborar i això crec que ens ajudarà o ajudarà el sector a sortir-se'n i a tirar endavant. Segur que trobaran la solució.
0: Doncs gràcies, Míriam Lampreave, investigadora de la URB. Nosaltres enfilem els últims compassos del capítol d'avui.
2: Quatre gotes.
0: La Míriam ens parlava del rec, també com a garantia per la producció de vi a Catalunya. Però, clar, també ens afegia que no hi ha aigua per tothom i aquest és el problema. I això també passa, per exemple, amb l'Avellaner al Camp de Tarragona. I aquí al Quatre Gotes obrirem aquest meló, que podríem dir que és complex, que és el de l'aprofitament de l'aigua del pantà de Riudecanyes i del riu Siurana per aquest regadiu. Però no ho farem en aquesta ocasió. Esperarem que puguem dedicar-hi un petit espai aquí en aquesta sèrie, més endavant, per poder abordar aquesta qüestió també amb solucions que es plantegen en aquest aprofitament de l'aigua. Avui ens hem preocupat per als cultius, que és la base de la nostra alimentació, també la font d'ingressos per moltes famílies i un factor clau pel que fa a la gestió del territori i de les masses forestals. Ens preocupen aquestes plantacions perquè en traiem un rendiment evident, econòmic i, com dèiem, per l'alimentació. Però què passa amb la resta d'entorn natural? Aquell en el qual intervenim més aviat poc, la flora i la fauna s'autoregulen. En el pròxim programa, per exemple, tallarem pins morts i obrirem una pàgina que tenim poc present quan parlem de la gestió de la sequera. I és que ens ocupem de l'aigua per les cases, per la indústria, ho dèiem, per l'agricultura, però en quin lloc queda l'entorn natural? Si ens acompanyeu, aviat al Quatre Gotes ens endinsarem als boscos.
3: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.

0: ¿Sabías que...?
1: Des del principi de la civilització, l'home ha experimentat la necessitat de mesurar el temps per així regular els seus hàbits. Les primeres civilitzacions agrícoles van desenvolupar els primers calendaris, molt útils per a determinar els períodes de sembra i collita. Però no obstant això, aviat es va fer patent la necessitat de comptar amb instruments més precisos que els calendaris, especialment en la navegació, ja que era necessari compensar, d'alguna manera, la falta d'exactitud d'aquests primitius mitjans. El primer rellotge va ser la clepsidra o rellotge d'aigua, inventat pels antics egipcis, que consistia en un recipient ple d'aigua que es buidava a intervals regulars gràcies a un orifici practicat en la seva part inferior. Al voltant del segle XIII després de Crist es va popularitzar el rellotge de sorra, format per dos recipients de vidre units per la seva part més estreta a través de la qual queia la sorra. El temps que trigava a buidar un recipient era equivalent a una hora. Els primers rellotges mecànics coneguts funcionaven amb grans pesos que feien girar una sola maneta. Aquests rellotges eren molt rudimentaris i inexactes, i un gran avanç en l'assoliment de la precisió va ser l'invenció del pèndol, com a mecanisme regulador, realitzada per Christian Huygens a l'any 1657. La idea de Huygens va permetre, a més, afegir al rellotge el minuter, amb la qual cosa aquest instrument va guanyar amb exactitud i fiabilitat.
2: L'hora del podcast. De 6 a 7. L'hora del podcast. Salut Activa. Perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Tots els sucs i batuts són saludables?
4: No tots els sucs i batuts són igualment saludables. Els sucs comercials solen contenir grans quantitats de sucre afegit i poden tenir menys fibra que la fruita sencera. Els batuts comprats també poden tenir sucre afegit, xarops i altres additius poc saludables. Els sucs i batuts més saludables són aquells preparats a casa amb ingredients naturals i sense afegir sucre.
2: Salut Activa.
5: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
6: No tots els sucs i batuts són saludables. Hi ha la versió de comercial, que normalment estan carregats de molts de sucres, additius i no tenen fibra, i moltes vegades les vitamines no hi són. Per tant, aquests cal evitar-los al màxim possible. I després hi ha les versions casolanes, que les versions casolanes, si s'aprenen en el mateix moment, se fan amb tota la fibra, en el cas de que sigui de fruita, i sobretot no es prenen amb l'estómac buit ni es prenen cada dia, són una bona alternativa també a hidratar-nos, però ha de complir amb aquestes premisses. I en el cas dels batuts, doncs seria el mateix, perquè l'efecte d'un suc natural fet a casa, en el cos un cop ens el bevem, és el mateix que l'efecte del suc de supermercat. Per això dic que sobretot no ens el beguem sol i tampoc el beguem cada dia. També és important evitar aquests sucs en persones, d'aquests batuts verds que es barregen fruites i verdures, en persones que tenen pedres al ronyó, perquè totes les verdures de fulla tenen més oxalats i això fa que fabriquin més pedres. I persones diabètiques, els sucs tampoc els hi va gens bé. Podria ser una bona alternativa pels esportistes per fer una recàrrega abans, durant o just després dels entrenaments o de les competicions.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
8: Ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
9: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo. Baixes o què?
8: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
10: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
8: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo.
11: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9. Us parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la ronda de dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat de fer talls nocturns. També hi ha afectacions en aquest moment per obres a l'A2 a Jorba i també a Esparreguera. I a banda també un accident a la GI-634 Jafre, provoca pas alternatiu i una avaria, en aquest cas a la B10 a Barcelona, deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Caldés s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que ha obligat a habilitar servei alternatiu per carretera. En aquests moments, però, es reprèn la circulació per via única. Aquesta incidència afecta a les línies R2 Sud, a l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també a l'R17. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients, sobre ajuts econòmics, ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitat penals. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes. Els bombers treballen amb mitjans aeris i equips especialitzats per tal d'evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.700 hectàrees i es preveu que continua actiu durant els pròxims dies a causa de la complicada orografia de la zona. I, de fet, el risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya i no hi haurà cap població amb risc extrem, és a dir, al nivell 4 del Pla Alfa. En paral·lel, es reobriran també els 4 espais naturals que es mantenien tancats, com són la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i també Ribera Salada. No obstant això, fins a 71 municipis del centre i també de l'oest de Catalunya continuen en risc molt alt d'incendi. I una dona de 74 anys va morir ahir diumenge mentre es banyava a la cala Masset de Sant Feliu de Guíxols. La banyista, que es trobava en dificultats a l'aigua, va ser rescatada pel salvament marítim i traslladada fins al punt de socors, on els equips d'emergència li van practicar maniobres de reanimació sense èxit. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia. Obrim per vacances.

En una època en què els pisos es podien comprar encara i en què no existien ni Tripagos, ni TripAdvisors, ni Bookings, no podies planificar les vacances per internet, en què no existien les companyies de vol barat. En aquella època, les famílies, especialment si tenien més d'un fill, acostumava a comprar una casa, un apartament, encara que fos petitó, vora la platja. I allà hi passàvem tot l'estiu o tot l'agost, depenent també de la proximitat en el lloc de treball, perquè abans tampoc estava tan clar quan els progenitors feien vacances, eh? Doncs bé, en aquestes segones residències de platja, en què hi passaves com a mínim tot un mes, al final es creen hàbits. Hàbits que, bé, una rutina, una certa rutina, però que se surt de la rutina habitual de l'hivern i que es converteix en rutina també, però d'estiu, de vacances. Per exemple, anar a comprar l'esmorzar sempre a la mateixa panaderia que acaba a prop de l'apartament, seure tots a taula per esmorzar, una cosa insòlita, eh? Que no és possible fer durant tot l'any, i menjar moltíssim, un bon esmorzar. Passar-se tot el dia a la platja, simplement per estar fora de casa, quan a la platja també t'hi podies estar a migdia, cosa que ara no massa. Després a dinar, una bona becaineta mirant la tele o el que convingués, sense aire condicionat, perquè tampoc era tan necessari en aquella època. I a les tardes, què fèiem amb les tardes? Aquestes tardes llarguíssimes, en què fa bon temps i ve de gust, doncs això, estar fora de casa, passar el temps al carrer. Doncs aquelles tardes llarguíssimes s'acabaven convertint en passejos en què sempre queia un gelat, per exemple, passejos que s'allargaven fins tardíssim, no calia sopar, i sobretot un tema recurrent que jo crec que alguns dels que estem escoltant també afegireu a la vostra llista de records infantils d'estiu. Les fires d'atraccions, que eren tan comuns, no sé si encara ho són, jo crec que ja no tant, en aquelles poblacions costaneres. Just like we used to do. Allí alguns vam aprendre a disparar l'escopeta de balins, i la veritat que no se'ns donava gens malament, a caçar patos i, per tant, guanyar peluixos d'aquells impossibles que després no sabies on posar, que criaven pols després tot l'estiu, i s'anava a retrobar a l'apartament estiu rere estiu. I també, alguna vegada, si tenies sort, podies arribar a guanyar un peixet de colors, un peixet d'aquells petitons que te'l donava una brossa de plàstic, sí, després havies de comprar la peixera i tot, i et durava, bueno, els dos dies que quedaven d'estiu. Like doncs avui parlem de records d'estiu, records d'infantesa o records de més de maduresa, perquè els estius també van canviant a la nostra vida, evidentment. Estius per fer amb família, amb parella, amb gent o fins i tot a sol. Records d'estiu. D'això va la pregunta del dia que us fem avui, i de fons, per això hem triat aquest tema, perquè jo me'n vaig cap a les fires d'atraccions i se'ns ha vingut al cap que hi ha un grup britànic, ni que sonen a Nova Orleans, són britànics, es deien Fairground Attraction, van estar molt actius l'any 90 i van versionar aquest tema dels molts, que són xulíssims. Hem triat aquest que la cantant country de Nashville, la Patsy Cline, l'any 57 ja havia immortalitzat en la seva veu. Doncs als 90 els Fairground Attraction li van donar una segona vida. Walking After Midnight, allò de passejar també sota la lluna, que és molt típic dels estius.

0: bàsic de la cançó per saludar avui des de Cardedeu l'Aina Barbany. Aina, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Com
1: què tal? Com estàs?
0: Com vas, energia? Va, que t'incorpores avui. Com
1: molt
0: estem?
1: Bé, molt bé. Sí. La veritat és que estic molt bé. Hi ha certs nervis perquè li agafo el relleu a l'Enric, que ha deixat el nivell realment alt.
0: Sí.
1: Però moltes ganes. I a més amb un tema com el d'avui, que em sembla espectacular i molt nostàlgic, també, eh?
0: Ah, que sí? Tu també tens els teus records d'estiu? Ens els deixaràs, sí?
1: Perquè aquí
0: ens despullem tots una miqueta, eh? Cada dia, que acabem oblidant que hi ha gent a l'altre costat i acabem xerrant de més. Però bé,
1: sí, exacte. Però bueno, sí, jo després us ho explico, també. Seguirem, doncs anirem recol·lectant els àudios i els missatges de tothom perquè ens expliquin tradicions, records d'estiu, no? Perquè al final, quan pensem en l'estiu, sovint ens venen al cap imatges com molt concretes, com ara doncs, una taula llarga compartida amb la família, les vacances en aquell lloc on tornem any rere any, festes majors, tardes de platja, moltes coses. Però, a més, més enllà dels llocs o les activitats, hi ha una... O sigui, aquestes tradicions és com que donen molta forma, no?, als records i a tot plegat. Llavors, doncs, anirem recollint tots els records i les tradicions dels oients i els anirem explicant aquí.
0: Recordeu que podeu participar a través de deixant missatges al nostre Insta, Obert Vacances, i com sempre, a les 10 ens en farem a ressò amb una nova connexió, en aquest cas amb l'Aina Barbanya. Tenim tot el mes d'agost, Aina?
1: No, les dues primeres setmanes. Després m'agafarà el relleu la meva companya, l'Estela.
0: Buah, coneixereu un munt de gent. Sí que sou gent a Cardedeu, un munt de gent, no?
1: Sí, som molta gent. Molta gent s'ha animat a obrir per vacances, és a dir, que anirem coneixent de diferents persones al llarg de l'agost.
0: Perfecte. Doncs, Aina, t'anem escoltant de moment la propera connexió a les 10. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: L'Aina Barbany, des de Cardedeu, avui us proposa que ens deixeu records d'estiu.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Parlarem d'això, de com són les tradicions i els records d'estiu, amb un reportatge ben xulo, però, a part, tractarem altres temes que també són actualitat. Mireu, aquest cap de setmana vam veure una manifestació a Roda de Barà, a Torredembarra, tot plegat per protestar. Els veïns protestaven, veïns i ajuntaments, contra unes pantalles acústiques que ha d'instal·lar Adif, unes pantalles de 5 metres d'alt, que tallaran el so, en principi, dels trens, però també tallaran tot el paisatge costaner. Sabrem, quines són les demandes dels veïns i com està la situació. També marxarem cap a Vilanova i la Geltrú, perdoneu, perquè aquest cap de setmana ha tingut lloc la Diada de les Neus. És el protagonista dins l'espai, el podcast casteller dels dilluns. Coneixerem la cançó de l'estiu de Lleida, que sembla que ho està petant. Es diu La Lleida que rinclona i la canten les Silvestres, una formació de noies que, com us dic, estan caient molt bé per terres de Ponent i avui les coneixerem per tot Catalunya. Després farem aquelles coses que no venen de gust però que a vegades s'han de fer però que també han canviat amb el temps. Deures d'estiu. Un treball feixuc pels nens, però moltes vegades també pels pares. Des de l'Espai Maramar, que es porten des de l'escala, avui sabrem què és l'arqueologia subaquàtica. En tindrem més detalls. I en temps friki, en el Friki Time, des de Ràdio Vilafant, avui ens proposen una manga que fa reflexionar sobre com utilitzem el nostre temps. Freiren. Tot plegat és el contingut de l'Obert per Vacances que s'estendrà fins a les 11 del matí i que enceta la setmana. Avui és dia 3 d'agost, encetem la setmana, encetem el mes, però això sí, tradicionalment, com venim fent des que vam començar, arrenquem programa amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per Vacances.
0: I per ser més d'agost ja veureu que se'ns van incorporant persones noves, companys nous de les diferents emissores fins i tot noves, que de moment han intervingut d'una manera i ara d'una altra. A veure, a pams. De moment, l'actualitat, primer, ens la porta Girona FM i en aquest cas saludem el Pau Villafañe. Pau, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia, benvingut al programa. Vinga,
3: comencem
0: explicant que unes 400 persones es van manifestar ahir a Serra de Daro per reclamar més seguretat a les carreteres del Baix Ter.
3: Ho vam fer amb una marxa lenta a peu, també amb bicicleta i amb tractors, fins a Masveí, que està a direcció Gualta, per denunciar la manca d'inversions a la xarxa viària. La plataforma Prou Excuses i una vintena d'alcaldes de la comarca van reclamar ampliar les carreteres, moltes de les quals tenen un carril per sentit i sense voral, una situació que asseguren contribueix a l'alta sinistralitat. Glòria Manull és l'alcaldessa de Serra de Daró.
4: Bueno, el que es demana i es reivindica fa molts anys doncs, que aquestes carreteres siguin segures i això és doncs, fent les obres que tant estem demanant. Doncs que les carreteres siguin més amples, una ampliació de les carreteres, que hi hagi voral, no el que hem vist ara en aquest tram que hem fet la marxa, on fins i tot mitja línia està esqueixada, vull dir, hi ha l'asfalt que està trencat i, bueno, és això, que sigui unes carreteres segures per la nostra gent que dia a dia ha d'anar a treballar, de portar els seus nens a les escoles i, senzillament, vivim aquí.
3: Segons la plataforma, a la zona s'hi registra un accident cada dues setmanes. Tot i valorar positivament el paquet de mesures anunciades pel govern, han advertit que fins que no hi vegin maquinària treballant, no s'ho creuran.
0: Serra de Daró, que vas inventat una mica el nom, eh? Diguem bé els noms de les poblacions. I ens posem més seriosos perquè hem de lamentar una altra víctima mortal a les platges catalanes. Moria i ofegada una dona de 74 anys, i això passava en una cala de Sant Feliu de Guíxols.
3: L'avís al telèfon 112 es va rebre ahir cap a les dues del migdia, alertant que una banyista es trobava en dificultats a l'aigua a la zona de la Cala Masset, molt propera a la platja de Sant Pol. La dona va ser traslladada fins al punt de socors per una embarcació de salvament marítim, on efectius del sistema d'emergències mèdiques li van practicar maniobres de reanimació sense que es pogués fer res per salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 16 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany.
0: I encara un darrer apunt que ens du a Palafrugell, que ha detectat un increment de la venda de droga a domicili a l'estiu per pressió policial al carrer.
3: Especialment en els nuclis habitats de Calella, de Palafrugell, Llafranc i Tamariu. Una situació que es dona d'una banda per l'arribada massiva de turisme durant la temporada d'estiu, que multiplica per 4 la població global, i de l'altra perquè la pressió policial ha desplaçat els punts de venda de droga de les places i els carrers. De fet, amb la incorporació de la unitat canina i de drons a la policia local, els agents han detectat que cada vegada troben més substàncies estupefaents a terra perquè els traficants les llancen quan veuen aproximar-se els agents en comptes d'intentar marxar corrent.
0: És l'actualitat a Terres Gironines. Pau Villafanya, moltíssimes gràcies i fins demà.
3: Moltes gràcies, fins demà.
0: La propera connexió ens du cap a Terres Barcelonines. Des de Cugat Mèdia saludem a Pau Vázquez avui. Pau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia, benvingut. El temps que et quedis, perquè sabem que aneu
5: serà
0: i veniu.
5: Poquet. Seran dos dies i després vindrà la Tina i farem un relleu.
0: Doncs vinga, avui i demà ens escoltem. Mireu, comencem explicant-vos que els conductors que aquest cap de setmana han passat per les benzineres de Barcelona ja es queixen, lamenten la pujada dels carburants, tot plegat coincidint amb l'inici del mes d'agost i les vacances d'estiu.
5: Sí, Núria, és que omplir el dipòsit és cada vegada més car. Un dels usuaris, Rafael Martínez, assegura que necessita el cotxe cada dia per anar a treballar i que l'encariment de la benzina ja es nota a la butxaca.
6: Jo necessito el cotxe per anar a la feina i l'increment al mes, a mi particularment, són 60-100 euros més perquè treballo lluny. I, bueno, i també per l'oci, per anar a la platja, amb la família, el que sigui, doncs es nota molt la benzina cara. S'agrairia que el govern fos una mica més conscient de que la benzina és una gran despesa per les famílies.
5: Segons dades del Ministeri per la Transició Ecològica, aquest estiu omplir el dipòsit és sensiblement més car que fa un any. Els preus s'han vist afectats per l'atenció als mercats internacionals del petroli, també per la retirada progressiva de les bonificacions impulsades pel govern espanyol, un procés que culminarà a l'octubre. Molts conductors, com escoltàvem, asseguren que han optat per benzineres de baix cost, però admeten, com dèiem, que l'increment dels preus també s'hi ha acabat notant.
0: I parlem encara de mobilitat. Complicada concretament aquest matí de dilluns per als conductors que hagin de travessar Barcelona.
5: I és que des d'avui la ronda de dalt per un carril per sentit entre les sortides 5 i 6 a l'altura de l'Institut Vall d'Hebron i l'avinguda de Vallcarca per una nova fase de les obres de cobertura de la via. La restricció afecta el carril lent i es mantindrà fins a principis de setembre, de manera que en aquest tram només hi haurà dos carrils operatius per cada sentit. L'Ajuntament de Barcelona recomana evitar aquest itinerari sempre que sigui possible, especialment en les hores punta, i planificar els desplaçaments amb temps perquè es preveuen retenir dimensions importants. Les obres permetran avançar en la construcció dels murs, les sortides d'emergència i la futura cobertura de la ronda, que generarà un nou espai verd i d'ús ciutadà de 340 metres sobre la infraestructura, en benefici dels barris de Sant Genís, dels Agudells i de la Teixonera. Està previst que aquesta cobertura quedi enllestida el 2027.
0: I de la carretera a l'aire, atenció als passatgers que hagueu de volar des del Prat, perquè demà dimarts comença una vaga indefinida del personal de terra.
5: La CGT manté la vaga a partir d'aquest dimarts entre el personal de terra, facturació i embarcament de Ground Force a l'aeroport del Prat. El sindicat majoritari i el comitè d'empresa denuncia que la companyia s'ha negat a negociar amb el comitè de vaga i assegura que la mobilització és l'única via per reclamar unes condicions de treball segures i dignes. La CGT acusa Ground Force de treballar amb una plantilla mínima, amb càrregues de feina insostenibles, una elevada rotació de personal i un ús abusiu de les hores extraordinàries. També denuncia la falta de descansos i de formació adequada per a les noves incorporacions. Aquesta vaga coincideix amb la temporada alta de vacances i pot afectar l'operativa de diverses aerolínies. El sindicat lamenta els inconvenients que pugui generar als passatgers, però defensa que la seguretat i la salut laboral són irrenunciables.
0: Doncs notícies que ens arriben de terres barcelonines des de Cugat a Cugat Mèdia. Ho dic bé, això, Pau?
5: Cugat Mèdia, exacte.
0: Cugat Mèdia. No sé mai si és Cugat Ràdio, Cugat Mèdia, eh? Vosaltres teniu de tot una miqueta.
5: Tenim ràdio, tenim de tot.
0: Molt bé. En Pau Vázquez, moltíssimes gràcies, Pau.
5: Gràcies,
0: una abraçada. És això, eh? La informació des de les terres barcelonines ens arribarà durant tot aquest mes d'agost des de Cugat Mèdia. I també des de Lleida canviem d'emissora, per dir-ho així, capçalera. En aquest cas serà Emun, qui ens porti les notícies de Ponent. Arnau Vilà, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem parlant d'incendis, incendis d'alta muntanya de Sanet, eh? En aquest cas a l'Alta Ribagorça. Continua actiu i manté en alerta els serveis d'emergències.
7: Doncs sí, segons els agents rurals, el foc afecta unes 71 hectàrees de terreny forestal repartides en dos focus, una part de les quals dins la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers treballen amb tres helicòpters, un hidroavió i equips especialitzats per contenir les flames en un terreny sobretot molt escarpat i de difícil accés. Ahir la tarda l'incendi va tornar a generar un pirocúmul, fet que va obligar a intensificar les maniobres aèries per evitar que el foc avanci o cap a la vall de Boí o surti de les limitacions del terreny català, ja que se troba molt proper a l'Aragó. Els bombers alerten que l'incendi té un potencial de propagació de fins a 2.700 hectàrees i que podria continuar actiu durant diversos dies. Els agents rurals apunten que, de moment, l'origen més probable del foc és l'impacte d'un llamp.
0: I seguim amb altres qüestions, parlant ara del proper dia 12 d'agost, i és que Ponent ja escalfa motors per l'eclipsi total de sol, fenomen històric que també es podrà viure a les Terres de Lleida.
7: Sí, Lleida Ciutat i les Borges Blanques, a la capital de les Garrigues, formen part dels 20 emplaçaments recomanats pel govern per seguir l'eclipsi. A la capital del Segrià s'habilitaran dos espais oficials, que és a la catedral de la Seu Vella i al barri dels Mangraners, amb totes les entrades disponibles ja exaurides. Els experts recorden que qualsevol espai obert orientat cap a l'oest pot ser un bon lloc per veure el fenomen sempre que s'utilitzin les ulleres homologades. També insisteixen en la importància de planificar els desplaçaments, ja que es preveu una gran afluència de visitants. Per ara, escoltem el president de la Societat Astronòmica de Lleida, Antonio Mòdol, que explica que a Ponent ja preparen l'eclipsi en tot de xerrades i conferències divulgatives, ja que aquest any tot aquest àmbit ha despertat força interès a la demarcació de Lleida.
0: Tall de veu que sembla que no podem escoltar Arnau.
7: Doncs mira, si et sembla bé, Núria, t'acabo explicant que aquesta singularitat ha despertat un força interès turístic, ja que hi ha una ocupació hotelera força elevada, sobretot al que és a la zona de la Plana de Lleida, del Segrià, la Noguera i les Garrigues.
0: Sens dubte tindrem més inputs, sobre més detalls sobre l'eclipsi a mida que s'acosti el dia, com 12 d'agost, i vaja, estem a començaments de mes i ja estem escalfant motors des de fa molta estona. Arnau Vilà, des d'Emun, moltíssimes gràcies.
7: A tu, Núria, bon dia.
0: Vinga, la darrera connexió, com sempre, la fem aquí a casa nostra, Tarragona Ràdio. Marina Pérez Got, bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Parlem d'ocupació hotelera. En aquest cas, a Lleida ens deien que a causa de l'eclipsi, nosaltres agafem la informació que es donen des dels hotelers de Costa Daurada, que preveuen un agost, més enllà de l'eclipsi, un agost amb xifres d'ocupació similars als darrers anys, 95%, diuen.
8: Doncs sí, així ho preveu la Federació Empresarial d'Hostaleria de la província de Tarragona. Calcula que l'ocupació aquest mes es mourà entre el 85 i el 90% en moments àlgids, on s'arribarà al 95%. El sector, però, pensa que amb l'eclipsi o no, la Costa Daurada presentarà xifres similars a anys anteriors. El portaveu de la Federació, Xavier Guardià, ha explicat que augura una bona ocupació, però sense grans canvis respecte a l'agost passat.
9: I a la primera quinzena, normalment podríem dir que és la temporada més alta de tota la temporada, no? Cert és que això, al final, si li vols mirar el cantó positiu, no té molts, diguem-ne, no? El primer que, bueno, tots els turistes que estan a casa nostra, que en són molts aquests dies, tindran la capacitat de viure aquesta experiència en primera fila.
8: El juliol s'ha tancat amb una ocupació del 70% i amb l'arribada tardana dels visitants anglesos, francesos i espanyols. El Mundial de Futbol ha endarrerit les vacances d'aquests mercats.
0: Mira, curiós això del Mundial de Futbol,
8: sí.
0: Eh?
8: Sembla que l'eclipsi no ens afectarà gaire en l'ocupació, però el Mundial de Futbol sí.
0: Bueno, ja ho diuen, que no afectarà tant, no es veurà tant destinacions que ja són eminentment turístiques, que ja omplen a l'agost, sí que en altres ubicacions. Repassem a notícies també destacades d'altres llocs del territori, Marina.
8: Doncs sí, els xiquets de Tarragona ahir van fer un recorregut per a alguns dels espais més emblemàtics de Tarragona, aixecant pilars i recuperant les tres camises que han vestit al llarg de la seva trajectòria, els 100 anys. El diari Més de Tarragona explica que Interior habilitarà un dispositiu per evitar furts durant l'eclipsi, o sigui que tothom pot aprofitar, aquell dia. Juli Bayot i el gos Atila s'han proclamat vencedors del 37è concurs de gossos d'atura de Prades al Baix Camp, que es va celebrar precisament ahir al migdia. I el diari de Tarragona destaca que Tarragona està pendent del jutge per activar el pla Jaume I, l'aparcament que portem anys parlant aquí a Tarragona.
0: Sí, sí, sí. Doncs bé, notícies que ens duen també a l'actualitat més propera. Marina Pérez, moltes gràcies.
8: A tu.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Doncs el que fem és seguir avançant en el programa. La propera entrevista ens durà a parlar sobre les mobilitzacions que hi ha hagut aquest cap de setmana a Torredembarra, veïns de Torredembarra, de Roda de Barà, protestant també de Tarragona, d'altres localitats veïnes, protestant per aquestes pantalles acústiques que vol instal·lar Adif, a pantalles contra el soroll dels trens, però pantalles de 5 metres d'alçada que taparien tota la façana marítima, canviarien brutal i radicalment el paisatge. De fet, en algun tram ja estan instal·lades i és així. Sabrem com estan les coses. Hem concertat una entrevista que se'n farà càrrec Ona la Torre. Segurament us haureu trobat, és possible que si heu baixat per terres d'aquí de Tarragona us hagueu trobat la manifestació aquest cap de setmana, i en tot cas sí que les últimes notícies parlaven d'una possible aproximació entre els alcaldes de la zona i les associacions de veïns i Adif per decidir si hi havia una solució una mica més possible, i una solució més mitigada. El que fem nosaltres, però, pendents d'aquesta entrevista, és seguir endavant amb altres qüestions, i abans d'abordar el tema de les pantalles acústiques d'Adif, coneixem profundament l'actualitat castellera, que aquest cap de setmana ha passat per la Diada de les Neus, que ha tingut lloc a Vilanova i la Geltrú. No només parlem del que ha passat el cap de setmana a nivell casteller, sinó també de les places que podeu visitar la setmana vinent, el proper cap de setmana, i alguna curiositat castellera. Tot plegat ens ho explica l'Eric Rosique des de Ràdio Ciutat de Valls.
1: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
2: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies, i també apuntarem una curiositat, una història o una temàtica castellera que ens ajudarà a entendre millor el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi! Doncs analitzem el que ha donat de si aquest cap de setmana i destaquem sobretot el primer castell de Déu de l'any 2026 que se l'apunten els castellers de Vilafranca a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. Diada poderosa dels Verds de Vilanova que clavaven el castell de Déu en primera ronda i que completaven l'actuació amb el 3 de 9 en folre i agulla, el 5 de 9 en folre i el pilar de 8 en folre i manilles. Una Diada de les Neus que va complir els objectius per les colles descarregant-ho tot. La colla jove de Tarragona també descarregava dos games extra amb el 2 de 9 en folre i manilles i el pilar de 8 en folre i manilles. Els Liles completaven l'actuació amb el 4-9 en folre per seguir apuntalant objectius de temporada. I diada calcada amb la clàssica de 8 pel que fa a la colla local, els Bordegassos de Vilanova, amb el 3 de 8, el 4 de 8 i el 2 de 7, mateixos castells que descarregaven els nens del Vendrell. Dit això, repassem altres diades que han passat aquest cap de setmana, i una d'elles va ser a Vilafranca del Penedès, a Martins Street, on la colla jove Xiques de Valls descarregaven el 3 de 9 en folre com a millor castell abans de la Fira Agost. Els del carrer d'en Gasó desmuntaven el 5 de 8 però completaven el 4 de 8 i el pilar de 7 en folre. Qui també va escarregar castell de nou aquest cap de setmana va ser la colla vella de Xiques de Valls en forma de doble compromís. En primer lloc, la colla vella descarregava el 4-9 en folre a Vilaseca, en una diada on també van plantar el 5 de 8 i el 7 de 8, i diumenge els del Portal Nou van tenir una accidentada diada a Vilarrodona caient amb el 3 de 9 en folre, però això sí, van descarregar el 5 de 8. Finalment, molt remarcable i molt ressenyable el paper de les colles tarragorines. Els Xiquets de Tarragona, a l'actuació de Vilaseca, es van anotar el segon 4-9 en folre de l'any després d'un intent desmuntat el 3 de 8 i el 7 de 8. I una altra colla que també ha deixat petjada aquest cap de setmana és la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, descarregant el seu primer 4 de 8 amb l'agulla als Pallaresos.
1: Segona ronda, agenda de plaça.
2: En aquesta segona ronda, com ja és habitual, és l'hora d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants. Avui, però, hem d'apuntar-nos una diada indispensable entre setmana. Dimecres hi ha una actuació cabdal i importantíssima a la plaça del Blat de Valls amb la Fira Agost. Colla Vella i Colla Joves de Xiquets de Valls portaran un programa de màxims després de la gran festa major de Sant Joan que van viure el passat 23 de juny. Programa de màxims per ambdues colles amb possibilitat de portar castells de gamma extra i el 4 de 9 net, entre d'altres. Pel que fa al cap de setmana, ens fixem en dissabte, la festa major de Llorenç del Penedès. En l'actuació hi haurà la Colla Jove de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Valls i els Nens del Vendrell. No serà, però, l'única actuació que es farà a la localitat del Baix Penedès. I és que diumenge de matinada se celebra la Diada dels Aficionats de Llorenç del Penedès. Es tracta d'una actuació a l'antiga, de matinada, i que tradicionalment s'hi reparteixen talls de cindre a tots els assistents, amb una actuació diferent al calendari casteller, amb els aficionats de Llorenç com únics representants en aquesta diada diumenge a la matinada. Podríem considerar, doncs, un cap de setmana tranquil pel que el fa el calendari casteller en el segon cap de setmana del mes d'agost.
1: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
2: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Avui posem la mirada en els bordegassos de Vilanova, colla anfitriona de la Diada de les Neus d'aquest cap de setmana, i que enguany ha realitzat un acte improvisat en memòria a l'estàtua que roman a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, com és el cas del senyor Josep Tomàs Ventosa. Tomàs Ventosa va ser un polític i comerciant vilanoví que corona la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú, una de les places porxades més grans de Catalunya i d'estil neocolonial. Els bordegassos l'han vestit fins a 3 dies seguits de forma diferent a l'estàtua de Tomàs Ventosa en un acte improvisat, però també carregat de simbolisme per celebrar la Festa Major de les Neus. Escoltem a Unai Estevez, membre dels bordegassos de Vilanova.
3: Però a Vilanova aquesta estàtua, més que el significat que té històric de 1800 i el que vulguis, aquesta estàtua, cada dia que hi ha un acte, la vestim diferent. Ahir era el correfoc, va vestir el diable, avui va de bordegàs, demà l'exhibició Falcons anirà de falconer. Aquesta estàtua jo crec que cada vegada que ve una festa la vestim diferent. Està cansat aquest home. Si tingués vida i tingués ulls, està cansat de vestir-se de diferents maneres.
2: I fins aquí aquesta edició de l'Obert Casteller. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i també hem aprofundit en una curiositat castellera d'aquest cap de setmana. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat de l'Obert per vacances i nosaltres tornem més aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!
0: L'Obert Casteller, sí, Eric, si és que en 5 minuts es poden fer un munt de coses, es pot explicar, doncs això, tota l'actualitat castellera, almenys la que... bé, la més propera, per dir-ho així. L'Obert Casteller, ara sí, dona pas a la propera entrevista de la jornada. Una entrevista que ens porten des d'on a la Torre, i és que divendres un centenar de persones, això era divendres, com dèiem, no ben bé el cap de setmana, divendres, unes 100 persones es van concentrar a Roda de Barà, al Tarragonès. Protestaven contra les pantalles acústiques de DIF. La protesta la convocava l'Associació de Veïns Costa Daurada, Barà de Roda, però s'hi van sumar la plataforma Mercaderies per l'Interior, diferents representants polítics i també veïns d'altres municipis, com Torredembarra. Tot plegat, respon al projecte de DIF d'instal·lar 14 quilòmetres de barreres metàl·liques de 5 metres des de Tarragona fins al Vendrell. En parlem de per què els veïns ja estan en contra en connexió amb Ona la Torre. Anna Plaza, bon dia.
4: Bon dia.
0: Bon dia. Qui tens per aquí? Vau seguir de ben a prop la manifestació, suposo, no? La concentració.
4: Ho van seguir més directament els companys de Roda de Barà Ràdio, però sí, evidentment ens van fer ressò de la notícia, tenint en compte també que tenim veïns de Torredembarra que s'han mobilitzat. Per parlar-ne hem convidat en Lluís Vallell, que és membre de la Junta de l'Associació de Veïns de Baix a Mar, de Torredembarra, un barri que està tocat a les vies del tren i que precisament es veurà afectat per les pantalles. Lluís, bon dia, benvingut.
5: Hola, bon dia.
4: Vosaltres hi vau ser en aquesta concentració de divendres. Quina valoració en feu? Com va anar?
5: Bé, sí que hi vam a sèrie. Jo la valoració que em faig, o nosaltres la valoració que en fem, és que va ser més important l'impacte, l'atenció dels mitjans de comunicació que la del públic, la de la gent, que realment estem patint totes aquestes conseqüències de que es posin aquestes pantalles. Hi havia gairebé més mitjans de comunicació que gent, 100 persones, doncs, aproximadament, no és gaire afluència. I, a més, la curiositat és que per l'hora que es va fer divendres a les 11 del migdia, la mitjana d'edat que hi havia allà, sort que hi havia dues nenes de 8 i 10 anys, si no haguéssim arribat als 80 anys de mitjana.
4: D'això se'n vau queixar una mica prèvia a la concentració, que vam parlar també aquí a Ona la Torre, Lluís, i us queixava una mica de la falta de mobilització de la gent, també quan heu organitzat actes a nivell veïnal a Torredembarra per intentar informar la població de què suposa aquesta instal·lació de pantalles acústiques a tota la línia de costa. La gent encara no s'ho veu, això.
5: Sí, és una situació que és molt curiosa, no? Perquè sempre repeteixo una mica el mateix, que quan fem coses d'aquestes i fem actes de conscienciació, la mitjana d'edat doncs està per sobre dels 75 anys. Intentem que sigui en horaris que no siguin laborals, que siguin a les 7 o a les 8 de la tarda, però sí que el jovent, doncs, tothom treballa, té família, té extraescolars, i sé que és difícil d'atendre, però potser ens deleguen massa amb nosaltres, doncs, l'activitat i la reivindicació d'aquest tema. A mi em crida l'atenció, doncs, famílies que tenen criatures que dormen a 100 metres de l'eix de la via i que, no sé, sembla que estiguin esperant que altra gent solucionem un problema.
4: També hi havia representants polítics el divendres en aquesta manifestació. Quina lectura en feu?
5: Bé, amb això, doncs, jo la lectura és sempre una mica la mateixa, no? Per part seva, l'aprofitament dels mitjans i de la imatge, fer campanya abans de la campanya. I, per altra part, sí que és important que gent que està els diputats a Madrid, doncs, que almenys tinguin presència aquí i, a part dels propis interessos que tinguin personals i partidistes, que siguin conscients del problema i que apretin el que puguin apretar a Madrid.
4: Perquè la gent es pugui fer una idea de la problemàtica, expliquem per què us ho poseu en aquestes pantalles, que s'ha de dir que a Roda de Barà ja n'han instal·lat, i no sé si aquí va ser una mica quan us va fer saltar l'alarma de veure el que havien fet a Roda.
5: Sí, això efectivament és així. No te'n fas cabal, no te'n fas idea fins que vas allà i ho veus i ho toques. És impressionant. És algo que és un mur, que les dimensions espanten, el color també espanta perquè és d'un verd fosc i té un impacte visual tremendo, i després també el fet de que és una barrera visual, física, psicològica, a nivell de climatologia local, para els vents, són tot inconvenients. I també, vista l'eficiència d'aquestes barreres, pel que diuen i pel que sembla, doncs deixen molt que desitjar.
4: Sí, per?
5: Doncs perquè hi ha zones en què hi ha un efecte rebot, que si no estan ben posades, les zones encara reboten cap als edificis del davant. Hi ha zones en què hi ha ponts i accessos que les barreres no hi poden ser, i allà surten com uns canals de soroll, de fressa, que impacten els veïns. Hi havia una senyora allí que explicava que abans ella mirava la tele sense barreres i quan passava un tren no havia de pujar el volum de la tele. I ara que hi ha les barreres, que és un cas d'aquest pas elevat o d'aquest pont, que allà no hi ha barreres, aquestes senyora no pot sentir la tele i ha de pujar el volum cada vegada que passa un tren.
4: Més enllà de l'impacte visual, també temeu que aquestes barreres, si s'arriben a instal·lar, perquè de moment n'hi ha a Roda de Barà, el projecte és posar-ne des de Tarragona fins al Vendrell, al llarg de 14 quilòmetres, és a dir, en diferents trams, que puguin comprometre la seguretat.
5: Sí, aquest és un punt de vista que jo estic molt enfocat i tinc una idea de conscienciació, i és que nosaltres aquí a Torredembarra, darrere l'església de Baixamar, vam patir un accident, crec que era l'any 2002, que van xocar dos trens de passatgers en descarrilament, i van haver-hi dos morts, 140 i pico de ferits, i es va poder actuar d'una manera popular ràpidament. Els veïns vam córrer, vam treure gent d'allà, es va obrir l'església, es va muntar allà un petit centre de recuperació dels ferits, i inclús una grua del Club Marítim va venir a aixecar ferros per poder treure gent de sota, i la reacció va ser molt ràpida. Jo m'imagino què passaria avui amb un cas similar de dos trens de passatgers i amb les barreres, l'efecte túnel, allò està tancat, encara que hi hagi portes d'accés cada no sé quants cents de metres. Què passaria amb un accident d'aquests? Mentre arriben els equips de rescat i es pot accedir allà i desmuntar barreres i això. L'estructura o l'infraestructura de les barreres és impressionant. Jo no l'havia vista i la vaig veure i la vaig tocar divendres a Roda, i està molt ben feta. Hi ha uns murs, uns fonaments de formigó, uns pilars de ferro molt ben fet. És una obra molt ben feta físicament. Per tant, accedir a dintre per fer un possible rescat seria molt, molt complicat.
4: Les pantalles de Roda ja vam dir que s'han instal·lat. Concretament es van posar una mica sense avís després de les obres que es va fer d'ampliació del túnel de Roda l'any passat. La resta encara no se sap quan es faran, i una altra de les coses que us queixeu als veïns és que no heu tingut accés al projecte, o sigui, no en coneixeu els detalls.
5: No, en absolut. Jo tinc contactes amb l'Ajuntament de Torredembarra, el projecte anterior, el que es va desestimar, sí que hi vaig tenir accés, i d'aquest actual, jo, pel que em consta i el que em deien inclús els periodistes, no, ni vosaltres mateixos en teniu coneixement o accés en aquest projecte. Que jo sàpiga, en l'Ajuntament encara no el tenen.
4: També us queixàveu de la lentitud en les reunions, perquè sí que els ajuntaments van dir que farien front

0: sobre diverses vegades en el temps, perquè l'any 2001 s'havia presentat un primer projecte, els ajuntaments van protestar, es va acabar retirant, i aquest del que estem parlant ara es va presentar a la tardor de l'any passat. Adif va dir que hi havia voluntat de consensuar-ho amb els municipis. Vosaltres teniu aquesta sensació de que hi ha aquesta voluntat de consens o no?
1: No, en absolut. Nosaltres vam fer una sèrie d'al·legacions des de les associacions de veïns de Torredembarra i les han tombades totes. Vull dir, les han negat totes, les van denegar totes, i aquí no hi ha cap opció ni de negociació, ni de diàleg, ni de replantejament d'altres possibles solucions.
0: Núria, em sembla que volies fer alguna pregunta.
2: Sí, sí, volia preguntar-li al Lluís. He estat buscant una miqueta d'informació. Veig que aquestes pantalles acústiques aquí a Catalunya només estan aquest tram instal·lat a Roda. Després, a l'estat espanyol, em sembla que cap al País Basc també n'hi ha algun tram d'instal·lat. I sobre, vull dir que seria una prova aquí a Catalunya que encara no... En fi, que no està vista encara ni provada del tot. I us volia preguntar, sobretot, quina alternativa doneu? Jo crec que vosaltres també heu investigat, no?, maneres menys disruptives d'abordar el problema dels sorolls.
1: Sí, jo vaig assistir a una conferència al Col·legi d'Arquitectes de Tarragona, promoguda per la plataforma de mercaderies per l'interior, i en allà doncs, una empresa basca ens va explicar doncs, les opcions que hi havia d'un tipus de pantalles de baix impacte, que fan 1,20 m, 1,30 m d'alçada, d'un material absorbent, que es col·loquen just al costat de les vies, que és allà on s'origina el soroll. El soroll s'ha d'atacar... Primer s'ha d'intentar que no es produeixi. Si es produeix, atacar-lo a lo més pròxim i lo més immediatament possible perquè no entri en reverberacions i amplificacions i fenòmenos físics. Per tant, i això ells ho tenen provat, ho tenen experimentat, en tenen posades a diferents llocs, inclús amb algunes amb l'entorn d'Adif, i estan en el procés de que Adif homologui aquestes pantalles. I sembla ser, pel que ens van dir, que això també s'està diluint i s'està allargant en el temps.
2: Mm-hmm. Seria una bona solució per vosaltres.
1: Per nosaltres sí, per nosaltres perquè l'impacte visual és mínim, l'impacte mediambiental és mínim, per tant creiem que aquesta seria la solució. Hi ha una cosa que sí s'ha millorat molt amb els sorolls de les vies dels trens, és que al fer el tercer carril, la tercera via, s'han canviat totes les vies, tots els suports, i s'ha reestructurat tots els ferms de sota, i els sorolls dels trens han disminuït moltíssim per l'efecte via. Per tant, jo crec que el problema gros dels sorolls que teníem fa 5 anys endarrere, doncs amb aquestes activitats, amb aquestes actuacions, ja s'ha baixat moltíssim. A la nit ja no em desperten els trens, els que passen avui en dia. Els de demà passat, amb els trens aquests de llarg europeu i tot això, ja no ho sabria valorar-ho.
0: Perquè aquest és el problema de fons, no, Lluís? És a dir, ara parlaves del tercer carril, que és una tercera via que s'ha instal·lat a la infraestructura per permetre els trens en ample europeu, que fa preveure que hi haurà, quan això entri en servei, un increment dels trens de mercaderies, ja també a través de la plataforma Mercaderies per l'Interior, però també s'hi heu anat sumant entitats veïnals, tot un moviment que reivindica que els trens de mercaderies no passin per aquesta línia de costa.
1: Evidentment, i això té dos conceptes i dos raons fonamentals. Una, el propi increment del pas de mercaderies i moltes d'elles perilloses amb el risc que això comporta. Quan tu no pots passar amb un camió de mercaderies perilloses per al mig d'una ciutat, d'un poble, Adif passa uns trens que porten 40 o més camions equivalents de mercaderies perilloses i passen pel mig de les ciutats de Tarragona, d'Altafulla, de Torredembarra, de Roda, sense cap prescripció i sense cap lògica. I l'altre punt, que és molt important, és el tema col·lapse de la línia. Aquesta línia és una línia que per al transport de passatgers ja està molt saturada i amb un funcionament absolutament deficitari per errors d'envelliment, d'infraestructura, d'arrobament de cables, de mil coses, que només falta saturar-la amb les mercaderies perilloses, amb la qual cosa, amb els temps d'usos de pas dels propis trens, es disminueixen els temps de manteniments preventius i correctius que s'han de fer perquè les línies es conservin. I això no s'entén, els números no surten. Hi haurà un col·lapse que quedarà tot bloquejat al tràfic ferroviari, tant l'un com l'altre.
0: Doncs li agraïm moltíssim al Lluís Vallell que ens hagi acompanyat avui per parlar d'aquesta problemàtica de les pantalles acústiques, però que va una mica més enllà, perquè també ens porta a parlar de la reordenació ferroviària al Camp de Tarragona amb aquesta previsió d'increment de pas de temps de mercaderies. Moltes gràcies.
1: A vosaltres, gràcies per el ressò que esteu donant a tot aquest tema.
2: I moltes gràcies, Anna Plaza.

0: Acompanya des d'Ona la Torre. Una abraçada.
1: Fins la pròxima.
0: Fins la pròxima. Adéu, Núria. Falta un quart per arribar a les 10 i de Terres Tarragonines fins a Terres de Ponent. I per parlar de cançons. Cançons de l'estiu, que sí que n'hi ha moltes, que cadascú té la seva. I, de fet, vam dedicar tot un programa la setmana passada a repassar aquelles cançons de l'estiu d'abans i d'ara. Però nosaltres us proposem que escolteu la cançó de l'estiu de les Terres Lleidatanes d'aquest estiu. Sona així.
2: Guitarró, xicarró, toca el flabiol, xicarrol. Toqueu castanyetes, xiquetes, que jo cantaré si no vol. Toca el guitarró, xicarró.
0: Això que estem escoltant es diu La llei de Carrinclona i tenim a les Silvestres, que ja les escoltàvem allò fent menció del seu nom al començament de la cançó. Les tenim, no, les té la Laura Alcalde a Ràdio Rosselló. Laura, bon dia!
3: Hola, Núria, què tal? Bon dia!
0: Molt bé, això és la cançó de l'estiu a Lleida, doncs?
3: Sí, a Lleida i ara ho serà a tot Catalunya, perquè aquesta cançó entra al cap i no surt, ja us ho dic ara. Aquesta és la cançó que han fet les Silvestres, com deies, amb la Glòria Rivera, cupletista també de Guissona, lleidatana, sí. I avui ens acompanyen dues de les membres d'aquest grup, l'Eura Gaia Escué i l'Arantxa Broto Martínez. Noies, què tal? Molt bon dia, com esteu?
4: Bon dia.
3: Escolteu-me, com surt una mica la idea de fer aquesta Lleida Carrinclona, aquesta cançó de l'estiu?
4: Mira, doncs hi ha el concepte aquest de Carrincló a Lleida, que ens agrada molt, que va sortir dels gitanos i que, bueno, al final l'hem acabat adoptant primera com una mica ofensiu, no?, potser, de coses...
3: Semblava negativa, no?,
4: sí, la... Sí, exacte, però al final ja si se n'han d'enriure de nosaltres, ja ho fem nosaltres directament.
3: Això mateix. Però és una mena de jota garrotín, és una fusió, que és exactament?
4: És una jota.
3: És una jota.
4: Que sembla que la jota no, és com molt d'uns territoris molt concrets, però, bueno, aquí també n'hi havia. I passa que la melodia aquesta que surt a la peça és de la Granadella, que és un poble d'aquí Lleida, és la jota que tenen allà tradicional, i li hem fet nosaltres llavors unes lletres.
3: Què surti a fer el caragol? Expliquem-li a tot Catalunya què surti a fer el caragol, Arantxa.
5: Bueno, això ho hauria d'explicar l'Eura, potser que...
4: No sé.
5: Que és la que va fer la lletra.
4: No sé massa què és fer el caragol, però és sortir i passar-s'ho bé.
3: I ja està,
5: el sol, sí.
4: El sol.
3: I fer-ho poquet a poquet.
0: Per què dieu això del caragol? Perquè em sembla que hi ha una tradició aquí, no?, d'anar a buscar caragols i...
3: Bueno, a veure, clar, nosaltres amb les bosses del Prica sortíem a fer... Ara la gent que ens escolti, que tingui menys de, què, 20 anys o 25,
5: no
3: sabrà
5: què
3: és el Prica.
5: Sí, no sabrà de què parlem.
4: És el Prica?
3: El Prica és un supermercat enorme, del qual no farem ara mateix publicitat, però sí que és veritat que per nosaltres era molt típic, no?
5: Molt típic.
3: Sortir quan plovia. Quan plovia, que també és una cosa que ha quedat com enrere a la vida de l'estiu de Lleida... sortíem a buscar caragols amb les bosses del Prica. I això queda reflectit a la cançó. Que heu volgut com recollir una mica també tota la tradició, no? O d'alguna manera aquella tradició més popular.
5: Sí, sí. I tot el que a nosaltres ens fa felices de ser de Lleida una mica, no? Que és pues, anar a buscar caragols amb les bosses del Prica, pues, sortir a fer el caragol, no?, que dèiem ara, estar a Morenes, però no per haver anat a la platja, sinó perquè estem al tros, allà amb els amics, fent una barbacoa o el que sigui.
3: I després de collir fruita.
5: Sí.
3: O embossar. Hi ha un territori concretament que embossa els préssics perquè no se facin, doncs això, perquè la pedra no els hi faci mal. Bé, clar, el temps ha canviat tant i tot ha canviat tant una mica, no?, que hem com de recuperar totes aquestes tradicions perquè no se'ns oblidin, perquè si no, malament rai. Jo crec que té una reivindicació també, a banda de voler ser la cançó de l'estiu de Lleida, té com molta reivindicació la cançó, no?, en certa manera. Festiva.
4: Sí, de territori, festiva, sí, de música també, no?, tradicional.
5: Sí, i sobretot també el que dèiem, no?, reivindicar el Carrincló, que se li ha donat sempre com una tonalitat una mica fosca i de...
4: Pejorativa,
5: i
4: de, no?
5: I pejorativa, sí. Exacte, i nosaltres ho reivindiquem com algo que estimem i que és molt nostre i que ens encanta ser carrinclones.
0: A mi m'agrada molt que hagin comptat, m'encanta que hagin comptat amb la Glòria Rivera, Que intueixo que és qui canta, no? La Glòria Rivera, que aquí ens l'estimem molt. Ha passat diverses vegades per aquí com a actriu, com a cupletista, i vaja, que la coneixem, la Glòria Rivera, Terres Tarragonines.
4: Claro, molt bé. No, pues ja és que és un personatge tenim aquí increïble i és que no la podíem fer amb ningú més que amb ella, aquesta cançó.
3: I expliqueu-nos una mica qui sou les Silvestres, perquè ara parlàvem de la cançó, però una mica qui sou les Silvestres, què feu?
5: Pues mira, Silvestres som tres noies de Ponent, de la nostra terra, que fem bàsicament polifonia tradicional, a través de l'Eura, que és la que potser ha estat més vinculada amb el tema tradicional i del territori, recuperem cançons tradicionals.
4: Sí,
5: estic dient tot el rato tradicional, però és que és lo que fem.
4: Bueno, i barregem també amb música actual. Sí.
5: Exacte, i per acostar una mica a l'actualitat i als nostres dies, i perquè nosaltres som noies que vivim en el segle XXI, també ens agraden altres tipus de música, llavors pues, ho barregem amb música més actual, bases electròniques...
3: I tot amb la veu, majoritàriament, i amb algun instrument tipus pandero, però... I altres instruments? No me'n vull deixar algun d'important.
4: No, bàsicament el pandero, perquè també és una mica reivindicatiu de que... Mira, ara el sentim. sí, és un instrument que tocaven molt les dones d'aquí, que és una tradició que queda bastant oblidada. A més, elles feien bastanta... Bueno, era un moment d'expressió personal important en les seves vides, així que...
3: Doncs elles són les Silvestres, tenen una agenda repleta. Jo no me vull deixar, no voldria acabar, Núria, jo si et sembla bé, escoltant-les una mica, perquè sí. Sé que tenen una agenda repleta a partir d'ara. Em deien que el juliol han estat una mica tranquil·les, però a partir d'ara la cosa ja es comença a animar, no, noies?
4: Sí.
3: Que sapigueu que les podeu buscar a Instagram, a pàgina web.
5: No,
3: Instagram, majoritàriament.
4: Sí,
0: per tant, sembla que hi ha tradició, hi ha ganes d'escoltar aquesta música més tradicional, com dèiem, no? Aquí, fins i tot la polifònica i tal, ja us conviden a festes majors i vull dir que hi ha ganes, que a vegades pensem en festes majors i pensem o en festivals i pensem bàsicament en orquestres, no? I no, hi ha ganes també d'escoltar aquest tipus de música.
3: I potser són actes més vinculats a la cultura, no? I a la cultura popular, potser?
4: Sí, però jo crec que ara és un moment que està com ressorgint tot això. Ens hem desvinculat tant de la nostra terra que crec que ara torna a haver necessitats, no? De tornar a, no sé, a veure qui som en origen, no? I jo crec que sí, està sortint bastants grups i bastantes propostes en l'entorn de la música d'arrel.
3: Mm-hmm. Que bé.
0: Digues, Laura, digues.
3: Digues. No, anava a dir que jo no vull que acabem sense que sí. Puguin cantar una miqueteta o puguin escoltar-les una miqueteta.
0: Poden
3: no?
0: Cantar
3: i
0: en directe,
3: així...
0: però? Poden cantar en directe, s'animen, no?
4: Sí.
3: Podeu
4: sí,
3: fer alguna coseta preciosa, que sí.
0: Ai, que xulo.
3: La faran segur. I per tant, com que jo... Tu manes, Núria?
0: No, em sembla
3: tenim una mica
0: fantàstic.
3: De temps, eh?
0: Sí.
3: Sí?
0: Sí. Sí, tenim 3 minutets.
3: Doncs som-hi, noies.
4: Doncs mira, farem una cosa, que de la cançó que està de la llei de Carrenclona, perquè no som les tres i no podem fer la polifonia.
3: Clar, no hem parlat de que sou tres membres, ens falta
0: la
3: Núria.
0: La Laura pot...
3: Home, jo no, sí, podria.
4: T'animes,
3: no,
4: Laura?
3: Jo m'animaria, però no ho podré fer també.
4: Igual ho hauríem d'haver provat abans.
3: Exacte.
4: Doncs farem les cobles, que són com la part solista d'aquesta llei de Carrenclona i que diuen tots els tòpics del carrenclonisme lleidatà. A veure si els aneu descobrint, eh? Començo jo? Sí? Primer parlo molt de la fruita, eh? A veure, molts tipus de fruita. De Sant Joan la vera, vera...

0: timonera. Jo no tinc la pell blanquilla, jo sóc golden, sóc reineta. Que el moreno no és de platja, que el moreno és d'analera.
1: Ei, super! Escolta'm, gallina de piel una mica que es diu aquí, eh? Perquè jo no sé com tenen la pell a Tarragona, però aquí som Pink Ladies i som no som blanquilles, eh?
2: M'ha agradat això de Pink Ladies, eh?
1: Núria, què? Núria, què?
2: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Aquí reivindicant. Sí, molt bé. Molt bé.
3: Doncs, escolteu-me, us volia preguntar que... per la presó de Lleida. Hi ha un tema que es diu la presó de Lleida, que si us sembla així, com de fons l'anem posant... De què va, això, xiques?
1: És una d'aquelles hit parade que s'ha cantat a totes les escoles, no? Sí. I que hem cantat totes i tots, no? Que tot i tenir una lletra molt profunda i molt dura, no?
4: A vegades no sabem ni de què va, eh? Sí. Quedem amb la primera estrofa.
1: És veritat que a vegades penso que nosaltres, primer o segon de primària, cantàvem aquestes cançons.
4: Oh, pues això, Déu-n'hi-do, eh? Jo no, eh?
1: Jo crec que érem petits i petites i cantàvem aquestes cançons, eh? Que són d'arrel, dures i que expliquen, doncs això, històries complicades, no? Mm-hmm. Com la recupereu?
4: Bueno, és que aquestes històries, els romanços, les balades, explicaven històries i a vegades eren bastant dures, sobretot contra les dones. També com perquè era una manera, en el moment que era tot tabú, no?, explicar a les noies joves coses que podien passar i que vigilessin perquè no els hi passessin. Bueno, no sé, sí. I a vegades les històries són molt dures, però precisament per això.
3: Doncs ens quedem escoltant La presó de Lleida. Aquest tema sembla tan tradicional, no?, de cantar terres lleidatanes i ens quedem amb les silvestres. Gràcies, eh? Us hem conegut i ara ja us buscarem.
4: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies.
3: Laura, gràcies a tu també, Laura Alcalde, des de Rosselló, Ràdio Rosselló. Una abraçada forta. Deixem amb bona música i bona companyia.
2: Adéu, Laura.
1: Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Arrels.
2: Vaig trigar 12, vaig mirar molt triar-les. Hi ha una d'inventada.
3: Hola, sóc l'Anna Morgades Valldosera, coordinadora de podcast de la xarxa i codirectora de Rondalles de Catalunya, juntament amb l'Ivan López. Rondalles de Catalunya és un podcast que reedita en versió àudio, un llibre mític de l'Albert Gené, que es va publicar l'any 75 i que ja no es troba a les llibreries. Qui escolteu de fons és el mateix Gené, parlant de les 12 històries d'aquest llibre, unes històries que van marcar moltes infanteses a Catalunya, entre elles la meva. I el projecte va néixer precisament d'aquí, de la necessitat de molts boomers de recuperar aquelles pàgines que ens van fascinar, amb bruixes que feien encanteris, gegants que et perseguien muntanyes enllà i reis malvats que, si et despistaves, et deixaven sense cap. Una rondalla, de fet, no seria una rondalla si no té un punt gore, oi? Rondalles de Catalunya, el podcast, és un exercici de recuperació de memòria i alhora també una manera d'homenatjar un gran home, plan diria un homenot, com és l'Albert Gené. Dirigint la revista Cavall Fort o amb el Sergi Grapes, el Lucky Luke, els Barrufets o les mateixes rondalles, l'Albert porta tota la vida empenyent perquè els nens d'aquest país gaudeixin llegint i ho facin en català. A ell li vam dedicar sencer el Premi Radio Associació, que una setantena de ràdios de la xarxa vam rebre per les rondalles com a millor programa de ràdio local. Rondalles de Catalunya, com deia, és fruit de la col·laboració de molts professionals de les ràdios locals, narrant, posant veu a personatges, o, i aquí he de fer una parada especial, fent-ne un disseny sonor deliciós. Cada tècnic, amb el seu estil i des de la seva emissora, ha fet que totes les històries tinguin una personalitat pròpia. Uns cracs, vaja. I a més, com que l'homenatge de l'Albert ben bé s'ho valia, tenim una llista de VIPs que s'hi van tirar de cap quan els hi vam demanar d'actuar. I no només parlem de professionals de la cosa com el Jordi Bosch, el Cesc Casanovas, el Josep Maria Pou, la Vicky Peña o el Sergi López. També el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, i l'aleshores presidenta del Conca, la Vinyet Panyella. La llista, però, és més llarga. Músics com l'Anaïs Vila, l'Anna Roig, la Judit Nederman i l'Arnau Tordera, humoristes com l'Òscar Andreu, l'Òscar Dalmau, la Neus Rossell, el Jair Domínguez, i en Peyu, comunicadors com el Joan Pau Inarejos, la Jessica del Moral, el Miquel Calçada o el Carles Porta, que per una vegada és la víctima del crim. Abans d'acomiadar-me, deixeu-me escombrar cap a casa i parlar-vos de la xarxa Més, la plataforma de les teles i de les ràdios locals. Allà hi teniu el Territori Podcast, un espai on podeu trobar les rondalles i molts altres productes de primera divisió que es fan des de la proximitat, des de les ràdios locals.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. En mobilitat, des d'avui la ronda de dalt tindrà un carril tallat per sentit entre les sortides 5 i 6 per les obres de cobertura entre l'Institut Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca. La restricció es mantindrà fins al 24 d'agost i permetrà avançar els treballs d'instal·lacions del futur túnel, reduint la necessitat dels talls nocturns. A banda, hores d'ara hi ha afectacions per obres, també a l'A2, a Jorba i també a Esparreguera, i una avaria a l'AB10 a Barcelona que deixa un carril tallat direcció Nous de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que ha obligat a habilitar servei alternatiu per carretera i en aquests moments també s'ha reprès ja la circulació per via única. Aquesta incidència ha afectat les línies R2 Sud, l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i també a l'R17. I també mobilitat, el Servei Català de Trànsit intensifica des d'avui fins al 9 d'agost els controls de velocitat a les carreteres i municipis de Catalunya. La campanya, coordinada amb Mossos d'Esquadra i també policies locals, té com a objectiu reduir els excessos de velocitat i millorar la seguretat viària, especialment dels col·lectius més vulnerables, com vianants i ciclistes. L'any passat, en la mateixa campanya, es van imposar més de 33.500 denúncies en només una setmana, amb una mitjana de prop de 4.800 infraccions diàries. I el nombre de turistes internacionals va ser de més de 2 milions al juny a Catalunya, un 1,4% més que en comparació amb els visitants estrangers del mateix mes de l'any passat, segons dades provisionals publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest registre és el més alt per un mes de juny des del 2019, just abans de la pandèmia de la Covid-19. I la Fiscalia Anticorrupció investiga possibles irregularitats en la gestió de la DGAIA relacionades amb ajuts i allotjament per a joves extutelats. La investigació parteix d'una denúncia presentada el 2025 i compta amb la col·laboració també de l'Oficina Antifrau. Un dels expedients, sobre ajuts econòmics, ja s'ha tancat sense detectar indicis de delicte. L'altre, sobre presumptes places d'allotjament fantasma, encara continua obert. Ara la Fiscalia haurà de determinar si els fets constitueixen només irregularitats administratives o si poden derivar en responsabilitats penals. I l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça continua actiu i ja ha afectat unes 71 hectàrees, una part dins de la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes. Els bombers treballen amb mitjans aeris i equips especialitzats per evitar que el foc avanci cap a la Vall de Boí o surti de Catalunya. L'incendi, que podria haver estat provocat per un llamp, té un potencial de fins a 2.700 hectàrees i es preveu que continuï actiu durant els pròxims dies a causa de la complicada orografia de la zona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
6: Un, dos...

0: Fantàstic escoltar els Blaumut amb aquesta hora del matí. Bé, i a tota hora, de fet, eh? A més, amb aquest tema, pa amb oli i sal. És un menjar d'aquells que també tenen reminiscències d'estiu. Sí, sí. Aina Barbany, bon dia de nou des de Cardedeu.
1: Bon dia de nou, bon dia. Què tal?
0: Bé, tu pa amb oli i sal, sí? Aquest esmorzar o berenar tan típic, sí?
1: Sí, a mi m'encanta el pa amb oli i sal i també m'encanta Blaumut. O sigui que...
0: doncs estem d'acord. Escolta, saps que un menjar de quan jo era petita i abans, eh? Berenar molt tradicional, però més d'hivern, que se'ls donava als nens, era pa amb vi i sucre.
1: Ostres,
0: tremendo,
1: saps que això,
0: tremendo.
1: La meva mare m'ho va dir alguna vegada i la veritat és que em va xocar bastant al principi,
0: sí,
1: però
0: sí.
1: He de dir que m'animaria a provar-ho, eh?
0: Jo, home, amb aquestes edats que tenim ara ja podem, eh? Però és que abans se'ls donava els peques, sí.
1: Ostres,
0: més
1: aviat
0: a l'hivern.
1: Sí.
0: Bueno, costums. Ai, Aina, què diuen els oients sobre els seus records d'infantesa d'estiu?
1: Doncs mira, hem rebut diverses cosetes, vale? L'Estela ens diu a través de xarxes que cada estiu marxa a un poble ben petit on hi té els millors records de la seva infància.
0: Clar.
1: Llavors també tenim a la Marta, que diu que un record o una tradició que té és sortir a banyar-se amb la pluja d'una tempesta d'estiu.
0: Oh, que xulo!
1: Que això és molt xulo, això, eh?
0: Sí.
1: La veritat.
0: És aquella pluja que no et sap greu que et mulli, no?
1: Sí, exacte, sí, perquè d'altra manera potser molesta una mica,
0: ai, sí.
1: No?, el xirimidi aquest que va caient, però bueno, així amb l'aigua i la piscina o inclús al mar, doncs pot estar bé.
0: Sí, i tant.
1: Doncs també tenim una tradició, en aquest cas, molt especial, que si volem la podem escoltar,
0: vinga.
1: I és de la Maria, vale?
0: Vinga.
2: Bon dia, obert per vacances.
0: Hola, Maria.
2: Bueno, avui la cosa va de tradicions i jo tinc una molt, molt instaurada des de fa ja 7 anys, que és que cada estiu faig un tram o alguna part del Camí de Santiago, del Camí de Sant Jaume.
1: Molt xulo.
2: I aquest any no podia ser menys, així que ara mateix estem a l'aeroport de Barcelona, a punt d'agafar un vol cap a Vigo i des d'allà anar cap a la frontera amb Portugal, des d'on començarem demà dimarts a la nostra primera etapa. A més, aquest any és molt especial perquè repeteixo el mateix recorregut que vaig fer la primera vegada, ara fa 7 anys, però aquest cop amb el meu fill, que en aquell moment tenia només 7 anyets i ja em va dir llavors, jo un dia el voldré fer amb tu. Així que aquest any anem els dos junts
1: és xulo.
2: I tornem a repetir aquelles passes de fa 7 anys. Així que d'alguna manera aquest any es tanca un cicle.
0: Ai, que xulo,
2: I,
0: clar.
2: Doncs els propers dies
1: sí,
2: també.
1: Sí, la veritat és que molt xulo.
0: Anava a dir, clar, amb 7 anys ja se l'haurà fet tot. Doncs ara torna a començar, eh? Ara comença des de Portugal
1: jo la conec,
0: i torna.
1: I li agrada molt i sempre està a tope. O sigui,
0: diuen que és místic, fer el Camino de Santiago.
1: Sí,
0: jo ho tinc pendent a la vida.
1: Aina, jo
0: també tu també,
1: pendent.
0: Doncs vinga, quan s'acabi l'obert, que no hi haurà tanta gent, perquè ara em sembla... Mira, quan torni la Maria li preguntarem si hi ha trobat molta gent, perquè suposo que depèn del tram, potser en el seu tram no n'hi ha tanta gent, però es veu que ara l'estiu s'omple fins a punts
1: bastant...
0: problemàtics. Sí.
1: Sí. Tenim temps per un altre?
0: Vinga, sí.
1: Mira, aquesta em resulta molt familiar. A veure tu què et sembla.
3: Ah, Maria, gent de bé, sóc en Ramon Rodregós i Malandric, de Puigfrondós, de la Sèquia, a mig camí entre Montsià i el Pla de l'Estany. I una de les tradicions familiars que no pot mancar l'estiu és fer una partideta de petanca amb les amistats quan el sol es comença a mainar a la seva fortó, tot berenant amb pa amb vi i sucre com fora mainada. És una cosa que ens agrada...
4: Enric, què fas amb aquesta veu?
3: Calla, que m'escolliran, que veuran que sóc jo. Doncs això, mitja vida tu. Apa, adéu-siau, salut i revolució.
1: Em sembla que hi ha algú que té una mica de nostàlgia del programa.
0: Mare de Déu, que se'ns han infiltrat.
1: Ai, et sona la veu?
0: Ramon, bueno, al començament no, pensava aquesta gent que ens escolten, aquests oients tenen una veu curiosa i estranya, però
1: sí.
0: Després he sentit algun nom per aquí familiar, no sé, eh?
1: Sí,
0: no sé si em fa por, si em fa il·lusió, no sé què em fa. En tot cas,
1: doncs...
0: bueno, la partida de petanca, deia el Ramon.
1: Sí.
0: El Ramon no li ha pillat el cognom.
1: Bueno,
0: Ramon, torna'ns a trucar si vols quan vulguis. A trucar o a mi a deixar els Instagrams. Per l'edat que té el Ramon, trobo que s'apanya molt bé amb l'Instagram,
1: no? Sí, molt espavilat, la veritat.
0: Sí.
1: I tant.
0: Bueno, la petanca també és un clàssic dels estius, tots aquests jocs més tradicionals.
1: Sí.
0: Aina, tornem a connectar a veure les 11?
1: Perfecte, aquí estarem.
0: Vinga, els Blaumut ja han acabat, ja han marxat, ja han recollit tots els trastos. Posem-nos una miqueta de fons, Lluís, si els tens a mà. Vinga, que ens agrada molt a l'Aina i a mi. Aina, fins ara.
1: Fins
0: gràcies.
1: Ara.
0: Gràcies. Abans de les 11, abans de tancar programa, el que farem serà acabar de recollir aquests records familiars que ens podeu aportar, records familiars o no, records en general de les vostres vacances, d'aquella rutina de vacances, no?, que s'acaba convertint en un hàbit i que identifiques l'estiu, el relaciones amb allò. Però, si voleu més idees o més vivències, hem encarregat un reportatge també de tradicions familiars de l'estiu que ens la porta Ràdio Tordera, concretament la companya Clàudia Icart.
5: L'aniversari el 12 de setembre de la meva neboda.
6: Toda la família se reúne en casa de l'abuela.
7: La pujada al carrer Més.
8: Llogar patinet a la platja.
9: El dinar de Festa Major.
10: Com hem pogut escoltar, les respostes són molt diverses i encara que semblin simples activitats, són tradicions que moltes famílies porten fent durant molts anys. En el reportatge d'avui ens centrarem en les tradicions familiars que es fan a l'estiu. Segons el diccionari, la paraula tradició es defineix com un costum que ha prevalgut de generació en generació. Més enllà de la definició, les tradicions són importants perquè uneixen persones per crear moments, ja siguin en família o amb amics. Les tradicions tenen la peculiaritat que creen il·lusió i expectació de que arribi el dia, encara que sàpigues que l'any que ve tornaràs a repetir-ho. No totes les tradicions neixen de costums molt antics, ja que poden començar espontàniament i amb els anys acabar formant una gran part de les famílies. L'estiu ajuda que les tradicions prenguin força. Això és gràcies a les vacances. Aquestes permeten que moltes famílies disposin de més temps per estar juntes i recuperin costums que durant la resta de l'any són més difícils de mantenir. A més, el bon temps i els dies llargs fan que moltes d'aquestes tradicions es puguin fer a l'aire lliure i allargar-se fins que es vulgui. És cert que les tradicions evolucionen a mesura que passa el temps i canvien d'una generació a l'altra. Tot i això, l'essència segueix sent la mateixa, compartir temps de qualitat amb la família i crear records que, any rere any, continuen unint a les persones. Des d'un dinar familiar, fins a una escapada, unes vacances o fins i tot una festa major, qualsevol activitat pot acabar convertint-se en una tradició. Parlant de la Festa Major, la Carme i la Meli expliquen com les seves tradicions familiars de l'estiu més importants tenen a veure amb aquesta.
7: La pujada al carrer Més, dels nens i més grans, que és tota una tradició al poble, i llavors també, doncs, que cooperi algú de la família és important. I en el seu cas hi va haver-hi un de molt important que va córrer, que era el meu fill, quan era petit. I això pues, ja va ser també la tradició amb la família, que va continuar pues, molt més anys, que fa moltíssima il·lusió veure'ls com corren uns i els altres.
10: Com bé diu la Meli, cada any, el 24 d'agost, per la Festa Major de Tordera, es fa la cursa del cos. Consisteix en córrer una de les pujades més fortes del poble. És una activitat que moltes famílies agafen com a tradició, com és el cas de la Meli.
7: Una altra cosa que ens agrada moltíssim a la família, que és les habaneres. Les habaneres són indiscutiblement el dia, per mi personalment també, un dels més commemoratius de la Festa Major, perquè tinc uns records molt impressionants i m'agrada moltíssim.
10: I com no, les habaneres també són una activitat que s'agafen com a tradició per anar a escoltar amb tota la família. I la tradició de la Carme, encara que no coincideixi amb la data exacta de la Festa Major, ella i la seva família continuen amb una de les tradicions més típiques, els grans àpats en família.
9: I en quant al dinar, el dinar no sempre pot ser el 24, perquè la família treballen molts perquè no viuen a Tordera. Llavors sempre busquem un dia i ja diem és el dinar de Festa Major.
10: Canvien completament de tradicions. Antoni agafa una tradició que tothom la té, però que pot decidir si celebrar-la o no. En el seu cas, sí que la celebren i ho fan en gran.
5: L'estiu s'acaba el 21 de setembre i el dia 12 tinc la sort que va néixer la meva neboda i el que fem és una gran festa, una festassa grossa, grossa, perquè ella estigui contenta i estigui bé. I atès que es porta molt bé amb els deures, doncs té bons regals. Sí, una mica per motivar-la a que segueixi amb aquesta canya que ens ha tret excel·lents de matemàtiques, de medi i de medi natural i tot això.
10: De la tradició de l'aniversari passem a una tradició passada per aigua. L'Albert ens explica una activitat que porta fent durant anys amb la família.
8: És una tradició familiar que fem bastant de temps i és que, bueno, llogar un patinet val bastants diners, o sempre hi ha coses que els nens demanen de llogar una cosa o caiacs o no sé què, no sé quantos, i a més vas com molt separat, no? I des de que som petits, els nens, doncs anem tots quatre, lloguem un patinet, que cada any val molts diners, però, bueno, ho fem molt, és una activitat divertida, i lloguem un patinet d'aquests que vas pedalant i vas voltant, no? Llavors sí que hem anat canviant de platja, hem anat a platges diferents, però últimament sí que ja més o menys hem estabilitzat la ruta i lloguem un patinet a la cala Sant Francesc de Blanes, que es diu Cala Bona, i llavors d'allà sortim d'aquella cala i anem navegant pels voltants de la roca i anem a parar amb una altra cala que es diu Saforcanera, que és una cala que no té accés, o sigui, no s'hi pot anar ni a peu ni de cap de les maneres perquè és una cala que està tancada i que, a més, està en un lloc que és un lloc molt privilegiat, perquè hi ha el monestir de Blanes, que està en una banda, i a l'altra banda hi ha els jardins de Mare Murtra, que té una mena de mirador on m'han explicat gent d'aquest jardí botànic que hi ha gent que ve de la Xina a Barcelona, visiten la Sagrada Família, agafen un taxi, venen en aquests jardins de Blanes fins a posar-se en aquest mirador per fer-se la fotografia, perquè es veu que un influencer d'allà va fer-se la foto. Doncs tot això ho veiem amb el patinet, no? I pel camí, doncs, bueno, ens parem, ens banyem, mengem, bevem, i ho fem un cop l'estiu, això també, eh? Procurem no abusar d'aquesta tradició perquè no perdi l'encant. I no et sabria dir quants anys fa que la fem, però, vaja, més de 10, segur.
10: I per últim, però no menys important, la tradició d'en David. Segur que aquesta ens ressona molt de nosaltres, ja que avui en dia és molt freqüent que cada membre de la família visqui per separat. Tot i així, l'estiu i aquesta tradició fan que tota la família es torni a reunir.
6: La família que vive en diferentes ciudades, no solo del país, sino en general, se reúne y llegamos a la casa de la abuela, que es el núcleo como principal y el vínculo que nos, de alguna manera, que nos mantiene unidos. Y allí se preparan platos típicos, postres en general, y pasamos un verano en familia, compartiendo no solamente estos platos tradicionales, sino también juegos de mesa y actividades familiares como ir a la piscina, a la playa, contarnos historias, volver a recordar momentos que hemos pasado juntos y, en general, celebración con música y comida y mucha unión familiar.
10: Us he enganyat. L'última tradició no era la d'en David, és la meva. La meva tradició familiar que faig a l'estiu és una sortida d'un parell de dies o tres a llocs de Catalunya que cap dels membres de la família hem estat. No és gaire difícil triar el destí perquè no tenim masses oportunitats per anar de vacances, però durant aquells dies ens relaxem, parlem, compartim moments i, sobretot, creem molts records que duraran per sempre. Hi ha un dit que diu que l'important no és el destí, sinó la companyia, i nosaltres ens ho apliquem a la perfecció. Al llarg d'aquest reportatge hem conegut diferents tradicions que es fan en família al llarg de l'estiu. I hem pogut veure que totes comparteixen alguns d'aquests objectius. Gaudir del temps junts, crear moments especials i enfortir els vincles familiars. Cap de les tradicions que hem explicat és igual, i precisament aquesta és la seva gràcia, que cada família creï les seves pròpies tradicions i les gaudeixi a la seva manera. A més, com hem explicat abans, l'estiu és el moment ideal per començar noves tradicions, compartir temps de qualitat i viure experiències que acabaran convertint-se en records inolvidables. Les tradicions sovint s'associen al passat, però també són una manera de construir el futur. Els records que creem avui poden convertir-se demà en tradicions que les pròximes generacions continuaran mantenint vives.
0: Doncs era el reportatge sobre tradicions familiars a l'estiu que ens ha ofert la Clàudia Icar des de Ràdio Tordera. Moltíssimes gràcies, Clàudia. Vinga, va, que ja passen gairebé 20 minuts de les 10 i avui hem de saber on és i què fa el Manel Ferrer. Perquè si durant tot el mes de juliol la vam estar buscant, per tot el... més o menys tot el camp de Tarragona, no, però vaja, pels voltants d'Altafulla vam estar buscant l'Eduard Virgili, ara ens anem al Maresme. Premià Mèdia, Manel Ferrer, bon dia.
11: Bon dia, què tal, com estàs, Núria? I
0: un
11: bon dia
0: goig.
11: A Catalunya.
0: A Catalunya, un goig saludar-te, Manel, durant tot el mes d'agost, i saber per on pares.
11: Doncs escolta'm, mira, avui, no sé, Núria, et faig aquesta primera pregunta. Sí. Eres bona amb el tema deures d'estiu que aplicaves?
0: Jo hi he estat pensant, és que jo no en tenia de deures d'estiu masses, perquè tampoc hi havia aquells quadernets, que ara hi ha 1.000 quadernets de vacances, que encara que no tinguis deures, sí, sí, tu compres un quadern i xales, no? No en tenia
11: totalment
0: masses jo de deures. Tu en feies? Tu ne feies molts o què?
11: Jo t'haig de dir que em costava una mica, preferia l'estiu doncs, a la piscina, a la platja i gaudir una mica més del temps lliure, és veritat, però que a casa em posaven a ratlla i s'havien de fer aquests deures. I avui, justament, Núria, on hem vingut és a l'acadèmia Quo Vadis de Premià de Mar per parlar amb el seu responsable, l'Albert Cantó, que ja saludem. Albert, com estàs?
12: Hola, bon dia.
11: Escolta, anem a resoldre aquest dubte que ens deia ara la nostra companya. Deures d'estiu, estiu del 2026, posen encara deures a les escoles?
12: Depèn una mica del centre. Sí que és cert que estem en una línia descendent i són més aviat opcionals, no ens mentirem. Jo pel que fa a mi recordo, si tires 20 anys enrere, sí que eren molt més obligatoris, de cada una de les assignatures et posaven al llistat de què és el que havies de fer, com ho havies de fer, i tot molt mercadet i molt guiadet. I ara la veritat és que els centres et donen més l'opció de poder treballar alguna cosa, però són moltes les matèries que ni en posen. Se sobreentén que és un moment de descans per l'alumnat.
11: Per tant, baixa aquesta tendència dels deures d'estiu, i jo volia saber també si vosaltres aquest mes de juliol, perquè hem de dir que avui ens heu fet el favor d'obrir perquè esteu de vacances aquestes setmanes, aquest mes de juliol heu tingut també demanda de famílies que us demanaven doncs això mateix, venir i portar les criatures per fer deures o fer repàs d'estiu.
12: Sobretot, la demanda que hem tingut és a nivell de selectivitat. Clar, nosaltres, el nostre negoci, sobretot diferenciem entre tres blocs, el bloc primària, l'ESO i el batxillerat, no? I com tots sabem, quan acaben el batxi, molts d'ells fan les PAU. Els que les aproven al juny, perfecte, però els que no tenen una altra opció, que és el setembre, no? Hi ha altres alumnes que el segon de batxi no se'l treuen a final de curs i que han d'anar al setembre. I la veritat és que hi ha molt alumnat i hem pogut fer un curs de selectivitat en la qual aquí sí que hi ha un objectiu clar, que és aprovar les PAU ara la primera de setembre. Aquest és el gruix fort d'alumnat que ens demanda. Si tirem uns anys enrere, potser, clar, nosaltres ja fa 14 que estem aquí, però si tirem sobre 10-12 anys enrere, sí que és cert que hi havia les recuperacions d'estiu. Que no sé si us en recordeu vosaltres,
0: ja no,
12: però existien aquestes recuperacions. Aquestes recuperacions, sobretot a nivell d'ESO, ja no existeixen. I clar, com ja no existeixen, tenim aquí el que parlem a vegades d'aquesta laxitud o aquest de dir, bueno, no passa res si no fas res, no? Perquè si no ho fas, quan arribis comences un nou curs i tampoc t'ho demanaran. El que sí que fa des dels centres és, si fas deures o si fas entregues més material, et sumen com una petita puntuació a la nota del primer trimestre del curs següent. És més un premi a qui fa la feina que no entenem-nos, no un càstig a qui no la fa. Qui no la fa, doncs no passa absolutament res. Qui la fa, doncs pot optar a sumar una petita puntuació en el primer trimestre, no? Clar, el treure les recuperacions del mes de setembre, perquè abans un alumne, per exemple, que a segon d'ESO li quedaven 4 matèries, per passar a tercer d'ESO les havia d'aprovar, no? I tenia tot el mes de juliol i el mes d'agost per preparar-se, i quan començava l'institut, doncs feia les recuperacions corresponents. Ara això ha desaparegut. Els alumnes poden passar de curs amb 4, 5, 6, 7 matèries.
11: I és el això que... no sé si és bo, Albert, que puguem passar amb tantes matèries, Núria, perquè, clar, 4, 5, i sí, potser sí, n'hi ha 10, home, no ho sé.
12: Jo, personalment, tinc una idea molt clara i la resposta és un no. No com una catedral, bàsicament, perquè la cultura de l'esforç l'estem perdent. I sí que és cert que hi ha casos i casos, i cada alumnat s'ha de mirar d'una manera individual, això us ho compro completament, però tots sabem que hi ha un percentatge d'alumnat que ha existit sempre, i sempre existirà, que els costa treure un boli, que els costa estudiar, que els costa repassar, i quan acaba el curs, ostres, és que 7 matèries i passen al curs següent, i això és que, bueno, de cara a la resta, Jo no sé el que estem mostrant, però bueno, això com no dependrà ni de mi, ni de vosaltres, ni de ningú, que això ve de més a dalt. Com ve de més a dalt, doncs intentem complir el que ens diuen des de dalt i ja està, no? Però sí que és cert que al no tenir les recuperacions d'estiu, tot el bloc de l'ESO, la demanda que tenim a l'estiu, que és per la pregunta que em feies, Manel, sobretot és aquelles famílies que són més preventives. I nosaltres ho agraïm molt, perquè hi ha moltes famílies, per exemple, no? El cas que et deia, un alumne amb 4 assignatures, que passa de curs. Aquí tenim famílies que venen i ens diuen és que no entenem com ens el passen. No ho entenem. Aleshores, com farà tercer l'any que ve, clar, i va fluix en mates i en català, doncs sí, perquè no pot fer cada dia un parell de classes de mates i de català, perquè així, quan comenci el tercer, no baixi tant peix. Són més aquelles famílies preventives i les que estan a sobre, però, i les que veuen també una mica com va el sistema.
0: I les, no?, que intenten treure els problemes de damunt, perquè segons en quins nivells, tercer, quart d'ESO, posa't tu a fer, sí, deures amb el nen, eh? Jo no podria, de segons quines matèries.
12: Sí, exacte, però fixa't que ja no estem parlant de que els hi posin uns deures, sinó estem parlant de les famílies que diuen poseu-los vosaltres feina, perquè quan arribi el primer trimestre del curs vinent no hi ha PEM, perquè que possiblement pot hi ha pa igual, però almenys que no perdi tant el fil. No és que abans sí, era, mira, tinc un dossier de mates, tinc un dossier de català i l'ha de fer pel setembre. Per tant, sisplau, ajuda'm tu, Acadèmia Covadis, a fer aquesta feina, no? Això ens passa durant el curs. Clar, que comença el setembre, clar, sí que hi ha més una feina guiada, no?, i continuada. Aleshores, sí, els nanos venen 2-3 cops per setmana i els ajudem a fer les tasques. Això perfecte. Però a l'estiu això, a l'haver ja no tenir recuperacions, se'ns ha anat una mica tot aquest bloc de gent, no?
11: Clar. Això és el que et pregunto justament, Albert, perquè és veritat que durant el curs doncs, hi ha unes rutines, no? Els nens, nenes van a l'escola, després venen a l'acadèmia, al Quo Vadis, en aquest cas, doncs 2-3 cops per setmana, però a l'estiu els que sí que tenen deures o lectures recomanades o reforços que potser els hi poden posar, com hauria de fer la rutina perquè a casa, com et deia la Núria, no hi hagi lío, no? I hi hagi unes rutines i un ordre i que acabi passant tot, que hi hagi temps per gaudir i també per fer deures o per llegir o per fer doncs, aquests reforços.
12: Nosaltres el que aconsellem sobretot és tenir una planificació. No cal fer un Excel o no cal fer un horari, però sí que el nen en aquest cas o la nena sàpiga que, per exemple, cada dia de 10 a 11 hem de fer tasques. I si algun dia no en tenim o ens hem avorrit, doncs les fem d'una altra matèria. O si no, en posem. Avui en dia tenim la gran sort que tenim internet. Tothom té accés a internet. Si no tens accés a internet, disposes de biblioteques que tens accés a internet. Tens la intel·ligència artificial que si et perds una mica en el món dels centres de suport o en el món acadèmic, una intel·ligència artificial et fa un dossier de mates en un segon. O sigui, no és un problema això. Però sí que és molt important, crec, que el nano tingui doncs una guia i que sàpiga que ha de ser responsable i que hi ha un estiu pel mig i que clar que ha de gaudir, clar que s'ho ha de passar bé i clar que hem d'anar a sopar fora i ho hem de dinar, ho hem de fer migdiades per suposat i també cal mirar la tele, s'ha de fer tot i hi ha temps de fer tot. Són nanos que tenen gairebé 3 mesos de vacances. Com no han de tenir temps a fer una hora al dia? Res, encara que sigui simbòlic, que sàpigues que el nano s'ha de seure davant del pupitre i ha d'obrir, quan no és una lectura, doncs serà un exercici de matemàtiques i quan no, doncs serà un altre tipus de feina, no? Però hauria de fer feina.
11: Cal fer aquesta feina i cal que ens apliquem amb tot plegat. Parlàvem d'aquestes acadèmies que jo les tinc molt present, perquè quan era petit, Núria, els meus pares m'hi portaven justament per això, no perquè fos mal estudiant, sinó perquè em feia moltíssima mandra, llavors era un problema a casa, per tant, anàvem a les acadèmies. Això em deies fora de micro, Albert, que les tendències a les acadèmies van cap a l'auge, no? Perquè vosaltres en teníeu una, veu passar dues i esteu fent créixer doncs aquesta franquícia, és a dir, que funciona el tema de les acadèmies, és un recurs que les famílies busquen.
12: Sí, la veritat és que estem molt agraïts. Crec que la feina que estem fent des de ja fa molts anys, com ja sabeu, que vosaltres ens coneixeu de fa molt de temps, a Premià en portem 14, el curs passat, l'any passat a Vilassar vam obrir, i la veritat és que estem encantats amb Vilassar, i aquest proper setembre, res, d'aquí al mes vinent, obrim la nostra primera franquícia al Masnou, així que crec que és un sector que està donant, és molt important el servei que donis perquè no ens equivoquem, no venem galetes, sinó que hem d'estar davant de les famílies, hem de convèncer-les i hem de transmetre que realment els nanos venen aquí, aprenen i també gaudeixen, perquè no és només venir aquí. Aquí no, nosaltres no volem a ningú castigat, ni volem a ningú que vingui aquí, ostres, quin pal, no? Com diuen a l'argot adolescent, no? Quin pal venir a l'acadèmia. No, vens a l'acadèmia perquè ho necessites, si no, doncs no vindries, no? La veritat és que sí, que estem molt contents i hi ha moltes famílies que veuen. Jo suposo que també són vasos comunicants amb el que ens està passant en el món educacional, no? Som últims en les proves PISA, som últims de tot en tot a nivell de l'educació. I què fan les famílies? Ostres, doncs volen els resultats millors. i saben que, sobretot quan hi ha canvis d'etapa, un nen que acaba de sisè de primària que passa a l'institut, el salt és enorme. Un nen que acaba quart d'ESO que passa al batxillerat, el salt és espectacular. Jo, paral·lelament, que sóc professor d'institut també, els nens que m'arriben a primer de batxillerat, és que cada cop el nivell és més baix. Cada cop. I com moltes famílies ja ho saben, això, el que intenten és, ostres, doncs ja que no m'ho donen a l'institut, doncs intentar donar un recurs paral·lel perquè el nen no vagi tan peix, no? I en aquest sentit, doncs crec que estem fent bé la nostra feina.
11: Molt bé. Molt bé. De fet, deixa'm, Núria, que preguntem també, abans que se'ns acabi el temps, perquè ens deia l'Albert, a principi de curs, el batxillerat, no? Parlem moltíssim de la selectivitat, de l'ESPAU, d'aquest examen que s'ho juguen tot el juny, però és veritat que hi ha gent que no treu la nota suficient, per tant, tornen després de l'estiu a tenir aquesta revàlida. Com es viu aquest doble nervi? Perquè ja l'has viscut al juny i ara durant l'estiu es manté aquesta intriga també fins al setembre.
12: La veritat és que no s'entén. No s'entén perquè els estàs demanant a nanos de 17-18 anys. Jo recordo de les èpoques més estressants de la meva vida, i després n'he tingut moltes altres, però no té res a veure un batxillerat després quan vas a la universitat. És que t'ho prens de diferent manera, no? I en canvi, l'exigència al batxillerat és la mateixa que fa 30 anys, la mateixa, però a l'ESO i a la primària no parem de retrocedir exigència. I després aquests alumnes arriben al batxillerat i al batxillerat et demanen resultats, et demanen que estiguis per sobre de la mitjana de la selectivitat, et demanen que el teu centre sigui millor, et demanen que el teu alumnat de Catalunya, perquè hi ha unes estadístiques, ha de ser millor que el de Navarra, millor que el de Bilbao. No quadra. O sigui, si tu em demanes exigència quan arriben a 17-18, com pot ser que quan tinguin 13-14-15 no n'hi hagi? Perquè no n'hi ha. Perquè igual que el batxillerat hi és i es nota i l'alumnat pateix perquè pateix, ara això no. I a primària menys. Aleshores, clar, hi ha nens de primària que juguen amb gomets tot el dia. O hi ha alumnes de l'ESO que no fan una classe perquè està molt i no la fan, i fan altres coses. I després tenen els títols. I dius, com pot ser? I dius, se't cola alguna batxillerat i com aquest alumne pot fer batxillerat? No? És cert, Manel, és cert. Tenen una primera opció al juny, després tenen una altra opció al setembre, i és un estiu dur. Jo estic veient ara amb l'alumnat que tenim i tot i que intenta gaudir de totes les festes majors que hi ha pel voltant, perquè ja tenen unes edats que poden anar sols i van sols, després els tinc cada matí a l'acadèmia 4 hores. 4 hores perquè s'han d'examinar.
11: Núria, ja ho veus, la realitat de la nit i del dia, no? Per la nit festa major i al matí una miqueta de deures.
0: Una miqueta 4 hores, tela.
11: 4 hores, sí, déu-n'hi-do, sí, sí.
12: Bueno, a l'institut en fan 6, aleshores, al cap i a la fi...
11: Vista així, està bé.
12: En fan 6, aquí en fas 4, sabent que són... que tens, aquí sí que tens, que t'estàs jugant alguna cosa. Segurament t'estàs jugant el més important que hi ha, que és un accés a una universitat que et pot anar d'una dècima. I te'n pots anar fora o després t'has d'esperar un altre any i... Jo sempre soc partidari, si et pots esforçar ara, millor que no després.
11: Ja doncs mira, un bon missatge, Núria, per acabar, aquest, si et pots esforçar ara, encara que faci una mica de mandra, doncs ho fem. Per acabar, Núria, quina era l'assignatura que més et costava a tu o que menys t'agradava?
0: No ho sé, jo sí que recordo, arran d'aquesta entrevista, ara m'heu fet recordar que jo els deures que tenia, pocs que en devia tenir, perquè sempre que hi ha alguna redacció, m'he fet redaccions, m'aixecava molt, sí, i sempre ho deixava pel final, era com l'última setmana... Sí, les redaccions que havies d'entregar. No ho sé, digues.
11: Sí. Molt bé.
0: I a tu
11: per acabar, la meva eren, sens dubte i no dubto, les mates. O sigui, era una cosa complicadíssima i era, vaja, és que de fet anava reforç només per les mates. O sigui, era una cosa específica. Albert, no sé si aquesta tendència continua.
12: Sí, és l'assignatura, amb diferència, la més demandada. Sí. També és veritat que, no sé si ho sabeu, però ja portem molts anys amb un programa que s'està impartint des de centres... Primer van començar amb centres privats i ara algun públic també s'ha animat, que és l'Innovamat, no sé si us sona, però és un mètode d'ensenyar les matemàtiques com més modern, més innovador, que estem a les mateixes. Quan l'alumne arriba a l'ESO o arriba al batxillerat, les matemàtiques són les de sempre. No hi ha matemàtiques Innovamat, són les de sempre, no? Aleshores, ja si mirem una miqueta més a dalt o intentem entendre-ho des d'una altra perspectiva, jo no sé qui ha tret diners aquí, però això ha fet molt de mal. Ha fet molt de mal i hi ha moltes famílies que venen aquí i que t'ho diuen, és que estic fins a no sé què de l'Innovamat aquest, perquè clar, els nens es lien, perquè no saben multiplicar, no saben dividir, i notem molt, sobretot el tema càlcul mental. Hi ha nens que no saben les taules de multiplicar i estan fent primer d'ESO.
11: Doncs això és importantíssim. Núria, per tant, deures d'estiu per tots. Albert, gràcies per haver estat amb nosaltres.
12: Ja ho sabeu, aquesta és la vostra casa.
0: Molt bé, i moltíssimes gràcies, Manel. Una abraçada forta.
11: Que vagi molt
0: forta.
11: Bé, fins demà. Una abraçada. Adéu.
0: Adéu. El Manel Ferrer, que el recuperarem des de Premià Mèdia, connectarem amb ell cada dia vora un quart d'11 del matí. Ai, que ens passa la jornada, ens passen les dues hores de programa. I hem d'anar fent via, perquè ara em ve de gust. Mira, des de Premià me'n vaig una miqueta bastant més amunt, cap a l'Escala. Allà ens ofereixen un altre capítol d'aquest podcast que es diu Mar a Mar, que ens fa descobrir la nostra mar des de diferents punts de vista. Avui parlem d'arqueologia subaquàtica, de la importància que té aquest patrimoni que està submergit, i ho fem amb l'arqueòloga responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, la Ruth Geli, i parla la nostra companya de Ràdio L'Escala, Ona Vilà.
13: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
14: El litoral català és un indret molt ric en paisatges, fauna marina i ecosistemes d'una gran biodiversitat. Però alhora, si ens enfonsem una mica, descobrim que també és un paratge molt ric en restes arqueològiques. La Carta Arqueològica Subaquàtica de Catalunya ha inventariat fins ara 870 jaciments sota l'aigua al nostre territori, la majoria dels quals es troben en aigües marines. Uns jaciments que porten un valor històric i documental incomparable per entendre el nostre passat. Qui s'encarrega d'estudiar-los i preservar-los és l'arqueologia subaquàtica, una disciplina relativament nova que s'ocupa de totes aquelles restes que poden ser excavades i estudiades amb metodologia arqueològica i es troben submergides, ja sigui al mar o en aigües interiors com llacs, rius o nivells freàtics. A Catalunya, l'arqueologia subaquàtica es va començar a practicar el 1981 de la mà del Centre d'Investigacions Arqueològiques de Girona. 11 anys després, el 1992, ja es va crear el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, que des del 96 forma part del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Ara bé, la voluntat d'estudiar el patrimoni submergit ja feia dècades que havia començat a altres països i fins i tot al litoral català de manera extraprofessional, segons explica l'arqueòloga responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, Rugeli Mauri.
15: L'any 1894, al litoral de Catalunya, al Port de la Selva, el Romuald Alfaraz, que era corresponsal de l'Associació Artístico-Arqueològica Barcelonesa, contracta bussos corallers perquè recuperin les àmfores d'un vaixell romà enfonsat que sap que hi ha sota les aigües de Port de la Selva. I ell reivindica aquesta voluntat d'estudi d'aquests materials. No els recuperen pel seu valor estètic ni pel seu valor econòmic, els vol estudiar. I, de fet, el mateix any publica un article que es diu Pesca d'àmfores, on doncs, descriu, intenta fer doncs, aquesta part, diguéssim, de recerca històrica d'aquests materials recuperats.
14: En aquells inicis, la retirada de les peces la feien submarinistes i bussejadors, que les treien de l'aigua per tal que els arqueòlegs les estudiessin en superfície, a dalt del vaixell. Una pràctica que va canviar a la dècada del 1960 a partir de l'estudi de les restes d'un vaixell a Albenga, Itàlia, en què l'arqueòleg italià Nino Lamboclia va determinar que calia estudiar el jaciment aquàtic en tot el seu conjunt.
15: En el Congrés d'Arqueologia Subaquàtica diu, escolteu-me, això que estem fent doncs no pot ser, hem d'entendre el jaciment, el vaixell enfonsat, com un document històric que ha de ser excavat amb la mateixa metodologia, la mateixa ètica, el mateix rigor científic que excavaríem un jaciment terrestre, i no podem operar d'aquesta manera perquè no estem extraient la informació que hem d'extreure d'aquests documents històrics. I ja és a partir d'aquí quan es comença a desenvolupar realment l'arqueologia subaquàtica, i després ja és, per exemple, George Bass, que doncs veu que és més fàcil ensenyar doncs arqueòlegs a bussejar que bussos a ser arqueòlegs. Ja comença realment doncs, a portar-se la metodologia i el rigor científic d'una excavació arqueològica terrestre doncs, sota l'aigua, i són els mateixos arqueòlegs els que documenten, excaven i treballen directament en aquest jaciment.
14: Així, ara els arqueòlegs subaquàtics treballen des d'embarcacions que situen just damunt del jaciment. Des d'allà fan les tasques de terra, com portar al dia la documentació, custodiar i estudiar les peces que s'extreuen, carregar les bombones d'aire per les immersions i donar suport als companys que estan treballant sota l'aigua. Les immersions sempre són en grup i depenen de les característiques del context del jaciment.
15: Influeix, doncs, per exemple, on es localitza el jaciment, si està molt a prop, està molt lluny, cal molta navegació, no en cal, la fondària, el context, si hi ha visibilitat, no hi ha visibilitat, l'equip de treball que tens. Vivim en equips, mai pots anar sol sota l'aigua, i llavors ens dividim en entorns de treball i fem la nostra immersió, que és el nostre treball efectiu, diguéssim, sobre el jaciment. Després, fora del jaciment, doncs n'hi ha molt més en superfície, i sempre mentre un equip de treball està sota l'aigua, l'altre està de seguretat en superfície, donant suport.
14: Un dels factors que més condiciona les immersions és la fondària on es troba el jaciment. Ja li explica que en excavacions a menys de 5 metres de fondària, les immersions poden durar una hora i mitja, mentre que En jaciments que es troben a més de 45 metres sota el nivell del mar, la immersió s'escurça als 25 minuts, ja que és necessari fer una descompressió molt més llarga i la bombona d'aire s'acaba. Sota l'aigua, els arqueòlegs fan servir eines especialitzades per anar desenterrant les restes.
15: Treballem amb una mena d'aspiradors que el que fan és succionen, xuclen el sediment, la sorra que tapa aquests jaciments, i anem excavant, anem retirant amb un tub de descarga, anem traslladant tota aquesta sorra, anem deixant les restes visibles, descobertes, les netegem, les marquem i després es fa tot el registre. Ara ja sempre pràcticament tot es fa per imatge, es fa poca cosa en dibuix manual.
14: Actualment, durant les excavacions subaquàtiques, només es treuen de l'aigua aquelles restes que estan en risc de destrucció o tenen un alt interès científic o de museïtzació. Les restes es documenten i es fotografien sota l'aigua i es deixen al jaciment allà on s'han trobat.
15: La Convenció de la UNESCO, que és el marc normatiu internacional sobre la protecció del patrimoni subaquàtic, el que diu és que s'ha de prioritzar la conservació in situ i només extraiem allò que realment té risc de destrucció, sigui per acció natural o antròpica, o té un gran interès a nivell científic o a nivell de socialització, de musealització, i només pot ser estudiat fora de l'aigua. El que prioritzem és deixar-ho en el lloc, sempre quan estigui protegit.
14: I és que precisament el fet d'estar submergit és el que ha favorit que totes aquestes restes i materials s'hagin conservat al llarg dels segles.
15: Tenim una excepcionalitat a nivell subaquàtic, que és que se'ns conserven materials que a nivell terrestre doncs, no són habituals, com tots aquells materials de naturalesa orgànica. Conservem fustes, conservem cuirs, conservem teixits, conservem tots aquells materials que en contextos terrestres doncs, són molt rars.
14: En aquest sentit,

0: cera que es diu PEC, que és una cera hidrosoluble. Aquesta peça la posem en un congelador i un cop congelada la peça hem passat l'aigua d'estat líquid a estat sòlid. Llavors la posem en una màquina específica que es diu el liofilitzador i el que fa és passar aquesta aigua congelada d'estat sòlid a estat gasós sense passar per l'estat líquid. I llavors traiem l'aigua sense que la peça pateixi, conservant aquesta peça que mantingui forma, dimensió, traces de producció, marques, inscripcions, el que sigui.
1: El jaciment subaquàtic més comú que estudien els arqueòlegs són els derelictes, és a dir, les restes de vaixells enfonsats. Però també s'han trobat i excavat ports i fins i tot en aigües interiors hàbitats.
0: El que excavem quan estem en context doncs, marítim són derelictes, les restes de vaixells enfonsats o del seu carregament. Hem de pensar que el mar ha estat la principal via de comunicació al llarg de la història i que aquests doncs, vaixells enfonsats són documents únics que ens parlen d'aquest passat i parlen no només de transport, de comerç, parlen d'intercanvi cultural, parlen de tecnologia, parlen de cultura, ens expliquen doncs, moltíssimes coses. Potser el jaciment més freqüent són els vaixells enfonsats, però podem treballar, per exemple, en hàbitats. A l'Estany de Banyoles excavem un hàbitat neolític dels 5.300 abans de Crist, que també es poden excavar doncs, a ports, com seria el port d'Empúries, es poden excavar torres, es poden excavar doncs, totes aquelles restes que en un moment donat van ser fora de l'aigua i que avui dia doncs, es troben submergides.
1: Un dels jaciments subaquàtics que destaquen el litoral català és precisament el derelicte que està excavant actualment i des del 2017 l'equip del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, format per 12 arqueòlegs i liderat per Rogeli Mauri i Joan Majoral. Es tracta d'un vaixell romà enfonsat a les Illes Formigues al litoral del Baix Empordà entre Palamós i Palafrugell.
0: És un vaixell romà de finals del segle I abans de Crist, que és un jaciment excepcional a la nostra costa, a la costa catalana, perquè conserva no només la fusta del vaixell, sinó també les àmfores del carregament. Porta un carregament d'àmfores bètiques, del que seria Andalusia, àmfores que transporten doncs, peix en salaó i salsa de peix, i surt d'un port d'Andalusia i va segurament cap a un port del sud de França. Documentem, excavem aquells materials que formen el carregament, però també la fusta del vaixell. Podem estudiar doncs, com està fet l'arquitectura naval i després també materials vinculats amb la tripulació i amb la vida a bord.
1: Trobar un derelicte com el de les Illes Formigues té una rellevància excepcional, perquè la majoria amb petit espoli o destrosses a causa de l'acció humana, les construccions i també de l'erosió natural, que provoquen sobretot els temporals.
0: No és només l'espoli, l'acció de l'home, el que els ha destruït. A vegades també ha estat doncs, la mateixa erosió natural. Estem veient ara doncs, que de manera cíclica tenim temporals molt agressius que alteren aquesta línia de costa i que ens poden doncs, posar en risc aquests jaciments. A vegades també les construccions, com són ports o parcs eòlics, poden posar en risc doncs, tot aquest patrimoni per protegir-los, perquè el mar realment és un gran preservador d'aquest patrimoni i tenim un museu immens sota l'aigua que ens aporta doncs, una informació única i ens fa conèixer i posar de manifest tot aquest passat que tenim.
1: Un patrimoni que, segons Geli, és d'una importància cabdal per estudiar el nostre passat.
2: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala. Amb Ona Vilà, amb la companya Ona Vilà de Ràdio L'Escala. Interessantíssim aquest podcast sobre arqueologia subaquàtica submarina, però també a vegades subaquàtica, no? Perquè a vegades també s'utilitza per fer excavacions sota dels llacs, per exemple. Vinga, que seguim endavant. Us imagineu com seria viure milers d'anys, però només vosaltres, la gent del vostre voltant, no. Aquest és el cas de la protagonista del manga i anime que avui descobrirem de la mà d'en Dani i la Mercè des de Ràdio Vilafant. Avui el Freaky Time d'estiu ens parla sobre el temps, ens parla sobre Freiren.
3: Freaky Time d'estiu.

0: Si fóssiu quasi immortals, li donaríeu importància als petits moments, com per exemple una conversa de 10 minuts o la gravació d'un podcast com aquest? Aquesta és la pregunta que ens planteja la història de la qual us parlarem avui, Frieren. Dani, avui al Freaky Time d'estiu parlarem de fantasia, però no de dracs, màgia i grans batalles, que també, sinó que parlarem d'un anime que utilitza tot això per explicar-nos una cosa molt quotidiana, el valor que li donem al temps i com aprenem a acomiadar-nos dels qui estimem. Estàs d'acord que Frieren ens parla de tot això?
1: Sí, totalment.

0: La història que us portem és una història de fantasia, on hi trobem doncs, elfs, nans, hi ha màgia, hi ha guerrers, hi ha fantasia. La protagonista, Frieren, és un elfa que porta més de 1.400 o 1.500 anys visquent i explica que el temps no passa igual per tothom i ella el viu d'una manera diferent.
1: Clar, la gràcia és veure la diferència entre la seva longevitat i el poc temps que vivim els éssers humans en comparació a ella. Sense drama, veiem el penediment precisament de Frieren, de la protagonista, pel fet de pensar que sempre tindrà tot el temps del món amb els seus amics, no? Que a més són humans, i deixa les coses per l'endemà. És un anime que a més ens fa diferents salts temporals, i no sé si tu creus que això pot arribar a fer-nos perdre una mica en la història, el fet de que vagi endavant i endarrere. Com ho veus tu, això?
0: No, és part de la gràcia que té el veure com viu al principi de la història amb uns companys, i que segons passa el temps alguns d'aquests companys doncs, els ha perd pel temps, i com viu i això la canvia una nova aventura amb uns nous companys i li fa reviure doncs, aquells moments que va viure en el passat i ara els recorda d'una manera diferent.
1: Que a més, potser podem veure a mesura que passa el temps que li dona valor no tant a les coses viscudes, sinó a les petites coses, com per exemple una conversa, una mirada, un regal, una promesa, no? Veiem aquestes petites coses i veiem com n'és d'important per ella la memòria i els records viscuts, ja que, clar, quan algú marxa ens queden precisament els records i veiem com la protagonista en va creant de nous, però aprenent dels que ja ha viscut, no? Quan està, diguéssim, entre cometes, en el present, veiem com ho afronta de manera diferent, que potser viu les coses amb més intensitat o intenta disfrutar més el moment pensant en que no pot deixar les coses per l'endemà. No sé si creus que doncs això, no? Que precisament la Frieren viu les coses d'una altra manera precisament per la seva longevitat.
0: Sí, ella veiem que ho viu tot molt diferent, no? Com més pausat, com sense tanta pressa, perquè com que ella viu tant de temps és pràcticament immortal, doncs veiem que, per exemple, hi ha moments on t'arriba en un poblat i ella no té cap pressa i diu, doncs ara aquí ens estarem 3 anys. Clar, el pas del temps pels mortals, pels humans, és molt diferent a com ho viu, a com ho viu ella i el pes que li dona algunes coses a ella, en canvi en els humans clar, ho han de viure d'una manera molt diferent. I això ella, doncs, aquest és el contrapunt que veiem durant tota la història.
1: I a part de tot això que estem parlant, no?, del pas del temps, una de les grans, perquè potser algú dirà, ostres, quin rotllo, no? I a més si és una sèrie tan, un anime tan pausat. No és ben un rotllo perquè té la gràcia d'una protagonista amb unes característiques que la fan especial, no? A part d'aquesta longevitat, doncs té un caràcter molt peculiar, no? No creus que aquesta és la gràcia?
0: Sí, aviam, no té l'estructura d'un shonen d'acció com a tal, poder sí que és una mica més pausat, però no es fa avorrit. Hi ha acció, hi ha moments d'acció, hi ha moments d'emoció, però com dic, et fa molt veure com el pas del temps es viu de diferents maneres.
1: Doncs si us entren ganes de conèixer aquesta elfa, la Frieren, podeu llegir el manga, que el trobareu editat a Norma Editorial, o bé podeu veure l'anime, que a més ja teniu dues temporades a Crunchyroll. Tu, Dani, què faries si poguessis viure tant de temps com la Frieren?
0: Ostres, no ho sé, no ho he pensat mai. No sé què faria. No sé si faria com ella i deixar coses per... Bueno, no tinc pressa a fer-les o no ho sé.
1: Jo tampoc m'he plantejat, la veritat. Potser no viurem mil anys com ella, però nosaltres podem decidir, precisament, com que som humans i vivim un temps més curt, podríem dir, que aquesta elfa quasi immortal, doncs podem decidir què fem amb el nostre temps, poder decidir... És la màgia que fa gran, no?, que ens regala aquesta història de Frieren, i el temps, evidentment, a vegades s'acaba, i a la ràdio encara més, i hem arribat al final d'aquest Freaky Time d'estiu. Nosaltres som
0: en Dani
1: i la Mercè, i en el proper programa seguirem el viatge pel món del manga i l'anime, i ens trobem a la propera.
0: Adéu.
2: Són la Mercè Mainé i el Dani Garrido, són els companys de Ràdio Vilafant que ens porten aquest Freaky Time d'estiu, avui parlant sobre Frieren. Vinga, va, que anem tancant programa ara sí, abans de marxar, però encara que sigui dilluns, sapigueu que hi ha moltes activitats per fer arreu de Catalunya. I totes elles les té la companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, la Lídia. Lídia Puerto, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Ai, que havia perdut el guió i no sabia com donar-te pas. Ara ja el tinc. Vinga, festa major a Caldes de Malavella.
3: Sí, senyora. Doncs el poble, la ciutat, depèn de la vila, no? Sí. Viu la seva festa major, que acaba demà, dia 4 d'agost, però hi ha activitats avui encara, que han començat avui amb una festa aquàtica i inflables a la piscina municipal. I a la tarda doncs, hi haurà una festa holi, aquestes festes que hi ha de pols, tan famoses que li agrada sí. anar a la gent jove, com si jo fos aquí una persona de 50 anys.
2: Ara t'anava a dir, Lídia, que tu no li fas lleig, no?, una festa holi de
3: no,
2: colors.
3: No, divertida.
2: De colors, sí.
3: Sí, jo ho veia quan era una mica més petita, però sí, continuen sent molt divertides. I per si a algú no li interessa la festa Hollywood que no es vol embrutar, a la mateixa hora l'orquestra Meravella oferirà també un concert a l'embalat del lloc i a la nit doncs, hi haurà un sopar informal que serà un entrepà i una begudeta a 4 euros.
2: Molt
3: tot
2: bé.
3: Molt casolà.
2: Sí, sí, i molt pròxim, molt xulo. És que jo crec que Caldes de Malavella ho té, això, eh? Que, no sé, té un punt de proximitat molt, molt bonic. Vinga, qualsevol excusa és bona per anar cap allà. Festa major avui i demà, pel que ens diu la Lídia. I mira, ara ens quedem ben a propet de casa. Anem a Altafulla, que tenim un festival molt xulo.
3: Sí, tenim el Festival Internacional de Música d'Altafulla, que comença demà i s'allargarà fins al 27 d'agost. I el concert inaugural porta el títol Veu ardent de dona i anirà a càrrec del cor de cambra femení Scherzo sota la direcció d'Esteve Navona i Daniel Ruiz al piano. L'estem ara sentint de fons, aquest cor.
2: Cor femení, també molt estimat i molt volgut aquí a casa nostra, molt conegut, el cor Scherzo, cor de veus femenines. Molt bé. Inauguren, deies, el Festival Internacional de Música d'Altafulla, però avui mateix.
3: Avui mateix, no, això és demà, el
2: tens
3: dia
2: raó,
3: 4.
2: Dimarts. Tens raó.
3: Exacte. I en Claudi Armanyes, que és el codirector artístic del festival, ha parlat a Altafulla Ràdio per explicar una mica quin tipus de públic té el festival.
4: Públic que tenim nosaltres, que és un molt bon públic, molt agraït i molt atent. Però el públic d'estiu és un públic una mica diferent del d'hivern. El d'hivern és una mica més avesat als concerts, al d'estiu. La gent va passar una bona estona sentint música, en el cas nostre, la fresca. Igual vol dir d'una música agradable, i no coses complicades.
3: Doncs bé, com comentàvem, això és demà, no us equivoqueu, a les 10 de la nit a la plaça de l'Església. I com que el festival dura fins al 27 d'agost, hi ha abonaments pels 7 concerts que serà al festival, abonaments de 4 concerts, o si només voleu algun concert en concret, també hi ha entrades per al concert individual.
2: Lídia, i ara és quan hem de córrer, simplement a moda de titular, quina és la tercera proposta que ens portes?
3: Doncs el concert de l'Aina Balàs, que és una cantautora de Balaguer.
2: Ja està.
3: Titular, jo, ràpid i concís. Ja i també és demà, important.
2: Molt bé, Aina Balàs a Balaguer. Doncs gràcies, Lídia Porta. Una abraçada.
3: Una abraçada, adéu.
2: És que si no podíem ni saludar l'Aina de Cardedeu. A veure, música. Això són els Pets, uau. Aina, des de Cardedeu, bon dia de nou.
5: Bon dia, què tal? Doncs
2: pues mira, sense temps avui, xiqueta, això va com va. Aina Barbany, què tenim, què diuen els oients de nou i sobretot quin és el tema, la proposta de pregunta per demà?
5: Doncs mira, fins aquí, o sigui, els comentaris que ens han anat arribant ja els hem posat. I ara sí, doncs, parlar del tema de demà, sí. Que parlarem sobre les despeses i els preus alts de l'estiu.
2: Despeses això... i preus alts a l'estiu.
5: Sí, això n'hi ha teca per parlar, eh?
2: Sí, allò que pugen preus quan zona turística, no?, a l'estiu i
5: tal. Exacte.
2: I fa una gràcia, no?
5: Sí, bueno, d'aquella manera.
2: Intueixo que serà un tema molt comentat per l'Obert per Vacances de demà.
5: Segurament, sí.
2: Què tal el teu primer dia, Aina?
5: Molt bé, sí? La veritat. Sí, també l'equip tan maco que hi ha darrere doncs, ho fa més fàcil. Què vols que et digui?
2: És que estem tots conxorxats, eh? Som tota una xarxa de companys que, en fi, que no estem mai sols. Molt bé.
5: I tant, que sí.
2: Aina, moltíssimes gràcies. Una abraçada i fins demà.
5: Gràcies, una abraçada per vosaltres també.
2: A amb la música dels Pets, doncs, tanquem aquest programa en què us preguntàvem quins són els vostres records d'estiu. Espero que us haguem fet, no sé, una mica de memòria i us hagueu... I ara esteu en plan nostàlgics, que això sempre ens agrada. Va, nosaltres tanquem, però podeu continuar pensant. No massa, perquè el tema de demà també té tela. Com ens deia l'Aire Barbany des de Cardedeu, us preguntem sobre les despeses d'estiu i aquests preus alts. 3 minutets i mig i seran les 11. Fins demà.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 20.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Catalunya ha tancat el mes de juny amb un nou rècord en l'arribada de turistes internacionals amb poc més de 2 milions, un 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transports, el Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar el peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament.
2: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmic pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
1: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús que evolucioni cap al quilòmetre recorregut. I el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha criticat els països de la Unió Europea que, segons ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola, no han estat a l'altura davant la crisi migratòria. Ceuta i reclamarà solidaritat en la reunió extraordinària de ministres d'Interior d'aquest dimarts. També ha anunciat que el govern espanyol reforçarà la frontera, intensificarà la vigilància de les xarxes marroquines i augmentarà la coordinació també amb el Marroc. Álvarez ha assegurat que l'objectiu és retornar fins a l'última persona que va entrar de manera irregular i ha destacat la col·laboració sense precedents del govern marroquí en les devolucions. I pel que fa a la mobilitat, un accident amb pèrdua de càrrega a la peça de Castellví de la Marca deixa un carril tallat sentit Barcelona i provoca retencions de fins a 13 quilòmetres en aquest punt. També un altre accident a la C14 al Cuber també provoca lentitud i a banda hi ha diverses avaries que dificulten la circulació, una a la 2 a Abrera i una altra també a la 2 però al punt de la Vall de Bianya. Pel que fa al servei ferroviari, la circulació de trens entre Cunit i Sant Vicenç de Calders s'ha vist afectada aquest matí per l'atropellament d'una persona que obliga els trens a circular per via única en aquest punt. I el Servei Català de Trànsit intensifica des d'avui fins al 9 d'agost els controls de velocitat de les carreteres i municipis de Catalunya. La campanya, coordinada amb els Mossos d'Esquadra i policies locals, té com a objectiu reduir els excessos de velocitat i millorar la seguretat viària, especialment dels col·lectius més vulnerables, com són vianants i ciclistes. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya de Senet, a l'Alta Ribagorça, que ja ha afectat unes 70

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya, un mes de juny amb poc més de 2 milions, un 1,4% més que les xifres d'ara fa un any. I en només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%. Unes xifres que contribueixen a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'alguna mena de peatge pel seu ús. En declaracions a la xarxa, l'expert en mobilitat, Sergi Saurí, denuncia que les coses no s'han fet bé.
2: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmic pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
0: És dilluns 3 d'agost de 2026, tenim més titulars. Cap població catalana en risc extrem d'incendi, Marc Pijuan.
3: Per aquest motiu s'han reobert els 4 espais naturals que es mantenien tancats, Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada. Tot i això, fins a 71 municipis continuen avui amb un risc molt alt.
0: En aquest context, la calor dona una petita treva, però les tempestes seran les protagonistes, sobretot demà. Previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'aquest dilluns aquí a Catalunya amb unes temperatures ja elevades per ser primeres hores del matí, una altra nit a mal dormir, sobretot al Delta de l'Ebre, amb uns valors a les mínimes que no han baixat dels 24 a 25 graus, però a més al Pla de Barcelona la nit també ha estat difícil de passar amb aquests valors que no han baixat dels 25 graus a molts barris. Amb un matí on la nuvolositat ha fet acte de presència a tota la costa catalana, en canvi a l'interior de Catalunya el matí ha estat molt més assolellat, això sí, amb el pas de molts núvols als íprims. Aquestes hores de la jornada, en general, les temperatures són més baixes respecte a les del cap de setmana, però la xàfo és ben marcada a tota la costa catalana. I pendents de les immediates hores de l'aparició de ruixats que s'iniciaran per una banda pel Pirineu més occidental i també per la zona del massís dels Ports, ruixats que afectaran el conjunt del Pirineu i Prepirineu i que aniran acompanyats de tempesta. Compte, perquè molts d'ells aniran acompanyats també de calamarsa o pedra. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
0: Més coses, l'Audiència Nacional podria investigar l'arribada de milers de migrants a Ceuta.
3: El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal.
0: A Catalunya el govern agilitza més de 200 tràmits burocràtics.
3: I ho fa a través del programa CatGirem, que vol lluitar contra la burocràcia i fer que els tràmits de l'administració catalana, uns 2.400, siguin més entenedors.
0: I comença a treballar el nou equip de govern a Girona.
3: Avui ha entrat en vigor el nou cartipàs que es va aprovar amb l'abstenció del PSC i que dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts.
0: Cultura, avui sabrem com era la Catalunya de la postguerra.
3: Serà gràcies a les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que es poden veure a l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, La forma eloqüent, una mostra que es pot veure al centre de fotografia KBR de Barcelona.
0: Esports, Anna Freixa, bones notícies. Iris Tió ha aconseguit la medalla de bronze al solo lliure.
5: La nedadora catalana ha acabat en tercera posició a la final disputada aquest matí a l'Europeu de París. Tió, vigent campiona del món, afegeix aquest bronze a les dues plates aconseguides, el duet lliure i el duet mix lliure.
0: El control de so avui el nostre company Toni Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dilluns, el nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya en un mes de juny, amb poc més de 2 milions, 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. En només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%.
3: Els visitants estrangers van gastar gairebé 3.000 milions d'euros, un 4% més que el 2025, la xifra més alta entre les comunitats autònomes.
0: Un exemple d'aquesta allau de turistes que patim el trobem a comarques com la Garrotxa, on creix molt durant l'estiu l'arribada de visitants. Olot FM, Francesc Fernández.
6: Des de Turisme Garrotxa es valora positivament aquest primer mes d'estiu pel que fa a l'ocupació de càmpings, hotels i cases rurals. En comparació a l'any passat, hi ha hagut un lleuger increment en el turisme a la comarca. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, també destaca la bona rebuda de les cases de colònies.
7: Sí que cal destacar les cases de colònies, sobretot, que han arribat al 100% d'ocupació, perquè durant el mes de juliol sí que hi ha molts casals d'estiu que realment gaudeixen, no?, de la Garrotxa, que fan estada, a més, i activitats a la Garrotxa i que s'allotgen, en aquest cas, a cases de colònies.
6: Tot i l'èxit en les reserves, les altes temperatures sofertes arreu del territori han acabat en algunes cancel·lacions. Canalies destaca les bones previsions que hi ha per aquest mes d'agost.
7: Aquest mes d'agost també destacar sobretot el que són les cases de turisme rural. En aquest cas l'ocupació és les cases de turisme rural és on hi ha més ocupació, seguidament d'hotels i pensions. I destacar també seguidament els càmpings.
6: En aquests últims anys s'ha reactivat el turisme procedent d'altres punts d'Europa, com França i Països Baixos.
0: Doncs aquestes xifres de visitants contribueixen a la saturació, com dèiem, de vies com la P7, en un moment on s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaració a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament i una oportunitat perduda.
3: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús tipus vinyeta que evolucioni cap al quilòmetre recorregut.
0: Més detalls en la següent crònica de la nostra companya Helena Puigdeleta.
8: El director del Centre d'Innovació en Transport del CIMNE, Sergi Saurí, assegura que retirar els peatges sense tenir a punt un sistema de gestió coherent va dificultar el pas cap al pagament per ús. Considera que si s'hagués fet així, avui el camí cap a la transició seria molt més fàcil. Són declaracions a la xarxa.
2: Quan nosaltres volem instaurar un sistema de gestió que pugui ser una gestió més aviat integral, un dels elements més crítics acostuma a ser l'accessibilitat social. Però seria molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no pas ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
8: Sobre quin model aplicar, Saurí defensa un esquema transitori, o sigui, començar per una vinyeta temporal que permeti generar ingressos pel manteniment de les vies i reforçar alhora el transport públic i amb el temps evolucionar cap al pagament per quilòmetre, tal com marca la directiva europea.
2: Aquest seria una miqueta l'escenari més raonable que si nosaltres mirem quines són les experiències d'Europa és el que s'ajusta més. No? A Europa, tot el que seria en turisme s'aplica un sistema temporal, és a dir, es paga una quantitat fixa amb independència del que s'utilitza de vies, en canvi amb els camions sí que ja estan en un sistema de quilometratge.
8: Un model, això sí, que creu que s'hauria d'aplicar a escala estatal per evitar greuges territorials.
0: En el capítol de reaccions seguim amb tu, Helena, mentre el transport de mercaderies per carretera s'hi mostra contrari perquè considera que penalitza el sector. Des de la Cambra de Comerç hi veuen la solució al manteniment i gestió de vies.
8: També la Cambra defensa un model basat en la distància recorreguda i en el grau de contaminació del vehicle seguint la directiva europea. Ho ha explicat Alicia Casar, responsable de la Comissió d'Infraestructures, que en declaracions a la xarxa subratlla quina és la clau perquè els recursos recaptats es destinin realment al manteniment de la xarxa viària.
9: La qüestió de la gestió de proximitat, la gestió des de territori és essencial, és la clau. O sigui, realment generar un mecanisme en base al qual el que recapti vagi a territori, des del territori es destini realment amb aquest fi últim que seria garantir el manteniment i la millora de les vies.
8: En canvi, des de Fenadismer, el seu president, Carlos Folchi, reclama que els transportistes quedin exempts del tribut. Argumenta que amb els impostos que paguen cada vegada que omplen el dipòsit ja contribueixen de manera sobrada al manteniment de les carreteres.
10: Entenem que hem d'estar exemptes d'aquesta nova imposició, d'aquesta nova tributació. Hem de tindre present que la recaptació per impostos d'hidrocarburs a IVA per consum de combustibles és de 20.000 milions d'euros l'any i la despesa en conservació i manteniment, la màxima que s'ha fet al conjunt de l'Estat, ha sigut de 2.000 milions d'euros l'any.
8: Folchi adverteix que, si s'aplica, el cost acabarà recaient sobre els transportistes perquè difícilment es podrà repercutir als clients.
0: Doncs encara parlant de mobilitat, els conductors compren aquest dilluns el dipòsit a les benzineres d'arreu de Catalunya. Ho fan amb certa resignació davant d'un nou increment dels preus, coincidint amb l'inici del mes d'agost. Lleida Televisió, Marc Fornells.
11: Els imports del dièsel s'han enfilat aquest estiu fins a 16,5 euros i el de gasolina 7 euros més, en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons ha informat el Ministeri de Transició Ecològica. Una escalada que també va marcada pel final de les ajudes del govern espanyol, que anirà reduint gradualment fins a l'octubre. L'Àngel Casamajor, comercial d'una empresa de compra-venta de cotxes, veu que els clients cada cop més demanen vehicles de consum baix.
12: La gent cada vegada que ve a comprar sempre pregunten el preu del vehicle, el primer de tot, i després la segona pregunta és quant gasta aquest vehicle. 80% de la població actualment està mirant cada vegada més els consums.
0: 6 minuts i arribem a un quart de 3 i encara parlant de mobilitat i de carreteres, el Servei Català de Trànsit fa aquesta setmana, des d'avui mateix, una nova campanya policial per combatre la velocitat excessiva.
3: I aquesta actuació de vigilància afecta tant l'àmbit interurbà de carreteres principals i secundàries com la zona urbana de municipis i ciutats, on la velocitat excessiva pot tenir conseqüències greus, sobretot per la seguretat dels col·lectius més vulnerables com els vianants i els ciclistes.
0: I és que la mateixa campanya de controls de velocitat de l'any passat es van posar en una setmana només un total de 34.000 denúncies.
3: Això vol dir que es van denunciar de mitjana gairebé 4.800 conductors cada dia per excés de velocitat.
0: I a partir d'aquest dilluns, i a la ciutat de Barcelona i fins al dia 24, el tram de la Ronda de Dalt, comprès entre les sortides 5 i 6, tindrà només dos carrils per sentit.
3: Aquesta afectació es deu a les obres de cobertura de la ronda entre l'IES Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca, que quedarà parcialment coberta aquest estiu.
1: Notícies en xarxa.
0: Més coses, us ho dèiem en titulars, el risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya. No hi ha cap població amb risc extrem, és a dir, en nivell 4 del Pla Alfa. Per aquest motiu es reobren els quatre espais naturals que es mantenien tancats, Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada.
3: No obstant això, fins a 71 municipis del centre i oest de Catalunya continuen avui amb un risc molt alt d'incendi i 646 en perill alt.
0: En aquest context, els bombers de la Generalitat continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya a l'Alta Ribagorça.
3: Durant aquest matí s'han incorporat quatre mitjans aeris amb personal helitransportat del grup d'actuacions forestals i l'equip de prevenció activa forestal. La prioritat segueix sent evitar que el foc s'obri cap a la Vall d'Avui.
0: 4 minuts i arribem a un quart de 3 i l'Ajuntament de Tarragona ha acabat la instal·lació de 10 nous cartells que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques en diversos punts del litoral de la ciutat. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès i l'acompanya un pictograma il·lustratiu. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: Dos dels cartells s'han instal·lat a la zona del Fortí de la Reina, a la platja del Miracle, una de les més conflictives en aquest sentit, però també n'hi ha a la platja de la Rabassada, en el que és el camí de Ronda fins a la Sabinosa, o a la platja dels Capellans i a la platja Llarga. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, recorda la prohibició de banyar-se en zona de roques. Diu que si s'eviten aquestes pràctiques, el bany es converteix en segur perquè les platges estan vigilades.
14: I, evidentment, recordar que totes les zones de roques estan prohibit el bany, està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
13: La Guàrdia Urbana, en les darreres setmanes, també ha començat a utilitzar drons per fer vigilància en aquests punts.
0: I un home de 73 anys ha mort ofegat a la piscina municipal a Jorba, a la Noia, segons ha informat Protecció Civil. Els fets van tenir lloc ahir diumenge a la tarda.
3: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A les platges ja han mort 15 persones.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 12 minuts, arribem a un quart de 3 de la tarda. L'Audiència Nacional ha sol·licitat a la Policia Nacional un informe per saber si és competent per investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal al Berguell.
15: L'Audiència ha fet aquesta petició en resposta a la denúncia presentada pel Partit Justícia Europa sobre l'entrada a Ceuta de milers de persones procedents del Marroc. El partit demana investigar delictes contra la seguretat de l'Estat, tràfic de persones i organització criminal, entre d'altres. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha afirmat que hi ha hagut estats i governs de la Unió Europea que no han estat a l'altura amb aquesta crisi. Álvarez ha criticat a Itàlia, que segons ha dit no és capaç de resoldre la situació migratòria a l'illa de Lampedusa, com ho ha fet Espanya amb Ceuta. El ministre ho ha dit aquest matí en una entrevista a Televisió Espanyola.
16: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano ha sido uno de ellos. Aquí en España oigo declaraciones irresponsables del Partido Popular y de Vox.
15: Les declaracions d'Álvarez arriben abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol. En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat Espanya i el Marroc per la gestió de la crisi, però ha demanat reforçar les fronteres. D'altra banda, el president de Ceuta avisa que no pot fer-se càrrec dels més de 750 menors que hi ha als seus espais d'acollida. Juan Jesús Vives eleva la xifra oficial de morts i afirma que hi ha 88 cossos a la morgue de la ciutat autònoma.
0: I, per tant, encara, sobretot de migrants, la ciutat de Lleida amplia el dispositiu d'acollida de la campanya agrària al pavelló 4 de Fira per reduir les pernoctacions al carrer. Oferirà 160 places durant 13 nits. Lleida Televisió, Cel Márquez.
17: L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns el pavelló 4 de la Fira de Lleida per ampliar el dispositiu d'acollida de la campanya agrària. El nou espai ofereix 160 places addicionals fins al 17 d'agost per donar resposta a l'augment de persones que han arribat aquest estiu a la ciutat buscant feina. El tinent d'alcalde, Carlos Enjuanes, assegura que la mesura vol garantir unes condicions dignes i reduir la pernoctació al carrer.
18: És una resposta a nivell de garantir la dignitat de les persones que venen amb recerca d'un lloc de feina a la campanya agrària. Aquest any, com sabeu, hi ha una arribada major del que havíem, del que teníem els altres anys, i per tant donem aquestes 160 places extra que estaran obertes fins al 17 d'agost.
17: Els nous allotjaments se sumen a les places ja disponibles al pavelló 3, als pisos socials i al centre de la Caparrella.
0: En punt un quart de 3 de la tarda. Us ho dèiem en titulars, el govern es proposa reduir més de 200 tràmits burocràtics. Amb aquest objectiu treballa l'executiu de Salvador Illa des d'ara i fins al final de la legislatura a través del programa CatGirem.
3: De fet, la Generalitat ja ha enllestit la millora de 170 processos i ara se n'afegeixen 40 d'addicionals. La mesura permetrà estalviar en conjunt fins a 6 milions d'hores als ciutadans cada any.
0: És una crònica de la nostra companya Gisela Puntí.
5: Bon dia, Jordi. Per aconseguir-ho s'han aplicat mesures com implementar nous formularis digitals i automatitzacions per evitar desplaçaments. També no demanar a la gent dades que l'administració ja té. Uns mecanismes que s'han aplicat en àmbits com la salut, l'educació, l'empresa, l'agricultura i la justícia. Albert Dalmau és el conseller de la Presidència.
19: Hem ampliat, no?, fins al conjunt de 210 tràmits en els que estem actuant actualment amb aquesta reenginyeria de processos. Repeteixo, amb l'objectiu de fer més senzilla i més fàcil la vida de les persones, varen fer 170, n'afegim 40 addicionals.
5: Un dels tràmits millorats és el consentiment sanitari, indispensable per autoritzar operacions i proves mèdiques. També serà més ràpid i directe el nou tràmit per fer-se parella de fet o acreditar el coneixement del nivell A1 de català a les persones nouvingudes, que ara s'executarà amb un sistema de fitxes digitals que evitarà trajectes innecessaris.
0: Coses. Avui ha entrat en vigor el nou cartipàs del govern municipal a Girona. L'estructura que es va aprovar divendres amb l'extensió del PSC dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts. Girona FM, Pau Villafañe.
20: La nova estructura planteja tres tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde Lluc Salellas, quan fins ara n'hi havia sis. Però alhora es creen dues noves regidories, com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila de Guanyem Girona. L'alcalde Salellas explica l'objectiu del nou cartipàs.
21: El que hem fet és, doncs, que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys repartir-les i reorganitzar amb aquestes quatre àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder, doncs, executar al màxim.
20: A destacar que l'alcalde Salellas agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Raquel Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. A banda, també hi haurà un assessor dedicat a projectes estratègics i un altre per neteja i via pública.
0: De Girona a Terrassa, una de les principals artèries de la ciutat està parcialment tancada aquests dies. El carrer Arquímedes clau en la mobilitat sud-nord. Estan obres per treballs de millora al subsol. Avui hi ha hagut una visita d'obres. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
22: Les obres del carrer Arquímedes avancen a bon ritme en aquests moments, centrades en les millores als serveis del subsol. Els treballs avancen ara de forma paral·lela en dos trams i mig de la via per poder avançar el màxim possible durant l'estiu i intentar escurçar el calendari d'execució. Escoltem el tinent d'alcalde de Territori, Xavier Cardona.
23: El calendari és sobre el que s'ha previst, amb l'objectiu aquest d'arribar a finals, principis de l'any vinent, però sobretot salvant la campanya de Nadal amb tema d'accessos i de mobilitat.
22: Les actuacions serviran per optimitzar la situació de les instal·lacions. Això permetrà en el futur una infraestructura més registrable i de més fàcil accés. L'objectiu és evitar al màxim el tall del carrer per un treball en el subsol. En aquest sentit, s'està treballant posant pous de registre en els carrers laterals i connectant clavegueram de més capacitat amb el col·lector de la Rambla. S'amplia així la capacitat per reduir la possibilitat d'inundacions en el cas de forts aiguats. Altres actuacions a destacar són la retirada del cablejat aeri, tant d'Endesa com de Telefònica, i la substitució de les canonades d'aigua més velles.
0: I el compte enrere ja està més que activat, tot i que des de fa mesos molta gent té marcat un dia al calendari, el 12 d'agost, el dia de l'eclipsi solar total. Però per què genera tanta expectació? El doctor en psicologia urbana, Lorenzo, ens explica quines emocions desperta un fenomen així. 21 Ràdio, Aleida Baz.
2: L'eclipsi solar mobilitzarà milers de persones. De fet, a les Terres de l'Ebre es preveu que vinguin fins a 1 milió de visitants per observar aquest fenomen que no es veu des del 1905 i que no es tornarà a produir fins al 2180. D'aquí ve que desperti l'interès i que tingui aquest efecte sobre la societat. Urbano Lorenzo és el doctor en psicologia de la URB.
4: Les nits habituals, el sol se'n va, des que se'n va fins que se fa realment de nit fosca, triguen com a 90 minuts. I en canvi aquí, d'un minut per un altre, el cel deixa de ser blau, pum, se fa negre, no és una nit molt i molt negra, però és prou negra per veure els estels. I llavors aquest adonar-nos de que el nostre coneixement diari de la natura no es correspon amb el que realment està passant, ens genera aquesta sensació de sorpresa, no? D'emoció.
2: Sorpresa, emoció, però també pot haver frustració. Un cel tapat pels núvols pot jugar males passades al moment de l'eclipsi.
4: Està tapat, la luminositat baixa, però el fet de no poder veure la corona del sol, no poder veure estels, etc., sembla que t'has perdut algo.
2: L'experiència de viure un eclipsi provoca una resposta emocional intensa i única, que molts només tindran un cop a la vida. Gaudir-lo amb bona companyia i amb tots els sentits posats al cel són els millors consells per aquest moment.
0: Doncs, arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades. De la crònica de successos, una persona mor atropellada per un vehicle aquest dilluns a la Rambla de Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú.
3: L'accident s'ha produït al pas de vianants, que ja ha tocat a la comissaria dels Mossos, i fins allà s'hi han desplaçat dues unitats del Servei d'Emergències Mèdiques, a més de diverses dotacions de la policia local.
0: I un veí de Martorell, de 21 anys, ha mort a conseqüència de les ferides provocades per una vaca durant la festa major de Tírig, a Castelló.
3: Ho ha confirmat el consistori català, que ha expressat el seu profund pesar per la mort tràgica, igual que ha fet l'Ajuntament Valencià. L'accident es va produir dijous al matí quan el noi va travessar d'una tanca de protecció a una altra i una vaca el va embestir i li va provocar greus ferides al cap que li han causat la mort.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba amb amenaces de mort que va patir un membre de l'espai LGTBI al centre de la ciutat.
3: Segons han denunciat a través de les xarxes socials, els fets van passar dissabte quan presumptament un home va agafar la víctima pel coll mentre li deia que el mataria per maricón. Segons ha explicat l'espai LGTBI de Girona, el presumpte agressor ja hauria protagonitzat episodis similars en altres moments. Per això, des de l'entitat demanen a altres persones que denunciïn els fets si han estat víctimes d'aquesta persona o d'agressions per la seva condició sexual. Els Mossos investiguen el cas per un possible delicte d'odi.
0: 8 minuts, arribem a 2:45 de la tarda. Moment per la cultura. I per les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que ensenyen com era la Catalunya de la postguerra, l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, La forma eloqüent, una exposició que es pot veure al Centre de Fotografia KBR de Barcelona.
3: La mostra, que es podrà veure fins al 6 de setembre, també és un exemple de com va evolucionar la fotografia no professional des de principis del segle XX.
0: És una crònica de David Navarro.
6: Bon dia. L'any 2004, un col·leccionista va trobar a Palma de Mallorca una capsa amb negatiu sense identificar que retrataven la Catalunya de la postguerra. No va ser fins l'any 2020 que, a través de les xarxes socials, la família va identificar l'obra de Joaquín Tusquets de Cabirol, un químic i industrial que amb la seva càmera va recórrer el país entre les dècades de 1940 i 1960. A l'exposició La forma eloqüent, el públic pot submergir-se en la mirada d'un fotògraf que, com explica la comissària Arola Valls, presenta escenes quotidianes del litoral, el paisatge urbà i l'entorn rural.
7: És una mirada molt plural i molt polièdrica a la societat d'aquella època, que ens explica d'alguna manera, i d'una manera una mica velada, no? Perquè estem en un context en el que la fotografia no es pot aventurar a fer una crítica social, però ens explica les vicissituds de la societat d'aquella època i també de la pròpia pràctica fotogràfica que havia de maldar bàsicament per sobreviure.
6: L'exposició també serveix per descobrir com la fotografia va passar d'intentar imitar la pintura, a finals del segle XIX, a buscar noves formes d'interpretació de la realitat gràcies a la llum, la composició i l'enquadrament.
0: I de la cultura dels esports. Que ens porta la nostra companya Ana Freixa. Bon dia, Ana. Iris Tió suma una nova medalla a l'Europeu de París.
5: Bon dia, sí. La nedadora barcelonina ha aconseguit la medalla de bronze al soló lliure, modalitat en què és campiona del món. Amb aquest bronze, Iris Tió acumula 3 medalles en aquest europeu que es disputa a París després de les plates al duet lliure amb Lilú Lluís i el duet mixt lliure amb Denis González. Dimecres, Tió intentarà guanyar una altra medalla individual a la final de l'exercici tècnic. Aquesta tarda, a les 4, es disputarà serà la final de l'equip lliure, on el combinat espanyol buscarà una nova medalla després d'acabar en segona posició a la fase preliminar. El Tour de França femení en marxa ja a la tercera etapa. Avui encara ha arrencat en territori suís i arribarà ja a Poligny, a França. Primera etapa ja de muntanya. La neerlandesa Lorena Vives és al mallot groc després de la victòria en les dues primeres jornades. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, continua com a mallot blanc de millor jove d'aquesta edició. Així ho valorava ahir Blasi després de l'etapa en declaracions a Eurosport.
8: Bueno, a ver si podemos tener yo el blanco y una compañera la amarilla, yo me quedo así, pero sí, a ver, sí que es verdad que esto, ayer y hoy, era sobre todo días de guardar y intentar no gastar extra. Mañana vamos a ver qué tal, porque tal vez ya se pueden ver unas primeras cosas, pero sobre todo queremos esperar a la contrarreloj, a que ahí un poco también saber cómo está la gente, y ya a partir del día 5 yo creo que abrir la carrera.
5: I encara en ciclisme, avui UAE ha fet oficial que el vencedor del Tour masculí, Tadej Pogacar, correrà la propera edició de la Vuelta, que començarà el 22 d'agost a Mònaco i acabarà el 13 de setembre a Granada. És l'única gran prova que li falta a Pogacar, campió del Tour en 5 edicions i del Giro en una. En bàsquet, el Barça ha fet oficial fa pocs minuts que Xavi Pujol serà el nou director esportiu. El Manresà ha signat per les properes 3 temporades. En futbol, avui comença el torneig històrics de el futbol català amb 4 grups de 3 equips que disputaran 3 triangulars cada dia. Divendres serà jornada de descans, dissabte les semifinals i diumenge la final. L'Europa, el Badalona o el Sant Andreu són alguns dels equips que hi participen. Avui debuta el primer grup, el grup 1, amb l'Hospitalet, el Sants i el Reus Redis. I el Barça femení continua amb la preparació de la pretemporada i en els propers dies viatjarà a Andorra per fer-hi una estada del 6 al 10 d'agost. En futbol sala, el Barça comença estat avui pretemporada amb les revisions mèdiques i les proves físiques. L'equip marxarà en camp on farà una estada a partir del 7 d'agost.
0: Doncs gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
24: Calaix Actiu. Literatura infantil i juvenil. Amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
25: Hola, hola. Avui us parlaré d'un parell de lectures perquè m'han encantat. Començant per Cartes imprevistes de Tina Vallès, publicada per Anima Llibres. Què passaria si trobessis la correspondència secreta entre els objectes d'una llar? Què pot dir un drap de cuina a una tovallola de mans? De què parlen les agulles d'estendre? De què poden discutir el coixí del sofà i el comandament de la tele? Tenen sentiments els plats? Els objectes d'aquesta casa no només es parlen, s'escriuen cartes. Darrerament troben estranya la humana amb la que viuen i tracen un pla per ajudar-la entre tots, faran el que calgui perquè tot torni a ser com abans. És impossible no connectar amb tots els personatges d'aquesta novel·la epistolar. Riureu, us emocionareu i us plantejareu què deuen estar dient els objectes de casa sobre vosaltres. A més, hem comentat cartes imprevistes a un dels clubs infantils que dinamitzo, amb lectors i lectores entre 9 i 12 anys, i va agradar molt. Una aposta segura.
26: D'altra banda, per fi he pogut llegir Tanca Espinosa, la darrera novel·la breu de Taking Fisher, traduïda al català per Helena Ordeig i publicada per Indòmita.
25: Veureu. La gripaueta custodia amb la seva màgia una fortalesa coberta d'esbarzers gegants. Ella preferiria ser el seu riu pantanós, però les fades li van encomanar la tasca de protegir allò que s'amaga dins la fortalesa. Segles després, s'hi acosta un cavaller amb la intenció de desfer el que sembla una maledicció, però la gripaueta farà tot el possible per evitar-ho. Aquesta reinterpretació del conte de la Bella Dorment té tots els ingredients de les novel·les de Kingfisher que tant m'agraden.
26: uns personatges molt humans, una trama terrorífica i entranyable a parts iguals i reflexions profundes i crítiques amb la nostra societat. Ideal per a joves a partir de 13 anys, però que gaudireu, tingueu l'edat que tingueu. Paraula de Misha. Fins a la propera. Adéu!
24: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. La xarxa de comunicació local.
0: Molt bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya un mes de juny, amb poc més de 2 milions, 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. I en només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%. Unes xifres que contribueixen i molt a la saturació de vies com l'AP7 en un moment en què s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'alguna mena de peatge pel seu ús. En declaracions a la xarxa, l'expert en mobilitat, Sergi Saurí, denuncia que les coses no s'han fet bé.
12: Serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
0: És dilluns 3 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Cap població catalana en risc extrem d'incendi, Marc Pijuan.
3: Per aquest motiu s'han reobert els 4 espais naturals que es mantenien tancats, Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada. Tot i això, fins a 71 municipis continuen avui amb un risc molt alt.
0: En aquest context, la calor dona una petita treva, les tempestes seran però a partir d'ara les protagonistes. Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
13: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'aquest dilluns aquí a Catalunya amb unes temperatures ja elevades per ser primeres hores del matí, una altra nit de mal dormir, sobretot al Delta de l'Ebre, amb uns valors a les mínimes que no han baixat dels 24 a 25 graus, però a més al Pla de Barcelona la nit també ha estat difícil de passar amb aquests valors que no han baixat dels 25 graus a molts barris. Amb un matí on la nuvolositat ha fet acte de presència a tota la costa catalana, en canvi a l'interior de Catalunya el matí ha estat molt més assolellat, això sí, amb el pas de molts núvols als íprims. Aquestes hores de la jornada, en general, les temperatures són més baixes respecte a les del cap de setmana, però la xafo és ben marcada a tota la costa catalana. I pendents de les immediates hores de l'aparició de ruixats que s'iniciaran per una banda pel Pirineu més occidental i també per la zona del massís dels Ports, ruixats que afectaran el conjunt del Pirineu i Prepirineu i que aniran acompanyats de tempesta. Compte, perquè molts d'ells aniran acompanyats també de calamarsa o pedra. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
0: Gràcies, Marc. Més coses, l'Audiència Nacional podria investigar l'arribada de milers de migrants a Ceuta.
3: El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal.
0: I a Catalunya el govern agilitza més de 200 tràmits burocràtics.
3: Ho fa a través del programa CatGirem, que vol lluitar contra la burocràcia i fer que els tràmits de l'administració catalana, uns 2.400, siguin més entenedors.
0: I comença a treballar el nou equip de govern a Girona.
3: Avui ha entrat en vigor el nou cartipàs que es va apujar amb l'abstenció, que es va aprovar amb l'abstenció del PSC i que dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts.
0: Cultura, avui sabrem com era la Catalunya de la postguerra.
3: Serà gràcies a les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que es poden veure a l'exposició Joaquín Tusquets de Cabirol, La forma eloqüent, una mostra que es presenta al Centre de Fotografia KBR de Barcelona.
0: Esports Ana Freixa, Iris Tió, bones notícies, ha aconseguit la medalla de bronze al solo lliure.
5: La nedadora ha acabat en tercera posició a la final disputada aquest matí a l'Europeu de París. Tió, vigent campiona del món, afegeix aquest bronze a les dues plates aconseguides, el duet lliure i el duet mixt lliure.
0: El control de so, avui el nostre company Toni Sánchez, a la coordinació l'Artau Bellavista i també la Regina González, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
9: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: És la nostra portada aquest dilluns, el nou rècord en l'arribada de turistes internacionals a Catalunya un mes de juny, amb poc més de 2 milions, 1,4% per sobre de les xifres d'ara fa un any. En només 6 mesos ja es freguen els 10 milions, amb un increment del 3,5%.
3: Els visitants estrangers van gastar al juny gairebé 3.000 milions d'euros, un 4% més que el 2025, la xifra més alta entre les comunitats autònomes.
0: Doncs un exemple d'aquesta allau de turistes que patim el trobem a comarques com la Garrotxa, on creixi molt durant l'estiu l'arribada de visitants. Olot FM, Francesc Fernández.
14: Des de Turisme Garrotxa es valora positivament aquest primer mes d'estiu pel que fa a l'ocupació de càmpings, hotels i cases rurals. En comparació a l'any passat, hi ha hagut un lleuger increment en el turisme a la comarca. La presidenta de Turisme Garrotxa, Gemma Canalies, també destaca la bona rebuda de les cases de colònies.
15: Sí que cal destacar les cases de colònies, sobretot, que han arribat al 100% d'ocupació, perquè durant el mes de juliol sí que hi ha molts casals d'estiu que realment gaudeixen, no?, de la Garrotxa, que fan estada, a més, i activitats a la Garrotxa i que s'allotgen, en aquest cas, a cases de colònies.
14: Tot i l'èxit en les reserves, les altes temperatures ofertes arreu del territori han acabat en algunes cancel·lacions. Canalies destaca les bones previsions que hi ha per aquest mes d'agost.
15: Aquest mes d'agost també a destacar sobretot el que són les cases de turisme rural. En aquest cas l'ocupació és les cases de turisme rural és on hi ha més ocupació, seguidament d'hotels i pensions. I destacar també seguidament els càmpings.
14: En aquests últims anys s'ha reactivat el turisme procedent d'altres punts d'Europa com França i Països Baixos.
0: Aquestes xifres de visitants contribueixen i molt a la saturació de vies com l'AP7 en un moment on s'ha reobert el debat sobre la implantació novament d'algun tipus de peatge. En declaracions a la xarxa, un dels experts en la matèria, el director del Centre d'Innovació en Transport, Sergi Saurí, considera que va ser un error eliminar els peatges sense definir abans un model alternatiu de finançament i una oportunitat, doncs, perduda.
3: Saurí defensa que Catalunya hauria de començar per un sistema de pagament per ús, tipus vinyeta, que evolucioni cap al quilòmetre recorregut.
0: És una crònica de la nostra companya Helena Puigdoleta.
16: El director del Centre d'Innovació en Transport del CIMNE, Sergi Saurí, assegura que retirar els peatges sense tenir a punt un sistema de gestió coherent va dificultar el pas cap al pagament per ús. Considera que si s'hagués fet així, avui el camí cap a la transició seria molt més fàcil. Són declaracions a la xarxa.
12: Quan nosaltres volem instaurar un sistema de gestió que pugui ser un gestió més aviat integral, un dels elements més crítics acostuma a ser l'accessibilitat social. Però serà molt més fàcil transitar cap a un model del que teníem abans, immediatament a un model que tingués una coherència i una manera més sistèmica pensant en un finançament i gestió més global de les carreteres. Que no passa ara passar d'un sistema que no s'està pagant res a un pagament per ús.
16: Sobre quin model aplicar, Saurí defensa un esquema transitori, o sigui, començar per una vinyeta temporal que permeti generar ingressos pel manteniment de les vies i reforçar alhora el transport públic i amb el temps evolucionar cap al pagament per quilòmetre, tal com marca la directiva europea.
12: Aquest seria una miqueta l'escenari més raonable, que si nosaltres mirem quines són les experiències d'Europa, és el que s'ajusta més, no? A Europa, tot el que seria en turisme s'aplica un sistema temporal, és a dir, es paga una quantitat fixa amb independència del que s'utilitza de dies, en canvi amb els camions sí que ja estan en un sistema de quilometratge.
16: Un model, això sí, que creu que s'hauria d'aplicar a escala estatal per evitar greuges territorials.
0: Seguim amb tu, Helena, perquè en el capítol de reaccions, mentre el transport de mercaderies per carretera s'hi mostra contrari perquè considera que penalitza el sector, des de la Cambra de Comerç i veuen la solució al manteniment i gestió de vies.
16: També la Cambra defensa un model basat en la distància recorreguda i en el grau de contaminació del vehicle seguint la directiva europea. Ho ha explicat Alicia Casar, responsable de la Comissió d'Infraestructures, que en declaracions a la xarxa subratlla quina és la clau perquè els recursos recaptats es destinin realment al manteniment de la xarxa viària.
17: La qüestió de la gestió de proximitat, la gestió des de territori és essencial, és la clau. O sigui, realment generar un mecanisme en base al qual el que recapti vagi a territori, des del territori es destini realment amb aquest fi últim, que seria garantir el manteniment i la millora de les vies.
16: En canvi, des de Fenadismer, el seu president, Carlos Folchi, reclama que els transportistes quedin exempts del tribut. Argumenta que amb els impostos que paguen cada vegada que omplen el dipòsit ja contribueixen de manera sobrada al manteniment de les carreteres.
18: Entenem que hem d'estar exemptes d'aquesta nova imposició, d'aquesta nova tributació. Hem de tindre present que la recaptació per impostos d'hidrocarburs a IVA per consum de combustibles és de 20.000 milions d'euros l'any i la despesa en conservació i manteniment, la màxima que s'ha fet al conjunt de l'Estat, ha sigut de 2.000 milions d'euros l'any.
16: Folchi adverteix que, si s'aplica, el cost acabarà recaient sobre els transportistes perquè difícilment es podrà repercutir als clients.
9: Notícies en xarxa.
0: 6 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda. El risc d'incendi es redueix avui arreu de Catalunya i no hi ha cap població amb risc extrem, és a dir, en nivell 4 del Pla Alfa. Per aquest motiu s'han reobert els 4 espais naturals que es mantenien tancats. Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d'Ares i Ribera Salada.
3: No obstant això, fins a 71 municipis del centre i oest de Catalunya continuen avui amb un risc molt alt d'incendi i 646 en perill alt.
0: En aquest context, els bombers de la Generalitat continuen treballant en l'incendi d'alta muntanya a l'Alta Ribagorça.
3: Durant aquest matí s'han incorporat 4 mitjans aeris. La prioritat segueix sent evitar que el foc s'obri cap a la Vall de Boí.
0: I l'Ajuntament de Tarragona ha acabat la instal·lació de 10 nous cartells que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques en diversos punts del litoral de la ciutat. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès i l'acompanya un pictograma il·lustratiu. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
2: Dos dels cartells s'han instal·lat a la zona del Fortí de la Reina, a la platja del Miracle, una de les més conflictives en aquest sentit, però també n'hi ha a la platja de la Rabassada, en el que és el camí de Ronda fins a la Sabinosa, o a la platja dels Capellans i a la platja Llarga. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, recorda la prohibició de banyar-se en zona de roques. Diu que si s'eviten aquestes pràctiques, el bany es converteix en segur perquè les platges estan vigilades.
4: I, evidentment, recordar que totes les zones de roques està prohibit el bany, està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca, en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
2: La Guàrdia Urbana, en les darreres setmanes, també ha començat a utilitzar drons per fer vigilància en aquests punts.
0: I un home de 73 anys ha mort a causa d'una patologia cardiorrespiratòria a la piscina municipal de Jorba, l'Anoia. Segons ha informat Protecció Civil, els fets van tenir lloc ahir a la tarda.
3: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A les platges ja han mort 15 persones.
0: Més coses, us ho destacàvem en titulars. A 4 minuts i arribem a 3 quarts de 3 de la tarda, l'Audiència Nacional ha sol·licitat a la Policia Nacional un informe per saber si és competent per investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal al Berguell.
19: L'Audiència ha fet aquesta petició en resposta a la denúncia presentada pel Partit Justícia Europa sobre l'entrada a Ceuta de milers de persones procedents del Marroc. El partit demana investigar delictes contra la seguretat de l'Estat, tràfic de persones i organització criminal, entre d'altres. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha afirmat que hi ha hagut estats i governs de la Unió Europea que no han estat a l'altura amb aquesta crisi. Álvarez ha criticat a Itàlia, que, segons ha dit, no és capaç de resoldre la situació migratòria a l'illa de Lampedusa, com ho ha fet Espanya amb Ceuta. El ministre ho ha dit aquest matí en una entrevista a Televisió Espanyola.
20: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano ha sido uno de ellos. Aquí en España oigo declaraciones irresponsables del Partido Popular y de Vox.
19: Les declaracions d'Álvarez arriben abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol. En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat Espanya i el Marroc per la gestió de la crisi, però ha demanat reforçar les fronteres. D'altra banda, el president de Ceuta avisa que no pot fer-se càrrec dels més de 750 menors que hi ha als seus espais d'acollida. Juan Jesús Vives eleva la xifra oficial de morts i afirma que hi ha 88 cossos a la morgue de la ciutat autònoma.
0: I a Catalunya, parlant encara sobretot de migrants, la ciutat de Lleida amplia el dispositiu d'acollida de la campanya agrària al pavelló 4 de Fira per reduir les pernoctacions al carrer. Oferirà 160 places durant 13 nits a Lleida Televisió, Cel Márquez.
21: L'Ajuntament de Lleida ha posat en marxa aquest dilluns el pavelló 4 de la Fira de Lleida per ampliar el dispositiu d'acollida de la campanya agrària. El nou espai ofereix 160 places addicionals fins al 17 d'agost per donar resposta a l'augment de persones que han arribat aquest estiu a la ciutat buscant feina. El tinent d'alcalde, Carlos Enjuanes, assegura que la mesura vol garantir unes condicions dignes i reduir la pernoctació al carrer.
22: És una resposta a nivell de garantir la dignitat de les persones que venen amb recerca d'un lloc de feina a la campanya agrària. Aquest any, com sabeu, hi ha una arribada major del que havíem, del que teníem els altres anys, i per tant donem aquestes 160 places extra que estaran obertes fins al 17 d'agost.
21: Els nous allotjaments se sumen a les places ja disponibles al pavelló 3, als pisos socials i al centre de la Caparrella.

0: mecanismes que s'han aplicat en àmbits com la salut, l'educació, l'empresa, l'agricultura i la justícia. Albert Dalmau és el conseller de la presidència.
1: Hem ampliat fins al conjunt de 210 tràmits en els que estem actuant actualment amb aquesta reenginyeria de processos. Repeteixo, amb l'objectiu de fer més senzilla i més fàcil la vida de les persones, vàrem fer 170, n'afegim 40 addicionals.
0: Un dels tràmits millorats és el consentiment sanitari, indispensable per autoritzar operacions i proves mèdiques. També serà més ràpid i directe el nou tràmit per fer-se parella de fet o acreditar el coneixement del nivell A1 de català a les persones nouvingudes, que ara s'executarà amb un sistema de fitxes digitals que evitarà trajectes innecessaris.
2: En punt 3:45 de la tarda i aquest dilluns ha entrat en vigor el nou cartipàs del govern municipal a la ciutat de Girona. L'estructura que es va aprovar divendres amb l'abstenció del PSC dibuixa un nou escenari després de la sortida de Junts. Girona FM, Pau Villafañe.
3: La nova estructura planteja tres tinences d'alcaldia per sota de l'alcalde Lluc Salellas, quan fins ara n'hi havia sis, però alhora es creen dues noves regidories com són la de Ciutat Universitària, que recau en Adam Bertran d'Esquerra, que també tindrà la de Llengua Catalana, i la de Centres Cívics, que durà Caral Vila de Guanyem Girona. L'alcalde Salellas explica l'objectiu del nou cartipàs.
4: El que hem fet és que aquelles competències que tenien els regidors de Junts, el que hem fet és més o menys repartir-les i reorganitzar amb aquestes quatre àrees, amb una voluntat també de simplificar, de ser eficients, de poder executar al màxim.
3: A destacar que l'alcalde Salellas agafa l'àrea de promoció econòmica, la regidora Raquel Robert assumeix contractació pública i patrimoni i Gemma Martínez també tindrà l'àrea de salut i serveis socials. A banda, també hi haurà un assessor dedicat a projectes estratègics i un altre per neteja i via pública.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Ens situem ara a Badalona, on una empresa organitza incursions a alta mar per avistar taurons, cetacis i altres animals que viuen al Mediterrani.
6: El seu objectiu és divulgar a la ciutadania sobre quines espècies podem trobar al mar mentre n'estudien el seu comportament.
2: Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
7: Pelàgic s'ha fundat recentment pel David Jara, metge de família de professió i un enamorat de la fauna marina. A bord l'acompanyen dos biòlegs marins que expliquen als tripulants quines espècies es poden trobar i les seves característiques. El seu propòsit principal és creuar-se amb taurons blaus, també coneguts com tintureres. Si un d'aquests taurons s'apropa, aprofiten per identificar-lo, observar el seu comportament amb els humans i recollir altres dades per a estudis científics. Escoltem a David Jara, fundador de Pelagic Expedition.
8: És un hàbitat on els científics tenen dificultat per arribar-hi, llavors la idea és que aquestes sortides donin informació sobre aquests animals i, per tant, això ens ajudi a poder entendre'ls millor i poder protegir-los.
7: Pelagic ofereix tres expedicions especialitzades per avistar diferents animals en cadascuna. Una per taurons, una altra per cetacis i una tercera per observar la fauna marina durant la nit.
2: 12 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Crònica de salut. Els embarassos aconseguits per fecundació in vitro requereixen un càlcul més precís del risc de patir preeclàmpsia. Ho apunta un estudi liderat per investigadors de Deixeus Dona que proposa revisar els algoritmes actuals de cribratge per evitar que alguns casos quedin infravalorats. Cugat Media, Marc Castro.
9: Els investigadors han detectat que un dels principals biomarcadors que s'utilitzen per calcular el risc de preeclàmpsia pot oferir una falsa sensació de baix risc en alguns embarassos per fecundació in vitro. Per això proposen actualitzar els algoritmes de cribatge perquè tinguin en compte si la gestació és espontània o prové d'una tècnica de reproducció assistida. Segons la doctora Valeria Dono, responsable de l'estudi, no es tracta de canviar el seguiment de les embarassades, sinó de fer una estimació més precisa del risc.
10: És un canvi en com se calcula el risc, o sea, és un canvi en l'algoritme. Des del cribado que actualment se hace en el primer trimestre, per exemple, al considerar l'arteria uterina i al tenir en compte que aquest factor podria ser alterat en els embarassos de fecundació in vitro, és important perquè el càlcul de risc sigui real que s'apliqui un factor de correcció.
9: L'equip investigador treballa ara en un estudi prospectiu per confirmar els resultats i continuar perfeccionant les eines de detecció precoç d'aquesta complicació de l'embaràs.
2: I la presència d'un bacteri al tumor pot ser clau per personalitzar el tractament de pacients amb càncer colorectal.
6: Ho indiquen els primers resultats d'un projecte liderat pel grup d'oncologia molecular del Vall d'Hebron publicats a l'ESMO Open.
2: I ara, moment per la cultura. Onze minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Comencem amb les imatges recuperades d'un fotògraf amateur que ensenyen com era la Catalunya de la postguerra a l'exposició Joaquín Tusquets de Cabidol, la forma eloqüent, una mostra que es pot veure al Centre de Fotografia KBR.

0: Es podrà veure fins al 6 de setembre. També és un exemple de com va evolucionar la fotografia no professional des de principis del segle XX.
1: I ja l'ha vist el nostre company David Navarro i ara ens l'explica, David.
2: Bon dia. L'any 2004, un col·leccionista va trobar a Palma de Mallorca una capsa amb negatiu sense identificar que retrataven la Catalunya de la postguerra. No va ser fins l'any 2020 que, a través de les xarxes socials, la família va identificar l'obra de Joaquín Tosquets de Cabirol, un químic i industrial que amb la seva càmera va recórrer el país entre les dècades de 1940 i 1960. A l'exposició La forma eloqüent, el públic pot submergir-se en la mirada d'un fotògraf que, com explica la comissària Arola Valls, presenta escenes quotidianes del litoral, el paisatge urbà i l'entorn rural.
3: És una mirada molt plural i molt polièdrica a la societat d'aquella època, que ens explica d'alguna manera, i d'una manera una mica velada, no? Perquè estem en un context en el que la fotografia no es pot aventurar a fer una crítica social, però ens explica les vicissituds de la societat d'aquella època i també de la pròpia pràctica fotogràfica que havia de maldar bàsicament per sobreviure.
2: L'exposició també serveix per descobrir com la fotografia va passar d'intentar imitar la pintura, a finals del segle XIX, a buscar noves formes d'interpretació de la realitat gràcies a la llum, la composició i l'enquadrament.
1: Més cultura. 9 minuts i arribem a les 3 de la tarda al Festival de Cinema de la Terra Alta, IMFCTA. Fa 10 anys. El certamen se celebrarà a Bot fins al 8 d'agost. Va començar ahir amb un programa ple d'activitats multidisciplinars per a tots els públics. Canal T, Blanca Carol.
4: Durant tota la setmana, el festival oferirà una programació que combina cinema, música, tallers, gastronomia, activitats professionals i propostes artístiques. Durant la inauguració s'ha donat el tret de sortida a una setmana d'activitats que convertirà el municipi en un punt de trobada entre professionals del sector audiovisual, creadors i públic. Ivan Massaguer és el director del Festival Infecta.
5: És l'eclecticisme que ens caracteritza i el multidisciplinari, que puguem estar doncs, 7 dies, un cop l'any, visquent art, en una zona tan despoblada i tan culturalment despoblada també, doncs poder oferir tant com poguéssim, des de música en directe, de tallers, formacions, indústria, que la podem començar a fer l'any passat, és molt important que no només sigui un festival on projectem pel·lis.
4: L'Infecta arriba als 10 anys consolidat com una de les principals cites culturals de la Terra Alta. El festival destaca per la proximitat entre els artistes i els espectadors i contribueix a donar visibilitat a Bot i al conjunt de la comarca.
1: Festival Infecta, doncs, fins dissabte vinent. I arribarem als esports escoltant Irene Mas.

0: És la nostra proposta musical d'aquest dilluns. La soprano actuarà aquest vespre al Palau de la Música Catalana i ho farà acompanyada pel pianista Marc Serra. Tots dos oferiran un concert amb peces de Ravel, Monpou, Toldrà i Mendelssohn, entre altres autors. Doncs amb la veu d'Irene Mas, amb música clàssica, arribem als esports. 7 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda, uns esports que ens porta aquest dilluns la nostra companya Anna Freixa. Bon dia, Anna. I amb una excel·lent notícia, una més. Iris Tió suma una nova medalla a l'Europeu de París.
1: Bon dia, Jordi. Sí, la nedadora barcelonina ha aconseguit la medalla de bronze al solo lliure, modalitat en què és actualment campiona del món. Amb aquest bronze, Iris Tió acumula 3 medalles en aquest europeu que es disputa a París, després de les plates, el duet lliure amb Lilou Lluís i el duet mixt lliure amb Denis González. Dimecres, Tió intentarà guanyar una altra medalla individual a la final de l'exercici tècnic. Aquesta tarda, a partir de les 4, es disputarà la final de l'equip lliure, on el combinat espanyol buscarà una nova medalla després d'acabar en segona posició a la fase preliminar. El Tour de França femení en marxa ja la tercera etapa. Avui encara ha arrencat en territori suís i arribarà ja a Poligny, a França. Primera etapa ja de muntanya. La neerlandesa Lorena Vives és al mallot groc després de la victòria en les dues primeres jornades. La ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, continua com a mallot blanc de millor jove d'aquesta edició. Així ho valorava ahir Blasi després de l'etapa en declaracions a Eurosport.
2: Bueno, a ver si podemos tener yo el blanco y una compañera de amarilla, yo me quedo así. Pero sí, a ver, sí que es verdad que esto, ayer y hoy, era sobre todo días de guardar y intentar no gastar extra. Mañana vamos a ver qué tal, porque tal vez ya se pueden ver unas primeras cosas, pero sobre todo queremos esperar a la contrarreloj, a que ahí un poco también saber cómo está la gente, y ya a partir del día 5 yo creo que abrir la carrera.
1: I encara en ciclisme, avui UAE ha fet oficial que el vencedor del Tour masculí, Tadej Pogacar, correrà la propera edició de la Vuelta, que començarà el 22 d'agost a Mónaco i acabarà el 13 de setembre a Granada. És l'única gran prova que li falta a Pogacar, campió del Tour en 5 edicions i del Giro en una. En bàsquet, el Barça ha fet oficial fa pocs minuts que Xavi Pujol serà el nou director esportiu. El Manresà arriba i ha signat per les properes 3 temporades. En futbol, avui comença el torneig històrics del futbol català amb 4 grups de 3 equips que disputaran 3 triangulars cada dia. Divendres serà jornada de descans, dissabte les semifinals i diumenge la final. L'Europa, el Badalona o el Sant Andreu són alguns dels equips que hi participen i avui s'arrenca aquesta edició del torneig històrics, la 40, amb el debut del grup 1 amb l'Hospitalet, el Sants i el Reus Redis. Cap de setmana amb partits de pretemporada, el Tona va rebre ahir el Barça Atlètic. Els osonencs van imposar-se al filial el Blaugrana per 2-1. Escoltem Axel Vizuete, entrenador del Tona, i Juliano Belletti, tècnic del Barça Atlètic.
3: Estem parlant del final del Barça, possiblement la millor cantera del món, en un partit d'una grandíssima dificultat, però l'equip ha estat a un nivell molt i molt alt.
4: Estem en pretemporada, 2 setmanes, amb jugadors de juvenil, pocos de filial, que han jugado por primera vez juntos esta tarde, contra un equipo más mayor que el nuestro. Ya sabemos que es así por la categoría que jugaremos.
1: El Barça femení continua amb la preparació de la temporada i en els propers dies viatjarà a Andorra per fer-hi una estada del 6 al 10 d'agost. I en futbol sala, el Barça ha començat avui pretemporada amb les revisions mèdiques i les proves físiques. L'equip marxarà en camp, on farà una estada fins al 7 d'agost.
0: Doncs gràcies, Anna Freixa. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà. Fins aleshores, que en tingueu una molt bona tarda.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. Els conductors que omplen aquest dilluns el dipòsit a les benzineres d'arreu de Catalunya ho fan amb certa resignació davant d'un nou increment dels preus coincidint amb l'inici del mes d'agost. Ens amplia la informació Marc Fornells, de Lleida Televisió.
2: Els imports del dièsel s'han enfilat aquest estiu fins a 16,5 euros i el de gasolina 7 euros més, en comparació amb el mateix període de l'any passat, segons ha informat el Ministeri de Transició Ecològica. Una escalada que també va marcada pel final de les ajudes del govern espanyol, que anirà reduint gradualment fins a l'octubre. L'Àngel Casamajor, comercial d'una empresa de compraventa de cotxes, veu que els clients cada cop més demanen vehicles de consum baix.
3: La gent cada vegada que ve a comprar sempre pregunten el preu del vehicle, lo primer de tot, i després la segona pregunta és quant gasta aquest vehicle. 80% de la població actualment està mirant cada vegada més els consums.
1: I també pel que fa a la mobilitat, recordem que a partir d'aquest dilluns i fins al dia 24, el tram de la Ronda de Dalt comprès entre la sortida 5 i 6 tindrà només dos carrils per sentit. Aquesta afectació es deu a les obres de cobertura de la ronda entre l'IES Vall d'Hebron i l'Avinguda Vallcarca, que quedarà parcialment cobert aquest estiu. Abans de l'arribada d'un nou front de tempestes, els bombers han decretat el confinament d'una àrea de 2.460 hectàrees al voltant de l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, actiu des de fa 4 dies. El risc al foc canvi de comportament ha motivat aquesta mesura, especialment en una zona molt freqüentada per excursionistes. Les autoritats demanen a les persones que es trobin a la zona que l'abandonin si són a prop dels límits del confinament o que busquin un indret segur. També s'ha restringit l'accés a diverses rutes. No s'ha de continuar des del refugi de Conangles, ni superar els estanys de Gemena i Roy, o intentar arribar al cim del Basiberri des de la vall de Boí. L'extinció de l'incendi es du a terme principalment a mitjans aeris, ja que el terreny dificulta l'actuació dels equips terrestres. Els esforços se centren en evitar que el foc s'estengui a cap a la vall de Boí, Cavallers, mentre Protecció Civil manté activat el pla enfocat en fase d'alerta i ha enviat avisos des d'alert per limitar l'accés a la zona afectada. I Comissions Obreres de Catalunya ha demanat a la Generalitat i al Govern espanyol que desenvolupin plans de xoc contra la sinistralitat laboral davant l'augment d'accidents mortals aquest any. En un comunicat aquest dilluns, l'organització també reclama que les empreses integrin de manera efectiva l'avaluació de riscos psicosocials i l'organització del treball mitjançant recursos propis en detriment de l'externalització de la gestió preventiva. En paral·lel, Comissions Obreres exigeix més polítiques de mobilitat segura per part de les administracions i empreses per frenar la sinistralitat que es produeix en el món.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. L'Audiència Nacional ha sol·licitat a la Policia Nacional un informe per saber si és competent per investigar l'entrada massiva de migrants a Ceuta. El tribunal considera que els fets presenten característiques que fan pensar en la possible existència d'una infracció penal, però abans vol aclarir si l'arribada va ser una acció concertada o dirigida per algun grup criminal. Mentre continua la investigació, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha criticat en una entrevista a Televisió Espanyola aquells qui, segons el seu punt de vista, no han estat a l'alçada durant la crisi migratòria.
2: Ha habido estados que no han estado a la altura. El gobierno italiano ha sido uno de ellos. Aquí en España oigo declaraciones irresponsables del Partido Popular y de Vox.
1: Les declaracions d'Álvarez arriben abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol. En aquest sentit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitat Espanya i el Marroc per la gestió de la crisi, però ha demanat reforçar fronteres. Plataforma per la Llengua ha presentat al·legacions al projecte de Reial Decret que modifica les condicions del MIR, la residència sanitària especialitzada impulsat pel Ministeri de Sanitat espanyol. L'entitat ha demanat que el decret fixi el coneixement del català com un mèrit per a les places a les comunitats autònomes de parla catalana i que els residents que no n'acreditin coneixements rebin formació obligatòria dins de la jornada laboral o formativa. Plataforma per la Llengua destaca que es tracta d'una competència especialment rellevant per a l'exercici professional en aquests territoris i que la llengua és indissociable d'una bona atenció sanitària. Les al·legacions, de fet, fan extensives aquestes mesures a totes les llengües oficials de l'Estat diferents de la castellana. I una nova variant, una canonada d'aigua a la Bisbal de l'Empordà, deixa sense servei la ciutat. Es tracta de la tercera ruptura que pateix aquesta canonada de fibrociments i que té més de 40 anys d'antiguitat. La incidència d'aquest dilluns ha provocat que el dipòsit d'una banda no rebés prou aigua i de l'altra que se n'és buidant progressivament. De seguida s'ha mobilitzat camions cisterna que han portat l'aigua cap al dipòsit, però no han estat suficient per abastir la demanda. Mentre duri aquesta avaria, l'Ajuntament ha previst camions cisterna amb aigua pels veïns que ho necessitin i que estarà. I, a banda, el consistori té previst substituir la canonada per una de nova. Un treballador ha resultat ferit aquest migdia després de caure d'una bastida mentre treballaven unes obres al barri de Cerdanyola de Mataró. Segons les primeres informacions, la caiguda s'ha produït a l'interior del segon pis de l'immoble. Els bombers han desplaçat dues dotacions i han rescatat el ferit amb l'autoescala perquè pugui...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: República Juganera.
1: Ja tornem a ser aquí una setmana més. Jo sóc la Bàrbara.
2: I jo, en Jordi Fatxi.
1: I us acompanyem els propers 30 minuts parlant de jocs de taula i el món que els envolta. Però, abans de tot, Jordi, què tal la setmana, els 15 dies lúdics?
2: La setmana juganera fluixeta, una miqueta fluixeta, perquè se'ns ha girat feina, mai millor dit, sí. I no hem pogut jugar gaire, però sí que hem pogut jugar alguns títols com Horrified.
1: Oh, molt xulo.
2: Que ens ha agradat molt.
1: Sí, està molt bé.
2: És molt divertit, és familiar, però molt... Això, molt divertit, molt variable per jugar amb el nen, també. Tot i que la nòvia de Frankenstein no li agrada gaire, li fa por.
1: I no jugàvem amb la nòvia
2: de Frankenstein. No, però la va veure i va dir, ui, no m'agrada, eh? I què més van jugar, també? Què van provar?
1: Vull dir una cosa, un moment.
2: Digue'm.
1: Ara, per què ha sortit el tema? Que ja t'ho vaig comentar. Per què és la nòvia de Frankenstein? Quan primer hauria de ser... La nòvia del monstre Frankenstein, perquè el monstre no es diu Frankenstein, es diu monstre de Frankenstein.
2: Exacte.
1: Però almenys, bueno, no ho sé, que ja és com de tercer grau, no m'agrada.
2: Que podríem fer un altre debat sobre això només, però no el farem ara, perquè no toca.
1: No toca. Jo ja he dit el que volia dir.
2: Val. Llavors, què més van jugar? Jo, en solitari, he jugat al Sonora. També dic que el diari solitari està una miqueta aturat, pel mateix motiu, falta de temps. Però, bueno.
1: Però,
2: espera, què?
1: Et falta temps, però...
2: Però va arribar a casa, va aparèixer.
1: Sí, de la nada.
2: Sí, perquè era totalment inesperat. Un pedazo joc, un tros de joc, que ni me'n recordava que l'havia comprat, perquè és una compra compulsiva, perquè és un joc que... Bé, ja només quan vaig veure el tema i això, vaig dir, aquest el vull sí o sí. I és el SAS Rogue Regiment. Està en anglès, però si heu jugat, si no sabeu quin joc és, si heu jugat al Commandos, del famós joc de... Com es deia la companyia? Piraxis?
1: Bueno, a mi m'ho preguntes,
2: bueno,
1: clar que sí.
2: Un estudi espanyol que va triomfar amb el Commandos, doncs és tal qual el joc. Només estic aprenent a jugar encara. Estic buscant lloc d'on sigui per temps per poder jugar, perquè... És
1: sí, però el lloc ja l'has agafat, s'ha fet amb la taula del menjador per ell, vamos.
2: Sí, perquè l'altre l'hem de tenir lliure per altres coses. Boníssim, m'està encantant.
1: I a què més hem jugat? Hem jugat a més coses, no? O ja està?
2: És que jo diria que no hem jugat.
1: Cordons,
2: no.
1: Sí, clar, la partida.
2: Ah, coi, bueno, hem jugat a l'Eldritch Horror, és Cordons, veritat, vam fer més d'una, també. Que la vam gravar, la tenim gravada... pendent d'acabar d'editar, a veure si la pugem, perquè es va allargar una mica, però bueno.
1: Una mica... tres horetes.
2: A mi el tema dels gameplays, jo no sé, a mi em costa molt veure gent jugant, i durant tanta estona, potser hi ha gent que vol conèixer el joc, ens vol veure jugar i tal, la penjarem i ja està, i si algú la vol veure, estarà allà. Us podeu posar por 5?
1: Sí.
2: No tant, però... Bueno, no ho sé, potser la posem o no, ja veurem.
1: Bueno, esperem que els propers 15 dies trobem més momentets per poder...
2: Sí, ara hem de reubicar-nos un altre cop. Sí.
1: Avui, en aquest segon programa de la segona temporada, no hi ha seccions. I recuperem aquella tradició que vam iniciar la temporada 1 de que tots els programes siguin programes especials. Avui tenim un programa especial.
2: Però avui...
1: Perquè parlarem una miqueta de rol.
2: Sí, avui és especial de veritat, crec jo, perquè és això. Parlem de rol, que és un terme que entra dins del que podria ser la República, o sigui, del que és la República Juganera, que és els jocs de taula. I els jocs de rol són jocs de taula, principalment, si no és un rol en viu, i són jocs que ens agraden molt des de fa molts anys. I pels que no ho sapigueu, que expliquem una miqueta què és el joc de rol... O...
1: Amb tres frases. Sí, si no et veus capacitat de reduir-ho, jo t'ho faig.
2: Jo crec que gràcies a sèries com Big Bang i així, s'ha donat més a conèixer.
1: Stranger Things,
2: ja pots veure daus polièdrics. Doncs...
1: Però un dau de 6 és polièdric,
2: amb més varietat. Com els deia, els poliedros platònicos aquests, que són els... No són...
1: Ah, no sé, què és això?
2: Jo t'ho buscaré.
1: Vale.
2: T'ho buscaré. Sí, perquè estan basats en aquests...
1: Apunto, eh? Platònicos.
2: Sí, algú així. Ah, potser estic fotent la gamba, però... Bueno, en fi, que són coses com que s'ha generalitzat més, la gent ja ho coneix més, però bàsicament és Dungeons and Dragons.
1: Sí, el que hem conegut per aquestes sèries i així, sí.
2: D&D, Dungeons and Dragons, que té el seu pes i la seva importància, però els jocs de rol porten això molts anys i n'hi ha de molt tipus, basats en El Senyor dels Anells, en Wall of Darkness, no? Vampiro, Hombre Lobo, Stormbringer, d'Elric de Melniboné, Warhammer, bueno, ja,
1: Fan del Hunter, que vulguis, bueno, hi ha i de Mundo Disco.
2: Exacte. I bàsicament són jocs que venen explicats en un llibre on cada personatge, o sigui, cada persona interpretarà un personatge d'una història que estarà guiada per un digue-li, màster, director de joc, narrador, tenen diferents noms, però és la persona que coneix la història i que va guiant els jugadors per aquella història, perquè la vagin resolent. Però no hi ha res predefinit en el rol. És a dir, quan tu comences, després la història pot anar per una banda, per una altra, i després tenim unes mecàniques de joc amb daus i fitxes i valors perquè sigui una cosa que es pugui... tingui el seu punt d'aleatorietat i amb unes regles que no siguin disparo i el mato. No, espera't. Anem a tirar uns daus.
1: Fes una tirada, sí.
2: Et protegeixes, no sé què, quina defensa té aquest, no sé. Afegis una miqueta, que també depèn del tipus de jugador i de narrador, tindrà més o menys pes. O la narrativa, o la part més de joc, de tirar daus i mirar números i això. Jo crec que m'he explicat.
1: Jo ho he entès.
2: Vale.
1: El jugador de rol ets tu. Però per què estem parlant d'això avui? Perquè en el joc de taula més pur també hi ha alguns jocs que tenen més narrativa i que ens permeten rolejar una miqueta, no? Com pot ser la partida que vam fer d'Eldritch, que veureu aviat penjada al canal.
2: Però més que rolejar... Bueno, aquí és posar-li de part nostra, també.
1: Sí.
2: El que està passant,
1: paper,
2: exacte,
1: clar.
2: No?
1: Però hi ha jocs que ja estan molt pensats perquè, si t'hi sents còmode, es puguin jugar rolejats. I què ha passat? Doncs que fa uns mesos, un amic que hem fet en el Mundillo, del qual ja us hem parlat...
2: I que segur que ja el coneixeu.
1: El Joan Marc Clofent, creador del Sangonera, de l'Esmolet, del No puc tinc assaig... que alguns, si vau venir a les jornades lúdiques, vau poder provar aquests jocs allà també, va contactar amb nosaltres i ens va proposar participar en un projecte que estava coeditant junt amb Dues Tasses. I ens va explicar la moguda i que tenia un altre joc entre mans, no? I amb un joc creat pel Roman Eixendri, que és un filòsof que també està llicenciat en comunicació audiovisual, i fa poesia, bueno, és un crac, i fa de professor de secundària, doncs ha creat aquest joc i bé, ens van fer una proposta. Però si et sembla, bueno, us explico una miqueta. El joc del que estem parlant és Successió, vale? El joc encara no està a la venda, aviat entrarà al Verkami, a principi a finals d'aquest mes estarà en Verkami. I si vols explicar una miqueta... De què va el joc?
2: Jo?
1: Sí.
2: Vale, sí. A veure, sense... No conec el detall, perquè l'únic que hem fet ha sigut veure una partida, que ara explicarem més concretament de què va, però coneixem una miqueta la mecànica del joc, que és un joc narratiu, com hem dit, basat en cartes, i on cada jugador ha de representar un membre d'un consell per decidir qui serà el successor del rei que ha mort. Bàsicament és això, no?
1: Sí. Bueno. Fem una cosa. Com que tenim un vídeo del Roman on ens explica el perquè d'aquest joc...
2: D'on va sorgir, no? La idea del joc,
1: sí.
2: I tot.
1: El posem?
2: Avui, sí. Jo provo. Si no surt bé, després ja ho retallarem, això, val? Però anem a provar, perquè si ho tenim ja fet, serà molt millor. A veure...
0: Hola, República Juganera. Bé, jo us explicaré d'on neix Successió. Succession Ace, d'haver jugat a un joc que en el seu moment em va semblar una bona alternativa als jocs de rol, que és Por la Reina, que és un joc storytelling, de narrar històries, però que té un fort component roler. A mi el Por la Reina m'encantava, el que passa és que volia centrar-me en un joc basat en la força del debat des de l'inici de la partida, la força de l'interrogatori o la força de la necessitat de donar bons arguments i també donar-li un toc una mica shakespearians, amb dilemes, profecies, secrets revelats, no?, que poden acabar en tragèdia. I això va ser possible gràcies a que, bueno, fa cosa d'any i mig, un amic em va proposar convertir una idea que tenia jo en un joc de rol. Ell me va ajudar. Junts vam fer Els Guardians de les Paraules, vam veure que va funcionar. I l'estiu de l'any passat, del 2023, doncs, vaig posar-me a escriure aquest joc. Un joc que veia, veureu, que, bueno, és de regles molt senzilles i jo crec que dona per a viure bones aventures que ja poden ser amb un toc d'humor o amb un cert dramatisme que crec que si es té un bon grup és quan més se disfruta, posant-nos en el paper i encarnant un paper concret responent a les preguntes que ens faran les cartes i la resta del grup. Gràcies per tot i una abraçada.
2: Vale, ha anat prou bé, no?
1: Una abraçada a tu.
2: Una abraçada, Joan. Gràcies moltes... pel vídeo i per tot plegat.
1: Pel joc, que de veritat, bueno, ja ho veureu. També tenim un petit vídeo del Joan Marc Clofent. Ui!
2: Perdó, clar, és que el tenia pujat ara.
1: Ai, a veure. Deia que també tenim un petit vídeo del Joan Marc Clofent, que, com us deia, és coeditor del joc, junt amb dues tasses. I això ens ha passat aquest vídeo on explica d'on va sorgir la idea que ha portat a que... T'estàs liant una miqueta.
2: Perdó, bueno, coi, vull fer-ho bé. Vinga.
1: Que d'on va sorgir la idea que ha portat a que la República Juvenera col·labori amb aquest projecte?
2: Dins vídeo?
1: Dins vídeo.
2: Va, avisa'm, si no, em costa molt, eh? Espera, ara m'he posat nerviós. Un segon... Fem així.
3: Com a coeditor del joc Successió, el meu objectiu és donar veu als autors que presenten projectes interessants en la nostra llengua. Durant la primera partida que vaig fer amb l'autor, de seguida hi vaig veure un gran potencial i em va fascinar molt la mecànica d'aquest joc narratiu. Mentre fèiem la maquetació, vaig creure interessant caracteritzar els personatges del joc. Els jocs que tinc editats, com l'Esmolet, ja vaig incloure a Bert i Iau, un creador de contingut de Deltebre perquè m'ajudés a fer-ne difusió a través de les seves xarxes socials i amb un videotutorial del joc. Per cert, trobareu tots els videotutorials dels jocs que he creat al meu canal de YouTube. Ara, he volgut donar veu a més creadores i creadors de contingut en totes les variants de la nostra llengua. D'aquesta manera, hi trobareu cares conegudes de tots els països catalans. Esperem que amb la seva ajuda el joc arribi a tots els racons on es parla la nostra llengua i que tothom pugui xalar jugant al fantàstic joc creat per Roman Aixendri i il·lustrat i dissenyat per l'equip d'Olivia Caimán.
1: Ei. Què et sembla?
2: Bé, bé. Perdó, eh? És que és la primera vegada que fem això.
1: Sí, no, dic què et sembla el vídeo, eh?
2: Molt bé.
1: El Joan Marc ens ha donat l'explicació aquesta, o sigui, que ara ja és això. Què ens van proposar? Posar cara a un dels personatges per una qüestió d'equitat, a més, volien la meva cara, no la del Jordi.
2: No faré comentaris al respecte, però... No, home, no, a mi em sembla fantàstic, la veritat. A més, a tu se't donen millor aquestes coses. De posar la cara, dic.
1: Ah, pa. Diu el tio que fa el diari solitari, en fi.
2: Bueno.
1: Però bé, doncs això, ens va contactar el Marc, ens va fer aquesta proposta, el Joan Marc, i la veritat és que ens va semblar un projecte molt guapo, també per el que explicava el Joan Marc, és que hi ha 8 personatges i, per tant, hi ha 8-9 cares de creadors de continguts en català en les seves diferents variants de català. Per què no expliques una miqueta com les regles una miqueta més detallades del joc?
2: Val? Ja, bueno, sí, més o menys amb el que hem dit i el que ja ens han explicat el Roman i el Joan Marc, ja es podeu imaginar això, no? El tema és un joc que ha de ser... La seva base és molt narrativa, inspirada en el rol, diguem, no? I el que intenta fomentar és aquesta, el que deia, no? El Roman, aquesta interacció que depèn dels jugadors anirà d'una manera o d'una altra. Però hi ha com unes mecàniques, o sigui, no és tan obert, no? Com amb els jocs de rol, d'anem a fer una aventura, no? Aquí està com més acotat.
1: Sí, però hi ha un objectiu que al final és que s'ha de decidir qui succeirà el rei que s'ha mort.
2: Exacte. I s'ha de triar d'entre els que participen en el Consell. Llavors, cada personatge assumirà un rol que ve predefinit, el rol, no? Que pot ser, en el teu cas, el que personatge que tu apareix, la teva...
1: Sí, és la consellera de la moneda.
2: Consellera de la moneda, hi ha el fill bastard...
1: La reina regent, el diplomàtic, amic íntim del rei, que és juglar... És molt amic, però al final és un juglar. Un membre d'una dinastia estrangera, filles bessones primogènites del rei, i el... Perquè que aquí hi ha una miqueta de dilema, no? Vale? Bessona...
2: Bueno, què fem, no? Que matem a una?
1: Descendent de segon grau i fill bastard.
2: Bueno, o sigui, fins a 9, no? Has dit? 9 rols, 9 personatges.
1: Bueno, que són 8 perquè hi ha les filles bessones. O sigui, tu fas de filles bessones.
2: De les dues.
1: Sí.
2: Has de fer una dualitat aquí mental. Val, doncs, com funciona la mecànica? Un cop tu tens el teu rol, ja et dic, jo no m'he llegit el reglament, he vist la partida, si dic alguna barbaritat, perdoneu-me, però més o menys el que vam veure, el funcionament és aquest. Cadascú assumeix un rol... I per ordre, per torns, es van revelant cartes. No? Llavors, comença un jugador, revela una carta, i en aquella carta es planteja una pregunta. Una pregunta, una qüestió, alguna cosa que en aquell mateix instant la persona ha de respondre. Llavors, depenent de com vagi la seva resposta, els altres jugadors tenen l'oportunitat, diguem, de fer-li dues preguntes.
1: Val? En relació a...
2: En relació amb aquell tema. Apropa't al micro.
1: Perdó.
2: En relació a aquell tema. I llavors, com s'ha contestat les preguntes, passem al següent jugador, treu una carta i es repeteix el procés.
1: Et fos un exemple de pregunta inventada, però perquè us feu una idea. Diu, me l'he inventat jo, quina activitat has realitzat últimament que ha fet que la gent et tingui por? Per què has triat aquest moment per fer-ho? Aleshores, tu com a personatge... has d'assumir que el que diu la carta és veritat, és a dir, has fet alguna cosa que ha fet por a la gent, i a partir d'aquí, inventa't. Doncs he decidit, no?, que volia fer això en aquest moment, i el què, no? Doncs el que he fet ha sigut, no sé...
2: I basant-te també en el rol del personatge que t'ha tocat. Això, si et toquen les bessones, no? Doncs va dir, no, és que la meva germana de petit em pagava, jo què sé, et pots inventar el que et doni la gana.
1: El que et doni la gana.
2: I llavors això ha fet...
1: I tots els personatges han d'assumir allò com una veritat i continuar a partir d'aquí.
2: Exacte. Que és on entra la part rolera. Val?
1: Sí, o sigui, és improvisació.
2: És purament. Llavors, el procés aquest es va repetint fins que apareix la carta, no sé si són 3 rondes o quan... No,
1: no ho tinc massa clar,
2: vale. Tampoc. Han de sortir, aquest procés el fas diverses vegades. Tu, com a personatge, treus diverses vegades carta. Sí. I al final hi ha un moment en el que surt la carta de resolució final, no? Ara s'ha de prendre una decisió. I en aquell moment, cada jugador votarà qui creu que mereix ser el successor del rei. També s'ha de dir que l'ambientació és oberta. O sigui,
1: un moment, no pots votar tu mateix.
2: I no et pots votar tu mateix, exacte. Important. I no, només dir això, que tot ens ho podem imaginar així amb una ambientació medieval, però perquè la il·lustració de portada i tot això convida això, però és obert també, no? Pots ambientar com si fossin famílies de Dune, saps? O el que sigui, més futurista.
1: Les il·lustracions són com feudals steampunks, no?
2: Sí, tenen un rotllo, sí, que és un fantàstic, però...
1: Però, que ho vam estar parlant, i ara ja introdueixo. Ja hem fet una partida, la vam fer al canal de Golfes de Rol de YouTube. Una passada, perquè bueno, vam poder
2: parlar... Què tal l'experiència? Perquè vas participar tu.
1: Amb el creador, si tu dormies, em sembla. Va jugar el Joan Marc i van jugar dos dels altres personatges que hi ha, que han posat cara, que eren el fill bastard, que és el Xus Casa Sant Pere, que a les xarxes es coneix com a Xuslor, i l'Aitor Muñoz, que el seu Instagram és aitor_altea, i té el canal de Lletivi, que m'estan mirant, és molt guai. A tots dos, me'ls estem mirant, i són molt guais. I la veritat és que va ser molt xulo, va estar molt bé.
2: I la partida està penjada, no?, al canal de Golfes de Rol. Sí. La podeu veure i no avancem res, perquè la gràcia
1: és
2: veure-ho.
1: Però el que volia dir és que abans de començar la partida vam estar parlant com l'ambientàvem, no?, i vam prendre una decisió, que és la que podeu veure al canal de Golfes de Rol, però una de les opcions que es va barallar era fer-ho amb l'univers de Star Wars.
2: Sí. Tot el que tingui alguna cosa de politiquets per darrere, no, qualsevol ambientació, és aplicable. Llavors, doncs, bueno, et sentis més còmode o bueno, us poseu d'acord i ho feu, no?
1: I que potser també pot ser molt divertit anar provant coses diferents, no? Perquè el paper que interpretes com a en un univers on hi ha màgia, màgia de Senyor dels Anells, és diferent d'un univers on hi ha vampirs, on hi ha...
2: O un medieval clàssic.
1: O un realista.
2: O un futurista, això també, no? Futurista
1: o un...
2: màgic.
1: No sé, 2024.
2: No? Ja, així ho fa més mandra, no?
1: Bueno,
2: ja,
1: no sé.
2: Però també, sí, podries fer el Parlament de...
1: Pots dir el rei s'ha mort, saps?
2: No, perquè això, la gràcia és que hi ha una successió i hi ha una... És un règim monàrquic o similar, llavors s'han d'això. Però bueno, també podria ser això, l'hereu d'una gran empresa, se dona la gana, no? Però clar, ja li has de donar...
1: Sí, però com que les cartes ja et guien una miqueta, sí, que parlen del rei, al final aquest tros potser sí que l'has de respectar.
2: Sí, exacte. Però sí, que això, que l'ambientació és oberta a el que vulguin els jugadors. I el que sí que també volia dir és que hi ha les cartes aquestes de què has de respondre, i les dues preguntes que et van fer els altres també és una miqueta obert. Primer perquè les cartes que et surten a vegades no són sempre preguntes directes de això, sinó que també et plantegen dilemes, no?
1: Sí.
2: El cas que has posat tu, doncs un altre, no? Què passaria si ha arribat aquest moment? Com actuaries o què? Llavors, això ho han de respondre tots, no? Hi ha algunes que les han de contestar
1: tots.
2: En aquell moment tots. Hòstia, què faria jo? I això és donar material a la narrativa, a que et fiquis en el paper i a veure com les altres persones com això entren en el seu personatge.
1: Sí, com agafen,
2: no?
1: Agafen una... No, segueixen un ganxo que els has deixat anar i així s'obliden d'una altra cosa, que has dit alguna barbaritat, o condueixes, no? Intentes conduir, o algú condueix a remarcar els punts més negatius.
2: Algunes que, clar, perquè
1: si
2: l'interessa...
1: Si mireu la partida,
2: sí.
1: Vam riure molt perquè vam rolejar... justet dins el món que havíem triat, però va estar superbé.
2: Però també és comentar això, no?, que no us vau limitar a fer tota l'estona les dues preguntes, o sigui, no una mecànica estricta, perquè la gràcia del joc és que sigui dinàmic i en funció de dinàmic i orgànic i en funció dels jugadors.
1: Clar, és el que
2: doncs
1: comentava.
2: Ara intervenim més, ara tallo, ara...
1: És el que comentava el Roman, que l'objectiu del joc també és crear, que hi hagi debat, no?, que es creï un debat.
2: Exacte.
1: i discurs... i practicar això una miqueta. De fet, és una bona eina per secundària, per exemple.
2: Exacte, sí. Potser el background hauria de ser una miqueta de... Bueno, podria servir també, no? Però una miqueta més light, però estarà, o sigui, com a eina està molt bé.
1: Molt
2: xulo. Has d'improvisar passar... molt, que el rol ja ho té, això, d'improvisar.
1: M'ho vaig passar superbé. Em fa moltíssima il·lusió tenir una carta amb la meva cara o una adaptació de la meva cara... només dir, ara sí, que el Verkami és el... Us podeu apuntar perquè us avisin quan surti. El link us el deixem a la descripció del vídeo. Si esteu escoltant el podcast, us el dic, és vkm.is, que és Verkami, vkm.is/successió. Ja us avisarem a les nostres xarxes quan surti perquè pugueu... apuntar-vos
2: i
1: seguir-lo.
2: I donar-li suport, que jo crec que és un projecte que val molt la pena.
1: I impulsa el català.
2: Correcte.
1: Allà ho deixem. I ara fem un canvi de tema radical.
2: Encara dura el programa?
1: Sí, queden Un minut.
2: Ah, és que...
1: Vale, un digues. Minut vull dir dues coses.
2: A veure.
1: Voldria cantar una cançó, però passo. La veritat.
2: Ai, clar, que no ho hem dit.
1: No hem dit que aquest dissabte la República, la nostra, la Joanera, fa un any.
2: Un any ja. El dia
1: 12 d'octubre.
2: Havíem dit que cantaries.
1: Per això et dic que no em dona temps, ho sento. Vaja, no em dona temps de cantar.
2: Has de fer els anys i anys.
1: Sí. Bueno, us anunciem des d'aquí, des d'Ona Codinenca, en exclusiva, que farem un sorteig d'aniversari, que en tenim moltíssimes ganes. Aquest any ha sigut una experiència brutal, no?
2: O sigui, molt guai, sí, però això ja farem en el proper, ho comentem també, no? Perquè a més no hem mencionat res tampoc de l'Espiel-Essen, de l'Essen...
1: És que no som de comentar. No som de comentar.
2: Hi ha algú, crec que està passant alguna cosa referent...
1: Estic el 19 d'octubre a Calders hi ha
2: és veritat?
1: Com es diu? El Calders Juga, no?
2: Caldaus. O Caldaus és el que ho munta... No, és Calders Juga?
1: Bueno, facilitadors d'informació estem fallant.
2: Bueno, mireu-ho, que està molt bé. I nosaltres vam anar l'any passat i ens va agradar molt, aquí a propet de Sant Feliu. I ho munten molt bé. És petitó, recollidet, però molt xulo.
1: Molt xulo. Doncs fins aquí el programa.
2: No? Sí.
1: Vull dir també que recordeu que teniu, si ens esteu escoltant en directe, el podcast quedarà penjat al web d'Ona Codinenca, que és onacodinenca.cat, que podeu seguir el programa i altres continguts al nostre canal de YouTube, @republicajuvenera. I altres continguts també al nostre Instagram,
2: @republicajuvenera.
1: Ai, aquesta la sabies, també.
2: Som coherents amb el nom, amb la marca. Ho hem fet.
1: El branding està treballant.
2: Branding, correcte. Molt bé. Doncs què, sí, ho ja deixem aquí?
1: Sí, ens veiem d'aquí 15 dies.
2: I mentrestant, no deixeu de jugar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. L'Ajuntament de Tarragona ha acabat la instal·lació de 10 nous cartells que adverteixen de la prohibició de saltar des de les roques en diversos punts del litoral de la ciutat. El missatge està escrit en català, castellà, anglès i francès i l'acompanya un pictograma il·lustratiu. Ens amplia la informació la companya Laura Casas, de Tarragona Ràdio.
2: Dos dels cartells s'han instal·lat a la zona del Fortí de la Reina, a la platja del Miracle, una de les més conflictives en aquest sentit, però també n'hi ha a la platja de la Rabassada, en el que és el camí de Ronda fins a la Savinosa, o a la platja dels Capellans i a la platja Llarga. El conseller de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, recorda la prohibició de banyar-se en zona de roques. Diu que si s'eviten aquestes pràctiques, el bany es converteix en segur perquè les platges estan vigilades.
3: I evidentment recordar que a totes les zones de roques està prohibit el bany, està prohibit llançar-se des d'elles i fer un ús responsable a les nostres platges, que si seguim les indicacions que ens marca en aquest cas la Creu Roja, podem gaudir d'un bany completament segur.
2: La Guàrdia Urbana, en les darreres setmanes, també ha començat a utilitzar drons per fer vigilància en aquests punts.
1: Tot això mentre el nombre de turistes internacionals va superar els 2 milions al juny a Catalunya, un 1,4% més en comparació amb els visitants estrangers del mateix mes de l'any passat, segons dades provisionals publicades aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest registre és el més alt per un mes de juny des del 2029, just abans de la pandèmia de la Covid-19. En paral·lel, la despesa total que els turistes estrangers van generar el juny a Catalunya va ser de 2.955 milions d'euros, un 4,2% més que el juny de l'any passat. I els agents rurals han actualitzat el balanç de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que afecta provisionalment 75 hectàrees de terreny forestal. Del total de la superfície cremada, 30,4 hectàrees corresponen a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici. Les primeres investigacions apunten que l'origen del foc hauria estat l'impacte d'un llamp. Per facilitar les tasques d'extinció i evitar situacions de risc, el cos també col·labora en el tancament de 5 accessos de la zona. Els bombers de la Generalitat mantenen el confinament al voltant de l'incendi pel risc que el foc canvi de comportament i es demana als excursionistes que abandonin zones pròximes al perímetre. L'extinció continua principalment amb mitjans aeris i Protecció Civil manté activat el pla enfocat en fase d'alerta.

0: Bona tarda, són 8:15, sóc la Laia de Déu i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui, dilluns 3 d'agost de 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars. Avui parlarem que un ciberatac al sistema informàtic de l'Ajuntament obliga a suspendre el ple de Moià. Roser Xalabarder i Pere Barrios opten a ser candidats de Junts per Caldes el 2027. La sensibilitat de cel obert tanca la tercera edició del Juliols al Xifredo.
1: El butlletí dels municipis de la C59.
0: Benvinguts a l'Eix 59 d'estiu del 3 d'agost del 2026. Comencem explicant-vos que el ple municipal de Moià, previst pel 29 de juliol, es va suspendre a última hora a causa d'un ciberatac als sistemes informàtics de l'Ajuntament. La sessió havia de debatre, entre altres punts, la modificació urbanística vinculada a l'ampliació del polígon del Prat, mentre que a l'exterior hi havia una concentració de protesta contra aquest projecte. Tot i això, l'alcalde de Moià, Dionís Guiteres, aclareix que l'atac no es va produir aquell mateix dia. Segons explica Guiteres, el ciberatac es va detectar una setmana abans i des del primer moment es va activar el protocol amb les agències de ciberseguretat.
2: El dijous dia 23 de juliol vam rebre el primer missatge obrint el primer ordinador de l'Ajuntament que havíem patit un ciberatac i que ens demanaven que ens poséssim en contacte amb els pirates informàtics per les condicions per recuperar la informació que havien robat o pagar-ne un rescat o destruir-la. Al mateix moment que rebem això, doncs, evidentment, avisem a l'Agència Catalana de Ciberseguretat i al COS, que és l'Agència Espanyola de Ciberseguretat. I a partir d'aquí comencem a treballar amb diferents línies. Una, en quina situació està l'Ajuntament i els sistemes informàtics, la seguretat de les dades, com han entrat i què s'ha de fer per millorar-ho. Per tant, hem estat des del dijous 23 fins al mateix dimecres al matí, treballant 3 hores, fent 3 reunions al dia, dissabtes i diumenges inclosos, per aconseguir tot això.
0: Durant aquests dies, l'Ajuntament ha treballat conjuntament amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i amb els organismes estatals per analitzar què havia passat. Segons Guiteres, els atacants van accedir al sistema i van consultar carpetes i expedients municipals, però, de moment, no hi ha confirmació que s'hagin extret dades. La incertesa sobre el funcionament complet del sistema es va portar al consistori a suspendre el ple al no poder garantir el correcte desenvolupament. L'alcalde assegura que aquesta va ser la principal raó per ajornar la sessió i ha explicat també en quin punt es troba ara la investigació.
2: Des de secretaria va semblar que era molt millor suspendre'l, tenir garantit la seguretat informàtica i els drets de tots els regidors i regidores, a poder fer un ple com Déu mana i ja està, és tot el que ha passat. Han entrat i han remenat i amb això està claríssim, està certificat. Hi ha hagut extracció de dades, només ho sabrem quan ens ho reclamin, perquè de moment no es pot confirmar per part de l'Agència Catalana ni de l'Agència Espanyola de Ciberseguretat. El farem el més aviat possible perquè, evidentment, a l'agost hi ha festa major, hi ha gent que està de vacances, regidors i regidores, i el que no farem serà fer un ple on no tothom tingui la possibilitat de poder-lo fer. Procediment, el dilluns 27 es va comunicar a l'Agència de Protecció de Dades, doncs la situació, s'han fet tots els comunicats advertint a tothom, i ja està, és que són coses que estan subarreglades i com que hem estat tota l'estona amb la supervisió i l'acompanyament de les dues agències, doncs, per un cantó estem tranquils que hem fet les coses ben fetes i després, amb la incertesa aquesta de si hi ha dades en algun lloc.
0: L'Ajuntament ha pogut recuperar tota la informació gràcies a les còpies de seguretat i ha reconstruït completament la xarxa informàtica per evitar noves incidències. Tot i això, encara no es pot confirmar si hi ha hagut una extracció de dades, una qüestió que continua sota supervisió dels organismes especialitzats en ciberseguretat. Junts per Caldes de Montbui celebrarà per primera vegada unes eleccions primàries per escollir la persona que encapçalarà la candidatura del partit a les eleccions municipals del 2027. Dos perfils molt vinculats al municipi han formalitzat la seva candidatura per liderar la formació: l'actual regidora Roser Xalabarder i l'empresari Pere Barrios. I és que aquest procés servirà perquè la militància decideixi qui liderarà la candidatura del partit a les properes eleccions municipals. Per una banda, Roser Xalabarder aposta per la continuïtat del projecte municipal i reivindica l'experiència adquirida aquests anys al govern local i el seu compromís per continuar transformant Caldes des de la proximitat amb els veïns. Per altra banda, Pere Barrios, empresari fundador del grup Recam Làser, actualment és el president del club de l'hoquei Caldes i de la Fundació Casino. A més, també ha ocupat responsabilitats en diverses entitats empresarials. Junts no ha detallat encara el calendari del procés ni la data en què la militància escollirà el cap de llista per a les municipals del 2027. I no deixem l'àmbit polític, perquè la setmana passada us explicàvem que el ple de juliol de Sant Feliu de Codines ha aprovat la internalització de la gestió de l'escola Bressol Municipal Mestre Jané. La mateixa sessió plenària va servir per debatre i aprovar una moció de condemna als actes d'intimidació i en defensa del respecte a l'àmbit personal i laboral dels càrrecs electes. Gemma Permanyer.
3: El text el van presentar Junts per Catalunya, Junts per Sant Feliu de Codines i el PSC i va rebre el suport de 12 dels 13 regidors del consistori codinenc. El text neix després que amb l'inici de les obres de la plaça unes persones anessin al lloc de feina de la regidora de Junts per Catalunya, Anna Maria Vilarrasa, a lliurar-li fulles de morera per mostrar el seu desacord amb els treballs. Segons la moció, traspassant els àmbits de la legítima protesta i afectant el seu àmbit personal i laboral. El text aprovat subratlla que la crítica política és legítima, però que cal fer-la des del respecte. Escoltem per aquest ordre la regidora del PSC, Laia Jordana, l'alcalde Pol Cabotí, de Primàries Codines, i Pere Pradevall, de Junts per Sant Feliu de Codines.
4: I això no va de dir qui m'ha fet això o qui m'ha fet l'altre. Això va de comprometre'ns a que no hi hagi tanta polarització i que no confonem la discrepància política amb l'enemistat. Això va de dir-nos els uns als altres que ens hem de respectar i ens hem de cuidar.
5: Que segurament doncs, hi haguessin hagut moltes més mocions al ple i, per tant, per coherència, amb no haver-ho fet anteriorment, doncs tampoc som grup proposant ara, tot i que estem d'acord en condemnar aquests fets, i sempre que estiguem d'acord en condemnar fets com aquest i algú porti al ple municipal una moció d'aquest estil, doncs hi votarem a favor.
6: Bé, sí, jo també vull aclarir el meu vot favorable en el benentès, doncs que si hi ha bona voluntat de que això millori, serà bo per tots.
3: El text aprovat també condemna la intimidació, coacció o assetjament que vulneri l'àmbit personal, familiar o laboral dels càrrecs electes i reafirma el compromís amb el diàleg i el respecte. La votació només va registrar una abstenció de la regidora de Junts per Sant Feliu de Codines, Laura Petit, que va retreure al PSC que ara presentés aquesta moció però que no condemnés l'amenaça que, segons ella, va rebre d'una persona del seu partit el dia de les eleccions municipals de 2023.
0: I ara fa un mes que van començar les obres de remodelació de la plaça Josep Humbert Ventura de Sant Feliu. Segons explica el consistori, els treballs avancen fins i tot lleugerament per davant del calendari previst i mantenen l'horitzó d'uns 4 mesos i mig d'execució. Però aquesta actuació té algunes conseqüències, com que algunes activitats de la festa major s'hauran de reorganitzar i reubicar, ja que la plaça era l'espai on es concentraven bona part d'aquestes activitats. Des de la Regidoria de Cultura expliquen que el primer repte va ser assumir que aquest any la plaça no estaria disponible i buscar alternatives perquè la programació es pogués mantenir. Escoltem Caral Vinyals, regidora de Cultura.
7: O sigui, primer de tot, també et diré que quan començàvem a preparar la festa major amb la comissió de festes, ens va costar una mica fer el canvi de xip i tenir en compte que no hi haurà la plaça, perquè sí que és com el nostre lloc segur, o sigui, la plaça habilitada com per fer-hi activitats. perquè és com el nostre lloc, el punt cèntric de trobada durant tota la festa major. Però, per sort, a Sant Feliu tenim altres espais que són idíl·lics per també fer-hi activitats i exprimirem molt Can Xifreda, per exemple, altres doncs, places, Can Buixó també, altres places, parcs, que també tenen doncs, suficient espai per fer-hi doncs, aquestes activitats que cada any es fan. També hi haurà activitats noves que doncs, no hem pogut comptar aquest any amb la plaça, però ara que vam fer aquest canvi de xip de doncs, aquest any no podrem disposar de la plaça, de seguida doncs, vam trobar llocs alternatius per fer-hi les activitats.
0: L'objectiu és mantenir tota la programació mentre continuen unes obres que, segons les previsions, haurien d'estar enllestides a la tardor. Ja ha començat la rehabilitació de les antigues piscines del complex esportiu Les Cremades de Caldes de Montbui, un equipament emblemàtic que arrossegava problemes estructurals i d'humitats i que, un cop renovat, haurà de permetre recuperar i millorar l'activitat esportiva aquàtica del municipi. L'alcalde Isidre Pineda destaca que es tracta d'un espai molt vinculat al municipi i que la reforma era necessària per garantir-ne el futur.
8: Aquesta mateixa setmana han començat les obres de la piscina antiga, la piscina històrica de Caldes de Montbui, la que està coberta just aquí al complex esportiu de Les Cremades, amb un espai que molts calderins i calderines precisament recorden perquè doncs, o jugaven a waterpolo o hi han fet cursos de natació. És un espai que era antic i que necessitava una reforma important, sobretot en tot l'àmbit del que se'n diu la platja de la piscina, són els voltants, instal·lacions i, evidentment, també tot el vas de la piscina. Es tracta d'unes obres, diguem-ne, d'un volum gens menys variable, d'un volum important, estem parlant de gairebé 600.000 euros, unes obres que sense el suport i la col·laboració econòmica de la Diputació de Barcelona no hauríem pogut tirar endavant.
0: La intervenció afecta la totalitat de les dues piscines. D'una banda, es renovarà completament el vas de la piscina gran amb un nou sistema d'impermeabilització i una nova platja. I d'altra banda, la piscina petita deixarà de tenir ús aquàtic i es transformarà en una sala destinada a entrenaments en sec. L'actuació també inclou la renovació de les instal·lacions i representa una inversió de prop de 575.000 euros, dels quals 500.000 provenen d'una subvenció de la Diputació de Barcelona. La regidora d'Esports, Meritxell Fabregat, explica que la reforma permetrà recuperar l'activitat esportiva que tradicionalment es feia en aquest espai i alliberar la resta d'instal·lacions aquàtiques del municipi.
9: Doncs estem molt contents perquè ja es podran, un cop reformada la piscina, ja es podran tornar a activar les activitats que es feien anteriorment, no? Que eren moltes, perquè sabeu que el teixit esportiu de Caldes és molt gran i en la zona aquàtica també, perquè tenim tot el que és les seccions, també tenim bueno, seccions, vull dir, el triatló, per exemple, o la natació. També tenim els cursets escolars, que a Caldes en fan durant dos cursos, poden fer durant l'any els cursets de natació, ja es feien aquí. També es pot recuperar el waterpolo. I són activitats que deslliuren la piscina per a l'oci, no? I llavors es concentren en aquesta piscina que necessitem que es reformi el més aviat possible per poder tornar, com deia, activar les activitats aquàtiques.
0: Les obres van començar aquesta passada setmana i si es compleixen els terminis previstos, la rehabilitació de les piscines de Les Cremades quedarà enllestida entre finals d'any i principis del 2027. El Festival Juliols a Xifreda ha posat el punt i final a l'edició d'aquest any, aquest dijous, amb la interpretació de Cel Obert. La tercera edició del festival el consolida com un dels referents de la zona pel que fa a la música d'autor en català. Han estat 5 concerts amb persones de renom del món cultural català, però també amb artistes emergents. Un cartell que ha congregat dijous rere dijous un nombrós públic fidel de Sant Feliu i Rodalies i que ha anat de l'experiència a Maria del Mar Bonet fins a la joventut de Cel Obert, passant per Sara Roy, Joan Garriga i Magid Fahem i la cantautora local Marina Palau. La Gemma Permanyer ha estat al concert de Cel Obert.
3: La sensibilitat del grup de música Cel Obert ha tancat la tercera edició del Juliols al Xifreda. El grup de música, format per Laia Camps, Martí Vila i Miquel Freixas, ha desplegat davant de l'atent públic complir als jardins de Can Xifreda el seu univers lluminós. L'un és de Vacarisses, l'altre de Cassà de la Selva i l'altre de Tremp. Tots tres es van conèixer quan estudiaven a l'ESMUC el 2023 i van decidir emprendre aquest projecte d'indie pop català que concentra les seves inquietuds musicals. En Miquel toca el piano i la guitarra, la Laia hi posa la veu i la guitarra acústica, i el Martí el violí, la guitarra i el sintetitzador. El seu primer disc, autoeditat, va ser Llum, i més recentment han publicat Ombres, un treball fets amb delicadesa que han sorprès el públic del festival, per qui, en bona part, eren desconeguts. Del seu avançament discogràfic, de les seves cançons i també de les històries que passen al voltant d'un cel obert, ens explicaven això un cop es va acabar el concert. I tots tres sou cel obert, expliqueu-nos una mica què és el que heu portat avui a Sant Feliu.
10: Doncs avui a Sant Feliu hem portat una versió reduïda del projecte de Cel Obert. Normalment toquem amb la banda, que tenim també un bateria i un baixista, però hem vingut aquí els tres a fer aquí un concertet d'això de Naureta, tocant temes propis del primer disc que vam treure i temes nous que han anat sortint aquest any.
3: Llavors, sou tres, però no hem vist tres instruments. Expliqueu-nos què és el que hem vist avui aquí.
11: Doncs d'alguna manera intentem comunicar el que composem i produïm a l'estudi, al directe. I moltes vegades hem de recórrer a aquest exercici de pensar com traslladar-ho al directe i que soni de la manera no més fidel, sinó que puguem transmetre tot allò que volem transmetre, i a vegades implica doncs, agafar una guitarra, deixar-la, agafar el violí, en el meu cas, deixar-lo, o en el cas de la Laia inclús també agafar el pandero, o agafar la guitarra, o només cantar, simplement.
12: Sí, sí. Som una mica tots multitasking, i en aquest cas jo faig una mica de piano i guitarra, però això, en Martí també fa guitarra i violí. La veritat és que ens anem compaginant com podem i jo crec que queda divertit el resultat, si més no.
3: No sé si coneixeu el festival del Juliols de Xifreda. Si no el coneixeu, una mica què us ha semblat el contacte amb el públic, que una mica les sensacions que us endueu. Si
10: volia. Jo no ho coneixia personalment, crec que cap dels tres, de fet, i hem flipat. Vull dir, intentem no tenir gaire expectativa mai perquè sempre ens sorprèn cap a bo o cap a millor, i avui era un públic espectacular, o sigui, la gent ho ha donat tot, estaven a tope, hem acabat fent un bis inclús que no teníem ni previst, i la veritat és que hem estat molt, molt, molt a gust, més del que haguéssim pogut imaginar. Així que també moltes gràcies a tota la gent d'aquí de Sant Feliu de Codines perquè hem estat superbé.
11: Sí, res a fer, sí, estic amb la Laia al 100%. També ho he viscut així.
3: Hi ha hagut un moment que heu preguntat qui ens coneix. Sí. I han aixecat la mà quatre persones de les, no sé si n'hi havia 80 o 100 aquí. Clar, no sé com es rep això.
11: Són bones notícies.
12: Sí, sí, per mi és totalment positiu. És allò de dir, vale, tenim, en aquest cas, jo què sé, 80 oportunitats de que algú li agradi i ens conegui. O sigui, si fas un concert i ja et coneix tothom, dius, bueno, és fantàstic, eh? Tant de bo, tant de bo. Però dius, bueno, poder aquí ens quedem. En canvi, veus 80 persones que dius, vale, els està agradant moltíssim i són gent

0: poble mateix.
1: I expliquem-vos una mica pel que fa a la vostra música, què és el que feu, com treballeu, amb què us inspireu, això no sé si voleu respondre els tres o qui vulgui.
0: Com vulgueu.
2: Sí, doncs també depèn una mica del moment en el que hem composat o produït els temes, però sí que és veritat que intentem inspirar-nos en, a vegades, vivències personals o a vegades en crear històries i pensar-les des de l'alteritat, però sempre aportant com un missatge que realment volem transmetre. I ara, amb les cançons que estem composant i produint, sempre és com amb aquesta idea d'explicar històries. Ara ens agrada molt aquesta idea d'explicar històries, és un vehicle meravellós per explicar allò que volem dir i per transmetre el nostre missatge.
3: Sí. De fet, estem preparant una trilogia discogràfica que ja va sortir el primer avançament, ara no recordo quan va sortir, el mes d'abril o març, que es diu Xamfrà, i que serà la primera de tres entregues d'un disc que sortirà l'any que ve i que precisament volem explorar, doncs, tot aquest conjunt d'històries que es desenvolupen en un bloc de pisos al voltant d'un cel obert, no? I els veïns que ens podem imaginar que viuen en una comunitat, i va sortir aquest primer peix en frà, el segon sortirà en breus, al setembre, que serà Entresol, i ja per l'any que ve ens guardem L'Àtic, i un seguit de cançons que aniran explicant això, històries que passen al voltant d'un cel obert d'un bloc de pisos.
1: Qui s'hagi perdut això d'avui, on us pot veure aquest estiu?
0: Doncs no sé quan surt aquesta entrevista.
1: Aquesta setmana, dilluns o dijous.
0: Vale, doncs llavors jo no vull ser qui ho explica perquè mai han sigut els concerts.
4: Ara mateix,
2: clar,
4: seran pocs perquè estem
2: mitjans d'agost, com aquell que diu, ja, i ja han passat com la majoria de la gira de primavera-estiu, i quedaran com tres dates, una zona de Lleida, Riner, el 11 d'agost, 12 d'agost a la Pobla de Segur, al Pallars, i 16 d'agost a Gerri de la Sal. I el proper ja serà a l'octubre a Barcelona, i de moment fins aquí podem llegir. No sé si me'n deixo algun, nois.
0: No. Jo no m'ho pregunto.
2: Vale.
1: Qui estigui de vacances al Pallars, que us busqui.
2: Exacte.
1: Gràcies. Que
2: us busqui, a vosaltres.
0: Merci.
5: El temps.
6: I ara sí, acabem aquest informatiu i anem a saber quin temps tindrem aquesta setmana. I com sempre, tornem a donar la benvinguda al nostre home del temps. Endavant, Pep Acosta.
7: Hola, molt bona tarda. Acabem de començar mes d'agost. Aquí està l'espai del temps. Deixem enrere un juliol molt calorós. I no gaire sec. Si mireu les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, veureu que la nostra zona és una de les que més ha plogut, fruit de la tempesta que vam tenir fa uns 10 dies, que van caure uns 40 litres. És un punt especialment humit del mes de juliol per la tempesta que vam tenir fa uns quants dies. I comencem el mes d'agost amb calor, continua aquesta calor, i també continua aquesta xafogor que fa dies que dura i és molt, molt acusada. Però tenim algunes novetats per fi. Avui han crescut nuvolades, està plovent de manera important cap a la zona del Pirineu. I atenció, perquè demà a la tarda les nuvolades ens poden afectar més a casa nostra, i pot haver-hi alguna precipitació. No seran, no hi haurà tanta pluja com al Pirineu, però sí que pot ploure una mica a les nostres poblacions. I demà, inclús, la temperatura pot baixar 1 o 2 graus, màximes al voltant dels 30 graus. De cara a dimecres, temps assolellat, algunes nuvolades de tarda, i unes temperatures semblants als últims dies. Màximes al voltant dels 30 graus i les mínimes al voltant dels 20. Continuarà aquesta calor i dimecres la possibilitat de tempestes baixa en picat. No n'hi haurà tantes. Però tornarà a créixer la possibilitat de tempestes de cada dijous. Dimarts i dijous són els dies més inestables d'aquesta setmana. Però, com he dit abans, on hi haurà més aigua, on hi haurà més pluges cap a la zona del Pirineu, a casa nostra ens afectarà més aviat poc aquestes tempestes i seran valors de pluja

0: més aviat petits, no tindrem gaire aigua. Tot i que sembla d'acord que aquestes tempestes són molt irregulars i poden deixar pluja en molts pocs minuts, molta pluja, però en principi, on deixarà més és que va ser al Pirineu i aquí no ens afectaran d'aquesta magnitud. Seran tempestes de menys de 10 litres, tant dimarts com dijous. Dijous la temperatura segueix igual, per això temperatura alta, no baixa, i de cara a divendres i a finals de setmana la inestabilitat disminueix, però continua aquesta calor, aquesta xafogor, que no hi ha manera que ens traiem de sobre durant tota la setmana. Recordem, anant molt de pressa, que dimarts i dijous són els dies més inestables aquesta setmana, continua la calor, però per fi una mica de tempestes a la tarda. Moltes gràcies, bon dia.
1: I fins aquí el programa d'avui. L'E59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, els perfils d'Ona Codinenca i de l'E59. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció, Jordi Givert, Gemma Permanyer i qui us ha parlat, Laia de Déu. Moltíssimes gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. Alguns estats de la Unió Europea han demanat aclarir per què es va produir un augment intens i sobtat d'arribades de migrants a Ceuta durant la reunió dels ambaixadors comunitaris que s'ha celebrat aquest migdia per videoconferència. Segons fonts de la UE, la trobada ha estat honesta i constructiva, malgrat la crisi que s'ha obert entre els socis europeus arran dels incidents a la frontera, i ha estat d'utilitat per ajudar a explicar-se els uns als altres. Durant les intervencions, alguns països han assenyalat que la migració s'ha fet servir de vegades per pressionar la UE i les seves fronteres, i s'han obert a compartir la seva experiència per evitar-ho. També els socis comunitaris han mostrat el seu suport a Espanya. Aquesta trobada es produeix abans de la reunió de ministres d'Interior que tindrà lloc demà dimarts per analitzar la situació a Ceuta a petició del govern espanyol i després que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, defensés enfortir encara més les fronteres en els punts crítics, tant amb més vigilància com amb l'ús de barreres físiques quan sigui necessari. I la millora de les condicions meteorològiques de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça ha permès la protecció civil ha aixecat les restriccions d'accés i d'activitats d'excursionisme d'alta muntanya. A través d'un nou ES Alert s'ha informat que es restableix l'accés a la zona compresa entre l'Arnoguera Ribagorçana, la vall de Conangles, la vall de Besiberri i els barrancs fins a Sanet. Paral·lelament, també s'ha desactivat l'alerta del Pla Infocat, ja que es preveu una millora generalitzada del risc d'incendis durant els pròxims dies. L'incendi ha afectat provisionalment prop de 75 hectàrees de terreny forestal, de les quals al voltant de la meitat es troben a la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici. Segons les primeres investigacions dels agents rurals, el foc hauria estat provocat per l'impacte d'un llamp. Durant l'emergència, els bombers han treballat principalment amb mitjans aeris i els agents rurals han col·laborat en el tancament dels accessos per facilitar les tasques d'extinció i garantir la seguretat. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges de les comarques gironines per un possible cas d'estafa, després que una vintena de persones hagin presentat una denúncia. Alguns dels afectats han assegurat que hi hauria unes 200 famílies que s'han quedat sense vacances, el que es va arrencar fa unes setmanes, quan alguns van demanar de cancel·lar el viatge però no els van retornar els diners. Aquest cap de setmana hi havia persones que no van poder agafar l'avió perquè era hora de marxar i encara no els havien enviat el bitllet, i d'altres han sabut enmig del viatge que no estava tota l'estada pagada i que els quedava una part a deure. I un petit apunt per acabar, una persona mort atropellada avui per un veí...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Molt bona nit, les 9 i pràcticament 5 minuts d'aquest 26 de gener del 2026. Avui ja últim dilluns d'aquest mes. Benvinguts una vegada més a l'Anem a la Muntanya. Avui moltíssimes coses a parlar. L'estudi fa goig, està ple. Després anem a fer una mica de pica-pica, que ja el tenim tot a punt, eh, Teresa?
1: De més falta els que tenen gana.
0: Jo tinc bastanta gana. Aquests 54 minuts que queden...
2: Cal dir que avui celebrem el teu aniversari.
0: Sí.
2: Que
0: sí,
2: va
0: sí.
2: ser el dijous passat.
1: I em va fer 44, eh? 44.
0: 44 anys, dijous passat.
2: Aquest home es fot gran, eh, tu?
1: Sí, però no ens atraparà, no, eh?
2: Els altres ens mantenim, però ell es fot gran.
0: Sí, sí. Bueno, diuen que és bona edat, no sé, ja ho veurem. Ja us ho explicaré d'aquí un any, com ha anat. De moment, els últims vaig fent, eh? Tampoc són per tirar coets, però bueno, no em puc queixar tampoc.
2: Bueno, això és bo, doncs.
0: No desvetllarem tampoc totes les coses dels 43, però van anar força bé. No em puc queixar massa. I ja gairebé firmo els 44 que vagin igual que els 43.
1: Van quedar moltes muntanyes per fer.
0: Això sí.
1: Que ara se t'acumularan.
0: Vaig 43, molt de bo...
1: 44.
0: He tingut poques hores lliures als 43. A veure si els 44 en tinc una mica més d'hores lliures, una mica més de calés, també, i puc fer més, unes quantes muntanyes més. Tens i calés.
1: A la muntanya no tens que pagar per pujar una muntanya.
0: No, ja, però bueno...
1: Ah, per arribar-hi, oi?
2: Depèn de quina muntanya, eh? Si volen anar a fer l'Everest, li costarà uns quants calés, eh?
0: Clar, jo també associo... Jo també associo anar a la muntanya, amb els col·legues, més un bon dinar, una bona teca, clar.
1: El Raül ja et coneix.
0: Clar, benzina, teca i tot això. Ja...
1: Perquè suposo que ell també, no?
0: Sí. Clar, jo associo això, muntanya amb la teca i tot això. No només anar... Que al final el que vas a fer és el cim, eh? Però...
2: Sí, en definitiva, sense teca no pots pas pujar.
0: Doncs això... Últim programa d'aquest mes de gener. Com van passant els mesos, eh? Passen de pressa. Ja tenim el gener d'aquest 2026. Fa 4 dies que estàvem fent el...
3: Ja, és allà.
0: Fa 4 dies que estàvem fent la celebració de Nadal i ens ha passat el mes super, super de pressa. Fa goig, com dèiem, aquesta taula. Avui hi ha tots els membres ja de la Lima Muntanya. Tenim el Josep una altra vegada aquí amb l'estudi d'en Cuinenca, a punt per la seva secció d'aquí a una estona. El tornareu a sentir, que ja ens agradava, com ho feia el Pep. Ens agradava molt,
1: sí,
0: però...
1: Sí, és el seu suplent.
4: No, jo no tenia...
5: Per venir.
4: No tenia la tècnica, jo.
0: Sí.
1: Però ho feies molt bé, Pep.
0: Sí, ho feia molt bé, però t'ho vam a faltar, Josep. I ja el tenim aquí, a la seva cadira.
1: Allò que diem que duu el seu, no?
0: Exacte, sí. Què més? Algú més destacat?
4: Tu has estat a la Cerdanya aquest cap de setmana?
0: No, em van passar vídeos.
4: Enviats especials.
0: M'han anat passant vídeos de molts llocs el dissabte. Déu-n'hi-do, després parlarem a l'Espai del Temps. Quin gener extraordinari. Estàvem mirant fotos del Niu de l'Àguila, que hi anirem d'aquí poc, segons la jefa, que està... Bueno, impressionant, eh?
4: I el Montseny també està nevadíssim.
2: Aquest matí he anat a Collformic a veure com estava per si anem a fer raquetes i així. I està bé. No és cap cosa extraordinària, eh? Per això, vull dir, el Matagalls em penso que es pot fer en raquetes. Cap al Pla de la Calma ja no ho sé perquè no l'he vist bé. No l'he pogut veure bé des d'on era.
0: Però... A Instagram vaig veure gent que feia amb raquetes al Matagalls. Ahir vaig veure gent que anava amb raquetes a fer el Matagalls. He llegit que estava a rebentar gent a Montseny. Bueno, per aquí la Castellcigues i tothom estava, han dit a rebentar. Sí, tothom va pujar a veure una mica la neu.
4: I l'Estany i Collsospina encara deu estar nevat i tot.
0: Però a més, la nevada va ser maca. No va causar molts problemes. Va ser un bon gruix. Va estar bé. No és allò que talla la carretera, que estàs hores tallant la carretera...
4: Sí, la carretera de l'Estany a Mollà la van tallar.
0: Ah, bueno, aquella no ho sé.
4: Sí.
0: Sí? Tallar i tot?
4: Tallar i tot.
0: Hòsties.
4: I a la C25 crec que també en un punt, algun moment, que van haver de... Bueno, va enganxar tothom.
0: Sí, el problema és que algun camió i això s'atreveixi. Quan els camions i això s'atreveixen, sí que és...
4: Sí, sí, sí.
0: D'Artés també. Aquell tram nou d'Artés que han fet, no sé si heu passat per Artés, que hi ha unes curves, aquelles curves l'han tretes totes i va recta.
4: De Calders a Artés.
0: Sí, de Calders a Artés. Aquell punt vaig veure també...
4: També,
0: Un compte que segueixo a l'Instagram, que es veien tots els cotxes ja mig entrevessats, i va ser un dels punts de Catalunya que més problemes va ocasionar aquesta enfarinada, perquè avui les imatges...
4: Jo diria una mica més que enfarinada.
0: Una mica més enfarinada.
4: Perquè...
0: Però avui m'han passat d'aquest matí de la Cerdanya, hi havia dos pams, jo sí que era una nevada impressionant aquesta nit també, ha nevat moltíssim, Moltíssim.
4: Molt, molt, molt.
0: Molt bé, a part això, que el gener és un mes
4: sec.
0: Majoritàriament, és el més sec de l'any a moltes zones de Catalunya. Hi ha zones que el juliol, agost, quan és una mica més sec, però a Sant Feliu, per exemple, meteorològicament parlant, és el mes més sec, el gener.
4: Sí, sí, sí.
0: I aquest mes ha sigut una passada.
4: No para de ploure, i nevar, i de tot.
0: Sí, podríem omplir, els pantans han tingut d'obrir comportes, podríem omplir dos o tres pantans.
2: L'any passat a Gallifa 970 i pico de litres,
0: És moltíssim.
2: O sigui que, Déu-n'hi-do. Dels anys que sobrepassa la mitjana.
4: Però convenia perquè portàvem tres extraordinàriament baixos.
2: Hem recuperat una mica. Realment, ahir vaig sortir a caminar, que vaig anar cap a la zona de Can Brossa i per allà sota el castell i així, i he estat tota la riera, es baixarà aigua.
0: Tot arreu surt aigua, tot arreu.
2: Una mica de problemes per creuar en alguna i tot, vull dir, però rieres, que normalment no passa res. Doncs hi havia, en algun lloc vaig haver de fotre algun sal, perquè...
0: Hasta algun arbre que ha caigut.
2: Hòstia,
0: per la...
2: d'arbres...
0: Per la saturació... Clar, les arrels no estan...
2: Allà sota les ferreries...
4: Les branques, que amb el pes de la neu es trenquen. No estan
2: a sota les ferreries hi ha una pista que està just sobre el cingle, i està d'arbres... Ja n'hi ha algun que ha caigut d'anys anteriors, però des de que l'últim cop que hi vaig passar, almenys hi ha 4 o 5 arbres més caiguts.
0: Jo intentaré anar a les Elies aquest cap de setmana i segur que trobaré aigua a punta pala a les Elies, això deu estar tot ple. A més, encara plourà més encara, tots els mapes diuen, vull dir que Déu-n'hi-do. Bueno, i tota la neu que hi ha al Pirineu, que quan has...
4: Bueno, sí, molta.
0: Em va dir un que viu allà, al Pirineu, diu, ja cal que vagin buidant aigua, perquè imagina't que l'abril o el maig fotre aquesta tormenta allà a la zona Baiter que acaben 100 litres, que no sé quant temps s'emportarà avall, i diu allò...
4: Molta aigua acumulada.
2: Avui llegia un titular, el que passa que no recordo la quantitat, però deien que la neu que hi havia al Pirineu, no sé quants hectòmetres cúbics d'aigua...
3: Però 600, han dit, Joan, però 600.
0: Quants?
3: Però 600, em sembla que han dit.
0: 600?
3: 600 hectòmetres.
0: El pantà de Sau, que és enorme, i caben 560 hectòmetres cúbics.
3: M'ho he imaginat.
0: Que són...
4: El pantà de Sau ja no es veu, ni el campanar. No,
0: són
4: ja
0: 5 pantans de Sau, el que hi ha, és impressionant.
4: Però el pantà de Sau és dels petits, diguéssim.
0: Sí. 160 hectòmetres cúbics. Al Suscai caben 230 i pico. Jo miro molt i m'ho sé de memòria. Que entre Sau i Suscai són 400, o sigui, acumulat al Pirineu hi ha com un i mig de Suscai i Sau sumats.
4: Jo he vist una imatge d'un pantà, crec que és el d'Ull de Cona, que, tot i que és molt petit, és dels que portava sempre més baix del normal de tots els pantans. Sí. I ara està ple fins al
2: però em sembla que hi ha el de Siurana que encara no s'ha omplert,
0: No, està 40
2: el de Siurana em sembla que és l'únic que encara, no sé si van dir que estava el 30 o 40%.
0: La conca és molt petita, també.
2: Sí, segurament. Aigua, però és que en allà, precisament, és dels llocs on t'ha plogut menys.
0: Sí.
4: És una seca.
2: La vall aquella de Siurana és on t'ha plogut menys, em sembla.
0: Que és maquíssima aquella zona, Allà sí que he anat i és maquíssim, maquíssim. Perfecte, comencem el programa d'avui, que si no se'ns farà tard, la jefa ja va mirant. Joan, de què ens parles avui d'aquesta editorial?
2: Doncs llegiré un article de la revista Vèrtex que parla del clima de l'Aran i l'Alt Pallars.
0: Hombre, molt interessant. Pau, des de la Peixera, bona nit també. Tot bé?
5: Bona nit, sí.
0: Vas veure neu? Vas anar a veure neu també?
5: Vaig veure neu, sí. Em vaig veure i em vaig anar a veure les coses.
0: Jo vaig anar a Castellet... Jo dissabte vaig pujar, em sembla, 4 vegades a Castellet Sol, pujar i baixar. No parava d'estava tan excitat que no... M'hi anava movent.
6: A mi
5: em va enganxar esmorzant, de casualitat, a Sant Quirze, i després vaig, a la tarda vaig...
4: L'enviat especial, també.
5: L'enviat especial estava esmorzant al fons de Sant Quirze. Sí,
6: no, sí. Uns quants enviats especials, que hosti, va ser molt maco. Va ser un dia molt maco, i s'ha de ser molt guapo. Jo ja estic content tot l'any. Ja estic content.
5: Ja està.
6: La felicitat durarà tot l'any.
5: Molt bé.
6: Ficam a sintonia de l'editorial, que ens parlarà del clima de l'Aran. Molt, molt interessant, també, aquest clima.
5: Sí, un moment, eh? Sí, perquè Lleida Murphy... Lleida Murphy, ara.

Doncs sí, diu, el títol de l'article és El clima de l'Aran i l'Alt Pallars, i l'ha escrit l'Aleix Serra i en Pere Esteban. I diu així, el cavall, a cavall entre Occitània i Catalunya, aquest article descriu el clima d'un sector del Pirineu on la influència mediterrània minva i guanya pes de caràcter atlàntic. Parlem de l'Aran i del nord de les valls d'Àneu, Cardós i Ferrera, el Pallars Sobirà. El vessant aranès, la frondositat i els boscos caducifolis evidencien el clima oceànic del lloc. Les masses d'aire humides, impulsades per vents de l'oest i el nord, l'afegit de l'efecte orogràfic del relleu, faciliten els núvols baixos, la pluja freqüent i un règim tèrmic poc contrastat, hiverns freds i estius suaus. A més, a la zona del Pirineu català, amb més dies de nevada fins al fons de la vall. A l'alta muntanya, nevada del novembre a maig, les diferències entre l'Aran, cara nord-pirinenca, i el nord del Pallars, vessant sud, sovint són mínimes, de manera que cims com el Moliers, el Mauverne, el Biciberri o la Pica d'Estats els podem considerar dins de la mateixa unitat climàtica. En canvi, si davallem cap al fons de les valls pallareses, veurem com augmenta la continentalitat i apareix la variabilitat mediterrània. Si a Viella la precipitació mitjana anual s'acosta als 1.000 mil·límetres en uns 140 dies, a Esterri d'Àneu baixa a 700 mil·límetres i a Isil o Tavascan amb prou feines supera els 800 mil·límetres. Els núvols baixos hi són menys freqüents, fet que afavoreix dies més càlids i nits més fredes que l'Aran. Les valls del Pallars, amb relleu abrupte i barreres com el Prepirineu i les serralades litorals, reben menys humitat mediterrània, fins al punt de generar ombra pluviomètrica. Fenòmens com el fogony, vent sec i rescalfat que baixa pel vessant sud, exceptuen aquestes diferències. Això explica la presència dels inars, els vessants solans de la Nogueres, absents a l'Aran. A vessant nord també hi ha el Font, l'anomenat localment Vent d'Espanya a l'Aran i l'Autan a Occitània. Pot provocar ventades notables del sud i calor puntual a les valls araneses, tot i que amb menys impacte climàtic. Si volem destacar algunes situacions meteorològiques interessants i associades a perills a la muntanya, per una banda tenim les advecions fredes i ventoses del nord-oest, amb corrent en jet. Aquestes poden provocar nevades abundants que pot ser que saltin de manera molt contundent al vessant sud i deixin gruixos importants fins i tot al fons de la vall. Per altra, els fronts càlids d'Atlàntics actius amb vent de sud-oest i a vegades de nord-oest poden implicar boira densa i pluja generosa a cotes altes. Si això ocorre durant la temporada de neu, el mantell pot humitejar-se de forma important i amb el front fred posterior derivar en episodis de mantell nival molt dur i tècnic. Cal afegir que en aquest sector climàtic els aiguats no hi són habituals, però alguns episodis, sobretot al sud, poden deixar-hi acumulacions de precipitació importants. N'és l'exemple el del 18 de juny del 2013. Es van recollir més de 100 mil·límetres de pluja en 24 hores, tant al fons de l'Aran com a cotes altes, fet que accelerà la fusió de la neu a alta muntanya, que encara hi era molt abundant després d'una temporada de neu excepcional i una primavera freda. La Garona i altres rius de l'Aran van créixer com no ho havien fet des del novembre del 1982. Fins aquí l'editorial d'avui.

I us llegiré un parell de dites que m'han passat. La primera diu: el riure no té temps, la imaginació no té edat, els somnis són per sempre. I una altra que diu: la pluja i la nit fan ganes d'anar al llit.

0: Moltes gràcies, Joan, per aquesta editorial, l'última del mes de gener. Molt, molt bonica aquella zona, també. De molt fèl. Molt i bonica i amb uns clima... És això extraordinari, un lloc a l'altre, perquè n'hi ha moltíssim en pocs
1: quilòmetres. Sí, sí. A mi m'ha fet donar compte l'article aquest, que és veritat, que vas per llocs del Pallars, i així vas amunt, i veus vessants que hi ha alzina. I dius, hòstia, que és estrany, això, no? No és massa d'alta muntanya, sembla que l'alzina... No... I en canvi diu que la Vall d'Aran no n'hi ha. No. Efectivament, la Vall d'Aran no n'hi ha, per això que la diferència climàtica...
2: La zona del Pallars, la banda de Solanes, és claríssim.
1: Sí, sí.
0: Bueno, més que la vall és un món, hi ha tants accidents geogràfics que és depèn, hi ha valls que li agafa més la demanda de nord, hi ha valls que li agafa més la de sud, que la vall és un món, és molt, molt difícil d'analitzar climatològicament parlant.
2: Sí, però, i a més és el que dius, hi ha valls que estan enfocades a una orientació que reben uns vents i unes escalfors d'interior de la península i altres valls que reben dins del Atlàntic. I estan allà mateix, a uns pocs quilòmetres.
0: Molt pocs quilòmetres. Sí. Molt bé, la setmana vinent, la primera editorial del mes de febrer. I passem al Colló Dimecres. Josep, què tal? Benvingut.
3: Bona nit.
0: Ben tornat. Tot
3: sí,
0: bé?
3: Sí, ben tornat. Pues avui anirem una mica lluny. Ens anirem al poble de Dorres. Per fer uns 100 cims. Es tracta del turó de Belllloc i l'ermita de Santa Maria de Belllloc.
0: Perfecte, anem cap al turó de Belllloc amb la Colla Dimecres i amb el Josep, que ja el tenim aquí, com sempre.
4: Colla dels Dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
3: Bona nit, gent de la muntanya. La colla del dimecres es vol passar una altra de les sortides que fa setmanalment. I tal com hem dit abans, anirem una mica lluny. La ruta es dirigeix cap a Bourmadam-Ur. Aquí prenem la carretera D618 que va a Vilanova de les Escaldes i segueix fins a una rotonda que ens indica a Dorres. Dorres és un poblet de muntanya que actualment té 168 habitants i es troba a 1.400 metres d'altitud, al cor del Parc Regional dels Pirineus Catalans. Està situat al vessant sud del massís del Carlit, on el temps ha conservat tot l'encant i l'autenticitat d'un poble cerdà del segle XIX. Iniciem la marxa des de les afores de Dorres, lloc on hi ha un bon espai per aparcar, i a pocs metres ja tenim l'ermita de la Magueta, punt per on hem d'iniciar la caminada. Anem en direcció al coll de Joell, Belllloc, Brangolí. Passem la capella de la Magueta, que es troba a 1.468 metres. Les marques grogues segueixen per un interessant camí entre Bedolls i Avellaners, i es creua el rec del Joell. Ara el camí emprèn una bona pujada per una pista empedrada. Es presenten aquí dues direccions. Nosaltres seguim per l'esquerra, amb marques grogues i senyalitzat amb el nom de Belllloc, el nostre destí. El camí va pujant suaument, vorejant tot el vessant oest de la muntanya. A la nostra esquerra, enrere, tenim una bonica vista de Dorres. I seguim pujant, gaudim de la millor perspectiva de l'altiplà de la Cerdanya. Arribem a un punt on tímidament comencem a veure l'ermita de Belllloc. Ara el camí va seguint per la carena i s'enfila lentament fins al capdamunt del cim. L'ermita és a 1.685 metres d'altitud, en un planell al cim del turó de Belllloc. Es tracta d'una església d'una sola nau amb absis únic al costat de llevant. L'aparell constructiu i la forma de l'absis demostren que és un temple del segle XII. Donem una ullada per l'interior. el 1579, s'hi instal·là un priorat de monjos, servites, que perdurà fins a la Revolució Francesa. El punt on està l'ermita és un excel·lent mirador de l'Alta Cerdanya i el Conflent. La tornada la fem per l'altre itinerari, seguint per l'esquerra de l'ermita, i a uns 100 metres ens trobem amb la font de Sant Pelegrí. Sens mena de dubte, es tracta d'una de les fonts més boniques i millor obrades de la contrada. La font està coberta amb pedres relligades i totalment integrada al paisatge, doncs la teulada queda tapada amb terra, herbes i flors. Aparentment, des de l'exterior, sembla una cabana de pastors. El camí passa pel costat del turó de Belllloc o de l'Argila. Més endavant, comencem a baixar, tot entrant a un bonic bosc, lloc on ens creuem amb un grup de genets i excursionistes que pujaven per aquesta banda. Al poc, arribem de nou al punt de sortida, a l'ermita de la Magueta. Ha estat un recorregut de 4 quilòmetres, 773 metres, un temps de caminar d'1 hora 54, un temps total de 2 hores 59, amb un desnivell acumulat de 262 metres. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.

0: Gràcies, Josep, per aquesta excursió magnífica cap al turó de Belloc. La setmana vinent, la primera excursió a la Colla de Dimecres del mes de febrer. Moltes gràcies per estar aquí novament. I ara, Joan, avui passem a un conte.
1: Passem un conte que porta per títol La Víbria de Sant Llorenç del Munt. És, com sabeu, és un d'aquests contes que ens explica l'Albert Estengre i que hem tret de del diari digital VilaWeb. Quan puguis.
2: Jo no sé ben bé de qui és la terra. No ho he sabut mai. No sabria pas dir-ho. Sort que no m'ho pregunten. Però hi va haver temps en què els cristians i els sarraïns se la disputaven. Els uns avançaven, els altres tiraven enrere. I quan els altres tiraven endavant, els uns tiraven enrere. I en un temps en què els cristians van ser els que tiraven endavant, els sarraïns varen haver de tirar enrere. I expliquen que en la retirada varen deixar a Sant Llorenç del Munt, allà a la Serra de l'Obac, i varen deixar una víbria. Ui, una víbria, un drac, en deien, una víbria, petitona, petitona, petitona, lligada amb unes cadenes a dintre, al fons de tot d'una cova. Aquella bèstia cridava, bramulava per tot arreu, i els cristians, tranquils i creguts, que allà no hi havia res, no varen pas pujar a revisar-ho, vull dir. No, de cap de les maneres. Els cristians varen deixar anar a tots els seus pastors, quan dic els cristians, vull dir els soldats, és clar, varen deixar anar a tots els pastors que tranquil·lament per aquelles muntanyes. I quan aquella víbria va créixer, vet aquí que estava enfurismadíssima, lligada allà, que només podia fer quatre passes, cridava, cridava, i tanta força tenia que tot d'una va trencar aquella cadena que la tenia en allà, empresonada, i volava per tot arreu, i es menjava tot aquell bestiar, els xais, els pastors també se'ls menjava, i algun bou d'alguna casa de pagès, ple de pallers, havia cremat amb aquell foc que li sortia de la gola. Aquella víbria era terrible, i la notícia d'aquella mala bèstia va arribar fins a Barcelona, i a Barcelona, al cap i casal de Catalunya, vet aquí que a Barcelona hi havia en aquell temps el nostre comte, en Guifré el Pilós, el primer comte de Barcelona, expliquen, i vet aquí que aquell comte va dir que ell seria el que aniria en aquella serra a fer fora aquella víbria. I va arribar, i amb l'espasa així enlairada va tirar amunt, amunt, amunt, amunt, amunt, i amb l'espasa enlairada va entrar en aquella cova. I en aquella cova hi va entrar, sortosament per ell, quan el vent bufava al seu favor. Vaja, que la víbria no l'ensumava. De cop i volta es va plantar al davant de la porta. Va mirar així enlaire, va fer un crit, i la bèstia, aleshores, el va veure i ensumar. Aquella bèstia, expliquen, que va sortir enfurismada volant, va tirar cap a fora i va llançar en el comte, en en Guifré el Pilós, muntanya avall. El comte no es va deixar batre, es va enxampar amb el que va poder, va perdre l'espasa en allà, i amb el que va poder, que s'havia enxampat, us dic que era un arbrot que li va servir per tallar el primer cop del foc que li llançava la víbria des de la seva boca. No el va cremar, perquè primer va cremar l'arbre, i amb l'arbre tot cremat, aquell comte estava ben agafat en allà. La víbria se li va acostant i amb la boca oberta se'l va voler menjar, i de tal manera ho va fer que el comte va poder dirigir aquell arbre, que tampoc no és que fos massa gros, però era recte i ferm, el va poder dirigir cap a la boca, i amb la mateixa força que la bèstia, xoc, el volia cruspir, se li va clavar en la gola aquell arbre, i la bèstia en allà va quedar morta, morta amb una ferida interna, no pas a la pell. El comte va decidir anar a buscar a tots els seus soldats, que l'esperaven més avall. I aquells soldats, a tall d'ordre, varen anar buidant aquella víbria. Se'n varen quedar només se'n varen quedar, diuen i expliquen, que la pell. I en aquella pell hi varen anar omplint, li varen anar ficant a dintre tot ple de palla. De manera que varen fer d'aquella pell, de la víbria, d'aquell drac, en varen fer un altre drac, ple, farcit de palla, que se'l varen endur a Barcelona. I diu la llegenda que aquesta bèstia, aquest drac, va ser el primer, i em sembla que l'únic, que va entrar a la ciutat de Barcelona, perquè tothom veiés com era el perill, la víbria, els dracs que havien deixat els sarraïns.

0: Després d'aquest conte, situat aquí ben a prop, a Sant Llorenç, comencem l'entrevista de la setmana d'avui. Ja tenim el convidat aquí també a l'estudi 1 d'Ona Covinenca, que sempre es fa més il·lusió, sempre ho repeteixo, quan el convidat està aquí. A més, és amic del programa, amic personal, i encara ens agrada més aquestes característiques. Pep, quan vulguis, són les 9:33, farem una mica d'entrevista i anirem a sopar, que la gana empaita bastant.
1: Empaita bastant.
0: Quan vulguis, Pep.
1: Bé, bona nit a tothom. Avui ens acompanya el Raül Jiménez. Bona nit.
2: No, hola, no, bona nit.
0: Ni papers, eh?
1: Avui no porto ni papers, perquè serà una entrevista, però serà una mica tertúlia, com sempre ja, amb el Raül. Sempre acabem comentant una mica de tot el dia a dia, a la muntanya.
3: És el meu plan B.
1: I agraïm, Raül, que vinguis sempre que t'ho demanem. Perquè
2: no, aviam, això... jo vinc, jo us ho dic sempre, jo aquí vinc molt content i llavors jo l'altre dia li tinc dit que si no és una causa que m'impedeixi venir perquè tinc alguna cosa, jo sempre que em necessiteu vinc. Jo quan els diumenge... Jo si un diumenge ja a les 7 del vespre, a 6 i mitja veig que m'entra un WhatsApp, Teresa, dic demà anem a bona. Però jo vinc molt content, o sigui que no us sàpiga que deu... Sempre que ho necessiteu, perquè vinc molt content.
1: I a més, fixa't que cada vegada que vens hi ha ressupor.
2: Sí. A més, sempre...
3: Una cosa compensa l'altra.
2: També haig de dir que és molt fàcil que quan vingui hi hagi de ressupor, perquè 50 cada setmana feu...
4: Ho sabrem tot, ho sabrem tot.
2: Quan t'escolto des de casa, no, avui...
3: avui espera, no sé... espera quan arribi el març.
4: Aquí ho sabrem tot.
2: Cada dilluns us escolto, avui fem, no sé, que algun dia penso, baixa. Sí. Menjar alguna cosa.
1: És el 50%, eh, de les entrevistes fent ressupons. Bé, com deia, no he portat ni llibreta, però sí que comentarem una mica curses que tinguis pendents, que ja m'ho vas mig comentar, muntanyes que tinguis pendents, també si ja heu començat a parlar amb la colla de la birra freda, sí, dic bé, si ha començat a valorar alguns cims, coses del món de la muntanya, ara aquests dies de l'hivern i de la pluja que ens hagin afectat, coses d'aquí Sant Feliu que t'hagin afectat també. Una mica de tot, Raül. Això sí. És...
2: Doncs mira, just que li he enviat un WhatsApp. Has de poder vinc just, perquè just vinc d'entrenar, que ja tinc l'agenda molt, molt plena, perquè... El mes de juny, a finals de juny, anirem a la Vall de Boí a fer la Garmin Epic Trail, que anem tota una colla, amb la Marta Vázquez, el Jordi Sanz, el Pep Acosta, la Gemma Permaner, el Jordi Ubals, el Tom Falqués, el Pau Ibas...
1: Pep Acosta? Espera't.
2: A Madrid Nuevo.
1: Pep Acosta també?
2: Sí, llavors...
0: Sí, però fas de més petit.
2: Sí. Hi ha diferents distàncies, el Bub, el Jordi Ubals... El Jordi Sanz, la Marta Vázquez i jo farem la marató, llavors els altres faran la mitja, el Pep diu que farà la de 13 quilòmetres...
4: Jo faré una volta per allà al parc del poble, i ja està. Del parc al balneari, del balneari al parc, i ja està.
1: Molt bé.
4: I serà el meu exercici.
1: No,
4: la de 12.
1: És molt maco, molt maco.
2: Sí. I bé, estem entrenant en això, perquè llavors també aquest any... O sigui, jo, per exemple, amb les curses sí que sóc de no fer-ne moltes, cada any fent un parell o tres, escollir una mica objectius que em puguin semblar macos, que siguin un repte. Sí que estic apuntat al sorteig de Cegama, a la marató de Cegama, ja fa uns anys que m'hi apunto, però...
1: És difícil? És bastant difícil.
2: Hi ha 225 dorsals i normalment hi ha uns 15.000 inscrits.
5: Hòstia... I llavors, com... O sigui, que segons la categoria, diguéssim, de cada un... O
2: no,
5: com...
2: no, això... O sigui, a Cegama participen 500 persones, llavors hi ha uns que són atletes professionals que les marques tenen al seu cupo...
1: És com de 200 inscrits, però 100 ja...
2: O sigui, són
1: ja
2: 500.
1: Agafats.
2: De 500, com si diguéssim, uns 100 n'hi ha algú, ja estan agafats, que són per atletes professionals. Llavors... Hi ha 50 que són pels que han fet els últims 50 millors temps dels últims dos anys. Si tu en els últims dos anys tens un dels 50 millors temps, automàticament tens dret.
1: Això està bé, eh? Això està
2: sí.
1: Bé.
5: Però els 50 millors temps de la cursa aquesta.
2: De la cursa aquesta. D'aquesta cursa. I llavors, tots els queden uns 225 o 252 salts que van a sorteig.
1: I què té aquesta cursa, que sigui tan especial?
2: Bueno, jo crec que s'ha fet molt famosa. L'ambient, diuen, tothom que ha participat diu que l'ambient... O sigui, el País Basc, amb el tema curses, tenen una cultura molt... molt d'animar, hi ha molt públic, hi ha la pujada de pujar al cim de l'Aizkoll, quan pugen de la pujada d'Espíritu Santo fins a l'Aizkoll, hi ha molta gent, la fan per la tele, a més, estan al circuit mundial, un circuit mundial que fa de Salomon, de Golden Trail i això, llavors que, o sigui, hi ha els millors atletes del món,
1: que la corren,
2: que tu, si tens la sort que toca el sorteig, per exemple, és una cursa que Kilian Jornet ha guanyat 10 o 11 vegades, em penso.
1: Sí.
2: Clar, jo, que sóc amateur, de més avall de l'amateur, tindré la possibilitat, al final, que ni el veurà, però de dir, de cor al costat del Kilian, no? I llavors és això, s'ha fet molt famós per l'ambient, diuen que els paisatges són molt macos, i és allò que tothom hi vol ser, no? I dius... corredor de muntanya, que ja t'agradi perquè és distància marató, que t'agradi això, intentes ser, llavors cada any...
1: A veure si toca.
2: T'apuntes al sorteig i llavors cada any que t'has apuntat, com si diguéssim, el teu nom en el sorteig surt les vegades... O sigui, jo, per exemple, fa 5 anys que ho intento, doncs el dia que facin el sorteig, el meu nom surt 5 vegades.
1: Ja. Yeah.
2: Clar, hi ha gent que el seu nom surt 10 vegades. O...
1: Hi ha gent que el surt una i li toca.
5: Sí, com més vegades t'hi has apuntat, és més probable.
2: Bueno, clar, que... jo aquest any el meu nom sortirà 5 cops en el sorteig,
5: ja,
2: com siguéssim.
5: Ja, clar, llavors tens més possibilitats.
2: Sí, però, bueno.
5: Però vaja.
2: Però clar, llavors tu al final se t'assigna un número, perquè llavors si hi haguessin baixes...
1: Clar.
2: Clar, entre el 225, si et toca el 200, fins al 250 segurament...
1: Podries arribar,
2: perquè hi ha lesions i això. Però clar, l'any passat ens en va tocar l'11.000. Llavors, molta gent s'ha de lesionar. I, bueno, estic apuntat al sorteig, i llavors això sí que aquest any la previsió és fer la marató de la Vall de Boí, poder al març, a l'abril, buscar alguna mitja per tantejar una mica...
1: D'entrenament.
2: Bueno, sí, per fer una mica d'entrenament, una mica més competitiu, entre cometes. I llavors a l'octubre sí que, si tot va bé, anirem amb la Marta Vázquez, i ja veurem si enganyem algú més, a Oix. A
1: no, com es diu?
2: Ultragarotxa.
1: Trepitja-garotxa.
2: Sí, llavors aquí sí que s'ha de fer la distància llarga, que ens anirem gairebé als 70 quilòmetres.
1: Carai!
2: I amb l'objectiu de l'octubre del 27 anar allà a fer la...
1: Montblanc?
2: Ultrapirineu.
1: Ui.
2: Ultrapirineu a fer la descent.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, no, jo...
1: Va, bons objectius, eh?
2: Sí,
1: bons objectius.
2: Montblanc em queda molt lluny i no tinc la sensació que m'interessi fer UTMB. Crec
1: bueno,
2: que...
1: l'Ultrapirineu també és molt maca,
2: sí.
1: I hi ha molt ambient, eh?
2: Sí, sí, sí. I això, no? Jo crec que al final, a l'hora de conegut d'Ultrapirineu... Jo, per exemple, a mi m'agrada els circuits tècnics, m'agrada que hi hagi corrols, m'agrada que hi hagi roca, m'agrada que hi hagi tarteres.
1: Sí, sí.
2: Jo, quan les curses, si vaig a un lloc que hi ha molta pista, m'atabalo molt. Si haig d'estar 10-12 hores en una cursa i han de ser pistes, ni em passen els quilòmetres, ni em passa el temps, ni m'ho passo bé.
1: És pesat.
5: En aquestes maratons, que suposo que són dels 40 i pico de quilòmetres.
2: Sí, sí, sí.
5: Però llavors el desnivell...
2: Depèn
5: de cada marató.
2: Final, depèn del territori. Si l'any passat, per exemple, vaig anar a la marató de Molies, que la marató de Molies comença a Vieja, puja a Montcorbisson, baixa a l'Artiga de Lín i puges a Molies. Baixes a la boca sud del túnel, vas a la refugi de Conangles i llavors puges al poble de Vieja. Llavors aquí sortien uns 5.000 positius.
5: 5.000 positius?
2: Sí, el que passa que nosaltres l'any passat vam tenir la mala sort que hi havia un risc de tempesta molt elevat i per seguretat, evidentment, no pots posar 500 corredors al cim del Molies amb tempesta elèctrica, no? Perquè al final allà... a part de tots els voluntaris, tota la gent que ja són moltes hores, si hi ha una tempesta elèctrica al cim del Molí, és, em sembla que aquí ja ho ha estat tots.
5: No, sí. Jo no, però bueno, sí.
2: És tota d'oca, amb una tempesta plovent i tempesta elèctrica, si tens exploradors allà dalt, és impossible. Llavors,
5: és aconsellable, gens.
2: Ens van detallar el circuit i en lloc de pujar a Molies, vam pujar a Tuca, que hi havia hagut una antiga estació d'esquí, a Tuca, que aquest any, una de les primeres entrevistes que vau fer, vau entrevistar un guia d'esquí de muntanya que em va parlar de l'estació de Tuca. I, hosti, molt maco també, i al final van sortir 3.000 i poc positius. Mm-hmm. I la que anem avui, que puges, surts de Baduera i puges al cim del Codonco,
1: No l'he fet, aquest.
2: Aquesta se'n va a 2.900 positius. Llavors, aquesta sí que... La marató és dissabte, diumenge és la mitja, que normalment la fan per TV3, la mitja.
1: Sí, sí, aquesta està retransmesa, també.
2: Allà vas a dalt al cim del Codonco, tens totes les vistes de la Neto. Clar, és el que ens va passar l'any passat a Molies, eh? Quan puges al Mont Corbison...
1: Es veu tota la...
2: Vas a dalt i veus allà... És espectacular, al final... Jo intento normalment buscar això, més alta muntanya, per un tema de paisatges, també.
1: Home, i la Ultra Pirineu, que al final és el recorregut dels cavalls del vent. També, sí. Ostres, fer la cel·la cadí de diferents maneres i fer-la circular també és espectacular.
2: Sí, sí, sí.
1: Ostres, doncs déu-n'hi-do, quins objectius més potents.
2: Sí, i llavors, bé, alguna que surti pel mig.
3: Però... Vols dir que tindràs temps a fer tot això?
2: Home, ho intento, perquè al final la veritat és que vas mirant l'agenda i has d'anar buscant una mica de temps de tot, perquè, clar, vull fer moltes coses. Ara en parlàvem, aquest dissabte pujaré a esquiar, que amb la Gemma i la Martina li agrada molt esquiar, i vam dir, anem-hi un dia, jo fa més de 20 anys que no esquio, i poder havia esquiat 3 o 4 cops. I si no, acabem a l'hospital la setmana que ve, o sigui, el cap de setmana del 6-7, anem... també a la Cerdanya fer una formació... Mira. Anem a fer un curs d'alpinisme. L'any passat vam fer un curs de muntanya hivernal, que vam... Primera presa de contacte amb grampons, piolets, això, i ara anem... O sigui, a fer un
1: següent
2: curs d'un següent... Un nivell,
5: nivell
2: una mica més, ja... Per començar a posar arnesos, mosquetons, cordes, aprendre a fer nusos... Pues, al final nosaltres amb la Gemma entenem la muntanya coses quan vaig a fer curses, que vaig a córrer, però quan anem a fer cims entenem la muntanya que l'hem de fer amb seguretat. Sí. Ara fa un mes que no hi anem perquè no volem sortir les notícies. Al final...
1: No,
2: jo, quan veig les notícies, aquesta gent amb els cotxes colgats de neu allà, sense cadenes... I llavors veus, és que una ja se n'ha endut a quatre, és que eren experts, aviam... El que em patina és si ets expert, o sigui, que això és un tema que poder servir per debatir, per anar-la, si la gent estem perdent la por a la muntanya, i sobretot és que eren experts, que jo, el meu pensament és si ets expert, ets el que més coneixements tens, poder ets el que menys t'hi hauries de ficar, no?
3: I és el que més.
2: I és el que més s'hi fica perquè, oi, oh, jo ja en sé.
1: Crea-me... Llavors... Sí, sí. Agafa més riscos. Mm. De fet, fa gaires setmanes es va morir un home a Illa Panticosa, per una llau.
2: Sí.
1: I era un expert, un
2: influencer, divulgador de muntanya, que en sabia molt. Clar. Doncs què fas allà? No sé, jo entenc que ens pot passar a tots, eh? Mm-hmm. Ens pot passar a tots. I jo no et dic que jo vagi un dia... normalment anem mirant els dallaus, anem mirant el vent, anem mirant les condicions, per això fem també formacions, cursos per aprendre, i no et dic que un dia em pugui passar, com et pot passar a tots.
5: Sí, però quan el risc és...
2: Però quan el risc és tan elevat, no entenc que gent que se suposa que en sap tant, potser pensen que en saben tant que a ells no els hi passa,
1: potser,
2: no?
1: Potser calculen les zones on més probabilitats hi hagi d'allaus i les esquiven, però després n'hi ha altres zones que no hi compten, que també hi ha, poden haver-hi allaus i a vegades pot
2: passar. Al final, nosaltres ahir teníem intenció d'anar al Gallina Pelada i per això anar practicant també, estem més o menys començant, volem practicar. Uh-huh. I, escolta, ens hem de posar ja un muntacadenes... Nosaltres anem amb el cotxe equipat, però poder haver un que no pot equipar, li patina... I llavors, el gallina pelada, en principi, està bé, no hi ha d'haver cap problema, amb una d'aquestes es pujava bé, però... I saps què? Vam acabar al Puig Castellà, aquí a Santa Coloma de Cremanet. En lloc d'anar a caminar, vam anar a entrenar per la marató.
5: Vull dir, vau fer uns 100 cims. Ja vau fer uns 100 cims. Sí. Nosaltres el vam fer no fa uns mesos, eh? Vam fer.
1: Molt bé. Doncs, bona manera també d'aprendre la muntanya, formar-se.
2: Nosaltres ho entenem així i pensem que al final és la manera i seguir els passos, no? Una cosa és la muntanya estival, que al final, muntanya estival, mira que no et faci una tempesta i mira les teves condicions físiques, de si no estàs per anar a fer segons què, doncs fes una mica menys. Però considerem que si ens hem de posar amb neus, gels, canals, això...
1: Perquè que aneu fent aquests cursos, teniu algun objectiu que us agradaria fer a llarg termini?
2: No. O sigui, simplement ens volem formar per... Si...
1: Poder anar a fer muntanya.
2: Per anar a llocs amb garanties. O sigui, que dius, jo què sé, no? Igual, hòstia, en sabem, no sé, que me'n vull anar a fer el Vinyemale a l'hivern. Per dir un nom, eh? No és que el vulgui anar a fer a... Doncs dir, vale, tinc els coneixements.

0: I un dia ens trobem en una situació una mica delicada que...
1: Sapigueu
0: que sapiguem una mica com sortir nos en.
2: Dies endarrere vaig llegir un titular, que potser no vaig llegir l'article sencer i així, però com que parlés d'una espècie d'abric, perquè en cas d'una allau, com que s'inflés sí, i et protegís de...
0: Els àlbacs.
2: Sabeu? Teniu noció?
0: Els àlbacs. Jo sé que existeixen. De fet, els recomanen molt, sobretot per la gent que fa esquí... Esquí de muntanya, fora de pistes i això. No sé ben bé com funciona, no sé si el... Em sap que és una jaqueta que s'infla, que et fa una, com una bombolla d'aire, però tant no en tinc tants coneixements. Bé, et dic que al final nosaltres, la premissa primera és si ja no hi anem, ja hi anem un altre dia.
3: Que és el més,
0: al final,
3: el més sensat.
0: Algun dia ens pot passar, eh? Perquè al final, quan estem al medi natural, crec que tots estem...
2: Però el fotut per mi és això de les allaus, no? Perquè, aviam, anar per la muntanya i que fotis una relliscada això també pot passar, però diguéssim que no és tan... És més controlable, no?
0: Exacte,
2: depèn pròpiament de tu, però, esclar, una allau no depèn de tu.
0: Exacte.
2: T'hi pots trobar i te'n vas avall amb la allau. I...
0: Evidentment t'hi pots trobar... Però, clar, si jo sé que hi ha un dels quatre...
2: Sí. Davant del no saber...
0: Aquest noi de la setmana passada de Baquer de Barret es quedant fora de pistes una allau. O sigui, realment...
1: I allà hi ha neu, allà,
0: Portem un mes parlant de les allaus. La setmana passada, just al 324, van entrevistar la coordinadora de Catalunya dels allaus, dels bombers, tal... Cal... que en aquesta situació tu te'n vagis a fer fora de pistes aquell dia,
2: és
0: evitable. Tindràs molts dies a la vida per esquiar fora de pistes. Potser el dia que més perill hi ha... Entenc que no ens anirem a Gaza, a no ser que fos ajudar amb algú, a fer turisme just ara amb la situació que està, no? O a Ucraïna, caient bombes... Una cosa és que...
2: A fer turisme a Ucraïna ara no seria aconsellable, no?
0: Doncs, escolta'm, evitem-nos aquestes... I llavors, al final, nosaltres ho entenem així, i llavors, simplement això, no? Aprendre, tenir coneixements, per poder fer un punt més, i si hem d'anar un dia i ens hem d'encordar, o volem fer una canal...
3: Molt bé.
0: I això, no? Que si ens trobem... o que et trobes encallat en un lloc, que en sàpiga sortir. De dir, pues mira, hòstia, he arribat aquí, ens posem l'arnès, ens posem una corda, ens lliguem i ja està.
1: Al final és important formar-se i aprendre'n. I sobre el que deies d'aquesta gent a vegades que s'arrisquen massa quan ja saben els problemes que hi poden haver, per mi són els que haurien d'acabar pagant el rescat.
0: Exacte.
1: En el cas que hi hagi mal temps, eh? Perquè si et diuen no hi vagis, que empitjorarà mal temps, i després l'han d'anar a rescatar, acaben posant en perill a la vida dels bombers o dels...
0: Sí, al final... El problema és... Clar, això dels rescats, no? Un dia parlava al cap dels grecs i li deien això dels rescats i deia, clar, si no estàs fent il·legal, o sigui, al final et cobraran un rescat si estàs fent una cosa il·legal.
1: Clar. És una negligència molt greu i...
0: O sigui, no, hi ha Covid, està prohibit sortir al medi, et passa algun medi, t'hem de venir a buscar, te'l cobrarem, perquè és una cosa il·legal.
1: Clar.
0: O sigui, ho va explicar... Vaig sentir una entrevista, no fa gaire, i ho explicava molt bé. Diu, clar, nosaltres, quin tema hi ha? Que si no és il·legal, al final, si tu et caus caminant per aquí... et venen a auxiliar.
1: Sí.
0: Doncs si tu et caus caminant per la muntanya, és que no estàs fent d'il·legal, llavors, el tema és que poder hauríem de legislar, hauríem de regular...
1: Jo poso un exemple, com dius, similar al dels accidents de cotxe, no? A vegades una persona que va amb excés de velocitat i té un accident, no li cobraran el rescat, tampoc. Encara que...
0: Però està fent una cosa il·legal. El tema és que està fent una cosa il·legal.
1: No ho poden demostrar a ningú.
0: Ja, exacte.
1: És aquesta la cosa.
0: No, però el tema... O sigui, que una mica de regulació, legislació... Poder sí que hi ha

0: haver.
1: Jo crec que arribarem. Jo
0: entenc
1: que
0: tu tens un accident de muntanya. Tu imagina't que tens un accident, és igual, a la pica d'estats. Mm-hmm. I et venen a buscar i resulta que vas amb xancles, banyador i una samarreta i no portes ni una motxilla, no portes un glob d'aigua... No...
1: Passa.
0: Doncs poder, aquesta persona... És que passa.
1: Passa.
2: Sí, sí. Doncs... Aquest diumenge em sembla que van rescatar amb uns escaladors a Montserrat, quan estaven avant i estava fent tot això. I dius, però aquí se li acut, diu que es van haver de refugiar en una cova i els van anar a buscar.
0: Però bueno, però poder... O sigui, que dius, sí, mira la previsió del temps, poder els va sorprendre una mica, que també... Jo,
1: quan veus que comença a nevar, potser pots començar a baixar.
0: Jo el divendres a la nit, vaig veure un mapa de situació de perill de neu... que era tot el centre de Catalunya, de dalt a baix, mm-hmm. totes les comarques, des del Baix Camp... I dius, bueno, però clar, jo he vist gent al cim del Pedraforca amb xancles.
1: És fotut. Ja. Raül, haurem de deixar-ho aquí.
0: Perfecte.
1: Si no, el Pep, jo crec que té coses per explicar.
3: Sí.
1: Moltíssimes gràcies, Raül, una vegada més.
0: Ens veiem aviat, ens veiem d'aquí 15
1: veiem
0: dies.
1: Després del resopar.
0: I d'aquí 15 dies.
1: Això. Vinga, bona nit, merci.
0: Bona nit.
3: Adéu.

Últims minuts del programa que dediquem a l'espai del temps. Ja m'he dit al principi, quin gener! És extraordinari. Hauria de ser un mes d'anticicló, de molta oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit, de molta boira i de poca pluja. I aquest any jo crec que es poden comptar amb els dits d'una mà els dies de tranquil·litat que hem tingut aquest mes. I quin cap de setmana. Quin cap de setmana més extraordinari. Ens havia de quedar una pertorbació, tots els mapes ho deien, però aquestes pertorbacions que ens van creuant agafen una mica de vent de llevant, una mica de vent humit del mar Mediterrani, i quan venen a Catalunya s'eixamplen, literalment s'eixamplen, i es fan molt més actives del que tocaria. I aquesta setmana hem tornat a tenir precipitacions de més de 50 i 60 litres a moltes zones. Cap a casa nostra, entre 20 i 30 litres. Cap previsió donava això, sinó que molt menys. Estem en ratxa, i és impressionant la pluja que està caient. Hi ha rècords. A Núria mai s'havia acumulat tanta neu, des d'aquelles registres, jo sempre dic, des d'aquelles registres, mai s'havia acumulat tanta neu. Jo crec que també a dalt tot el Tossalal deu ser un dels anys que més ha nevat. El Pirineu Oriental, molt castigat els últims anys, està rebent moltíssima neu. Extraordinari. I aquesta setmana què toca? Doncs estem instal·lats en una dinàmica de perturbacions atlàntiques que ens van creuant i que estan deixant moltes inclemències meteorològiques cap al Cantàbric Atlàntic, onades de 12-13 metres, impressionant les onades que estan fent en aquella zona. Aquí arriben més descafeïnades, però és el que dic, s'inflen per aquesta petita aportació de vents de llevant que tenen. La de demà, que ens creu demà aquesta perturbació, no sembla que sigui molt activa. Tots els mapes diuen que no serà

0: terra de palla.
1: Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punt

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués patit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada,

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.